0: No hi ha edat per deixar d'aprendre. L'Aula d'Extensió Universitària de Rubí ens proposa aquest mes d'octubre un viatge que va del teatre a la ciència, del Tesla, passant per la son, pels drets humans. Tindrem una entrevista a Joan Manel Sampons, el president de la EUR. Després, el tema que ha sonat. Després parlarem de comerços que venen molt més que sabates, eh? Perquè amb 5 duros prestats, quan dic 5 duros, era 5 duros de quan existia la peseta, doncs unes espardenyes fetes a mà i moltes hores de feina, començava l'any 1885 l'aventura de calçats Vendrana, de la mà d'Emilio, conegut com Emilio Coix. Tindrem aquí la propietària de calçats Vendranes per parlar, doncs, aquest comerç històric, 141 anys de història. I després tindrem la nostra secció amb el Víctor Pérez de sèries, que parlarem de dues, de Lanterns i de Slow Horses. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Rubí al dia.

0: Hi ha una edat que ja no estudiem perquè ens ho demanin, no hi ha exàmens ni notes ni ningú que ens obligui a obrir un llibre, però potser és precisament llavors quan tenim més ganes d'aprendre. Tu, aprendre per curiositat, per entendre millor el món, per descobrir música, història, una persona, una cultura, o simplement perquè encara ens queden moltes preguntes per fer. Això és en bona part el que proposa l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. Aquest mes d'octubre la programació torna a ser especialment variada: teatre, dormir, la son, drets humans, ciència, música, patrimoni, tradicions. Doncs en parlem amb Joan Manel Sampons, el president de l'aula. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Què?
0: Què tal?
1: Home, jo escoltava la lletra i realment tinc ganes de saber qui ha escrit aquesta lletra de la música que has dit, perquè, home, és potent, potent.
0: Arriba, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que arriba.
0: Colpeja, això.
1: I del que has dit de que l'edat no té límits, doncs sí, quan estudiaves i quan treballaves, sempre hi havia aquelles coses que volies fer i sempre pensaves, sí, ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré. I ara estem en una fase, doncs, que com que ja ens ho hem guanyat, tenim més temps i podem tocar més coses i fem aquestes xerrades.
0: Per exemple, avui, és dilluns, sí, dia 5, crec que tenim el doctor Eduard Estivill parlant de dormir bé per viure més anys, que parlarà de la son, patologies, de la importància de dormir bé,
1: sí,
0: que quan no s'aconsegueix ja dona molts problemes, eh?
1: Sí.
0: Joan Manel, per què creieu que els temes relacionats amb la salut desperten tant interès entre els socis?
1: Bé, perquè al final l'únic que ens queda és la salut. Això de l'amor se le supone, el dinero se intenta, i la salut, si no hi ha salut, no hi ha res. Quan eres jove, jo només pensava, la salut ja va la donar perfecta. Quan et vas fent gran, dius, ostres, això de la salut és important. I el dormir, doncs, home, és una part important. Jo reconec que jo tinc una malaltia, és que em poso horitzontal i m'adormo. Però...
0: Perdó? I això li dius... A veure, un moment, i això li dius que és una malaltia?
1: Bueno... Jo què sé, no ho sé, perquè hi ha molta gent que em diu, i com ho fas? Dic, no ho sé. Tinc la facilitat d'allò de relaxar-me i deixar-me portar. Això no vol dir que hi hagi dies que no hi ha manera, però d'un normal poc problema tinc. Però tot i així, reconec que qui no dorm bé ho passa fatal. Per exemple, tinc meva mare, que és una persona que dorm molt poc, i penso, no sé com se'n surt, perquè ella és molt dinàmica, i amb els 91 anys i mig que té encara em fot canya, però bueno, penso que si dormís una miqueta millor li aniria.
0: Clar, és que el tema de dormir és fantàstic. Recordem que avui ja vam tenir el doctor Estivill en directe, serà la darrera conferència que ell, sí, va anunciar que faria. O sigui, o veniu avui aquí a Rubí a veure'l, o ja no el podreu veure, tal com va anunciar, en cap altre lloc, perquè les està fent, per exemple, a Granollers, d'aquí uns dies la fa la seva filla.
1: Sí, sí.
0: Justament a aquesta mateixa conferència.
1: Sí, sí, ell ens va comentar que si ell no podia venir, que ho faria la filla, però al final ens vam entendre i va dir, bueno, ja vindré jo. També ens agrada que dins de la programació trimestral, doncs, portar alguna figura una miqueta això coneguda, i l'Eduard, doncs, home, és una persona molt reconeguda com científic, metge, pediatre, neurofisiòleg i no sé quantes coses
0: que,
1: més.
0: Que té molts adeptes, però també té molta gent contrària, que ho
1: també,
0: sàpigues també.
1: També, sí, també.
0: Quan he dit que venia el doctor Estivill, hi ha qui ha posat les mans al cap dient, digues-li que...
1: Sí, també jo també, com que ja portem uns anys, també reconec que totes aquestes etapes, a vegades hi ha anat per modes, hi ha hagut moments en els que ell estava, el que deia, ell deia i anava a missa, i d'altres vegades que ha estat molt en entredit. Sí. Bé, sempre és bo escoltar de primera mà el que diuen aquestes persones tan interessants, i a veure si ens pot il·luminar amb algun d'aquests temes del dormir.
0: Doncs avui a les 6 a la biblioteca. Després, el dia 7, arriba una conferència completament diferent. Arya Mohamed, periodista, artista, defensora dels drets humans, parlarà de la resistència del poble saharaui i de la seva experiència personal després d'haver nascut i crescut als camps de refugiats del sud-oest d'Algèria. Què aporta una veu com aquesta, Rubí?
1: Bé, La situació política mundial doncs no és la més afalagadora que tenim. El tema dels saharauis està allà enquistat, sembla que no vulguin anar ni endavant ni endarrere, més aviat sembla que vulguin anar endarrere, i dins del programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans que organitza l'Ajuntament, jo quan estava treballava al Duc de Montblanc també havíem fet activitats amb l'Ajuntament d'aquest tipus. Penso que és important que la gent sigui conscient de les visions del món segons el lloc on vius. Sempre dic que nosaltres som molt afortunats de viure on vivim, tenim les nostres mancances, però és que comparat amb les que tenen altres parts del món, bé, això és un paradís. Llavors, està bé intentar posar-se la pell dels altres i veure quins són totes les coses que realment us preocupen. I el poble saharaui, doncs, malauradament, no té ni un futur molt, molt maco, ni un present, allò que li dius, cap on anem. Llavors suposo que és intentar fer d'altaveu de la seva situació i veure, no sé, a veure si la gent es consciencia.
0: Això serà dimecres a les 6 a l'Auditori Vallhonrat. El 15 d'octubre arriba el primer seminari sobre Tesla i el món d'ahir, a càrrec del físic, historiador de la ciència, Xavier Roquer. La sessió planteja una pregunta interessant, és com ha aconseguit Tesla convertir-se en una icona tecnològica contemporània. Què és el que us interessa, Joan Manel, més de la ciència quan prepareu una activitat? Explicar-nos coses que no sabem o aconseguir que sortim nosaltres fent-nos preguntes?
1: Sí, jo crec que va per aquí, de que ens preguntem, sempre et queden aquelles coses allà pendents, que abans ho heu explicat, però amb aquestes xerrades que són d'aspecte divulgatiu, el que proposem és donar una pinzellada sobre temes que hem sentit a parlar, i feia temps que dèiem que no havíem tocat massa la ciència com a seminari. Llavors vam posar en contacte amb el Xavier Roquer, que és d'aquí Sant Cugat, i ell tenia 2-3 xerrades que ens van semblar que les podíem lligar del Tesla, de l'Einstein, de l'Elisa Meitner, que no és tan coneguda però que és una persona important dins del que està la ciència, i un altre exemple de les dones que han quedat allà amb un raconet, i vam pensar que ens podia això donar 4 pinzellades sobre cadascú d'aquests personatges i explicar doncs, que potser no som prou conscients de tots els canvis que ells van comportar amb les seves idees.
0: Això serà dijous a les 6 a l'Auditori Vallhonrat. El 20 d'octubre tenim una proposta que és molt especial. Pau Casals, la música, el mite, una taula rodona amb Gabriel Kaufmann, Francesc d'Assís, Cortés Mir, Oriol Pérez Triviño, amb una intervenció musical del duet Claroscur. Què és el que us interessa de Pau Casals, el músic, la persona, el mite?
1: Nosaltres quan programem sempre mirem les commemoracions, i aquest any el Pau Casals estava present perquè es commemorava la seva figura, i llavors des de la UAB sempre estem en col·laboració i ells ens van plantejar, bueno, nosaltres els vam dir que seria una persona de la que ens interessaria tocar-la, i ens van fer aquesta proposta que hi haurà una taula rodona amb la que tocaràs justament aquests temes: la persona, la música, la seva activitat política. Però també creiem que és important aquesta part de sensibilitat, de no només parlar, sinó de poder escoltar la seva música en directe, i pensem que és una proposta molt interessant. Serà escoltar opinions sobre el Pau Casals i alhora gaudir de la seva música.
0: Dia 22, deixeu la sala de conferències, sortiu de Rubí per fer una visita cultural guiada a Empúries, un dels grans jaciments arqueològics de Catalunya. Joan Manel, les visites culturals tenen una funció diferent, no?, de les conferències. Una cosa és escoltar, que els grecs i els romans van viure a Empúries, i una altra és caminar, no?, pel mateix lloc on van viure, aprendre, no?, d'una altra manera, quan pots tocar, quan pots veure, quan pots trepitjar, no?, el que estàs explicant, i el pots experimentar.
1: Sí. Les nostres propostes van en 3 línies, hi ha els seminaris, hi ha les conferències, però també sempre intentem fer una visita al mensual, i moltes vegades plantegem temes de l'entorn, i Empúries, bé, sempre és una visita d'aquelles obligades. Qui més qui menys crec que hi ha estat, però sempre va bé refrescar, o si més no, si no s'hi ha estat, anar-hi. primer perquè l'entorn és privilegiat, segon perquè Empúries doncs, és dels pocs llocs, em sembla, que on hi havia hagut una ciutat grega i després hi va anar Pàpeti, una ciutat romana, i on hi ha una excepcional cultura d'Esclepi que sempre veu explicar les coses, però veure-les in situ no és el mateix. Llavors pots fer realment una idea més clara del que es va passar en aquelles conrades.
0: I arriba el dilluns 26 d'octubre, estem a tocar ja, doncs, no precisament cap al Nadal, i vosaltres, en lloc de parlar, no, de que el que podria ser, doncs, el que succeís la primera setmana, la nit del 31 d'octubre, l'1 de novembre, no? Relacionat amb la castanyada, tots els sants, Halloween, si voleu, doncs vosaltres arriba el pessebre. Dius, un moment.
1: Sí.
0: Acabeu l'octubre parlant d'una cosa que potser sí que és més semblant del que sembla, no? Que és el pessebre. 26 d'octubre, Jordi Montlló Volart, doctor en Antropologia Social, especialista en Patrimoni Etnològic i Cultural, farà conferència "El secret d'un bon Nadal és fer un pessebre com cal", i promet parlar d'algunes de les creences fakes també populars del pessebrisme. Clar, per què encara avui és interessant parlar-ne d'aquesta perspectiva que és més cultural, més antropològica?
1: Bé, és una de les nostres tradicions. El Nadal ja sabem que encara falta, però com deia una amiga meva, hi ha mismo en Navidad. I llavors dius, home, no, la veritat és que també tinc problemes amb la programació, i el que sí que volia dir és...
0: Bueno, això és molt honest, eh? Això que acabes de fer és molt honest. Bueno, sí, de tal, però escolta, que en realitat hem tingut algun problema amb la programació.
1: Bueno, havíem de... aquest trimestre ens ha quedat un trimestre super farcit d'activitats. Allò que anàvem posant i no volien descartar res. Abans parlàvem dels objectius de l'aula. Sempre intentem fer sinergies amb les entitats d'aquí Rubí que vetllen per les nostres tradicions, i estem dins el 75è aniversari d'Associació de Passavistes de Rubí. Ja sabem que els pessebres s'inauguren per Nadal, però com que tinc la cunyada que està ficada dins dels pessebres, doncs ella et dirà que ja fa 3-4 mesos que estan treballant-hi de valent, i sí, que ara sí, ja s'hi comencen a posar. Per tant, vam pensar, bé, abans que estiguin allà com bojos treballant amb els pessebres, fem una activitat que pugui representar el que diuen, i de fet el títol és bastant divertit, això, "El secret d'un bon Nadal és fer un pessebre com cal", que jo crec que qui més qui menys fa un pessebre, gran, petit, amb molsa, sense molsa, amb, jo què sé, amb el que sigui, però és de bon mantenir aquesta tradició.
0: Doncs si és de bon mantenir, donem aquí per feta aquesta entrevista amb una darrera pregunta. Tu després allà darrere del vidre pots veure el José Malagón, més al fons pots veure a la Pamela Martínez, aquí estàs tu, aquí estic jo. Quins som aquests personatges del pessebre?
1: M'has agafat totalment alt. Què vols dir, quins personatges?
0: Quins personatges representaria José Malagón, la Pamela Martínez, tu i jo?
1: Ostres.
0: En aquest pessebre, va.
1: Home, jo Sant Josep, naturalment, tu, perquè Josep. Jo ja seria... Tu la Verge Maria.
0: Vinga, està bé, va.
1: Serà pel cabell.
0: El José, mira-te'l, qui pot ser?
1: El nen Jesús. Oh! Amb la barba, no?
0: Amb la barba.
1: Ja.
0: I la Pamela Martínez, que està allà al fons, què?
1: Bueno, no sé, l'àngel que està volant per allà dalt.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: No he dit ni el bou ni la vaca. He pensat, no diguis.
0: Doncs amb aquesta nota d'humor, Joan Manel Sampons, moltíssimes gràcies per avançar-nos i per explicar-nos, doncs, què ens espera i per continuar mantenint viva la curiositat amb l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. Què ens espera aquest mes d'octubre? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació, sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com el Emilio el Coix.
1: El Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit parlar a casa, que com que tenia una minusvalia, pues, tenia que buscar-se la vida amb algú sedentari. I va decidir fer espardenyes.
0: Clar, tenia aquest problema, no? Crec que va tenir un accident de petit.
1: Sí, i era coix.
0: Li va provocar aquesta coixesa. És una història, com tu dius, no?, que parla de com entendre la vida, no?, d'adaptar-se. Uh-huh. Perquè tinc aquesta situació personal i m'adapto, no? Tinc una dificultat i busco la meva forma de continuar. És així com l'heu viscut sempre també a casa? Davant de les dificultats ens adaptem i tirem?
1: Evidentment. T'has d'adaptar a tot. Mm. A les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot. T'has d'adaptar.
0: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
1: Sí, donaven begudes.
0: Ai, perdó, begudes.
1: Sí.
0: Amb begudes. I
1: això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es va donar que si havien begudes moltes senyores no entraven, i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
0: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
1: bueno,
0: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
1: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí.
0: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
1: Sí, clar. Ells a les 6 del dematí ja s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia, pues, venent espardenyes, o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes.
0: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
1: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i, bueno...
0: Clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a data d'avui, no?, que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no?, sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric, justament també per donar força.
1: Clar, clar, clar, totalment, perquè la gent que anava,
0: llavors,
1: a treballar...
0: La gent que anava a treballar, sí. Doncs agafava també aquestes barreges, sí, per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors, que la dieta, doncs, era insuficient, doncs formava part també.
1: Sí, això era...
0: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no?, que feia aquestes barreges i servia la gent, no?
1: Bueno, doncs, que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge, i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
0: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
1: No. És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
0: O sigui, no hi havia horari, era obert.
1: En aquells temps, no. Després ja va haver-hi un horari, clar.
0: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
1: No, l'escudella la menjàvem els de casa.
0: Ah, els de casa, vale.
1: I els teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
0: Mm-hmm. Vale, perfecte. Estem parlant de molt de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
1: tots
0: sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
1: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut. En el cas de casa meva sí. Vull dir, érem un equip i treballava tothom. I tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga. Tot sempre s'ha envoltat en la botiga, sí.
0: Clar,
1: la veritat és que sí.
0: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família.
1: Bueno, doncs llavors quan van treure el tauler del Beure i es van passar, o que és actualment, a l'Avinguda Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita, però també sortint de l'escola i treballava, i així ens ha anat pujant la botiga.
0: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
1: sí,
0: que s'obre el producte.
1: Sí,
0: com
1: sí
0: és això? Quan és això?
1: Bueno, doncs va ser quan es va canviar la ubicació del Pere Esmandia a l'Avinguda Barcelona 2.
0: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses generacions, què sents? Com ho,
1: bueno,
0: cuideu?
1: Precisament parlant del banc, el vaig fer restaurar i el tinc a casa meva. Sí, sí.
0: Clar, en aquell banc suposo que també els teus pares, doncs, van passar ja molt
1: sí,
0: estona, asseguts, o sigui.
1: Fer espardenyes ho feien el meu avi i la meva àvia, la meva mare també va aprendre, quan va entrar a la família també em va aprendre. La meva germana i jo no n'hem après. No.
0: Què significa per a una família veure com el negoci va canviant de generació en generació i que continuen al mateix poble? Encara, no?, que vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda Barcelona.
1: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sigui... Però, bueno... A veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò, que sí que ens va agradar, doncs
0: clar, tu
1: vam
0: continuar. Tu vas créixer veient els teus pares treballar, la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell? Te'n recordes?
1: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc el primer record.
0: I de vendre les primeres sabates...
1: Sí, sí, clar, no eren els temps que és ara, no es podria fer de molt petita, que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no la tabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
0: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar l'aparador també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients. En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares, doncs, acabaria convertint-se en la teva professió?
1: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
0: O sigui, des d'un principi,
1: sí,
0: et vas veure allà.
1: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
0: I la teva germana també?
1: Sí.
0: I això passa ara també amb la resta de la família?
1: No, els meus fills no tenen res a veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
0: I llavors, Montse, llavors què passarà?
1: Bueno, pues que quan arribi l'hora, pues començarem una nova etapa, dic jo. Sí, sí.
0: Com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar, absolutament el seu dret per escollir.
1: També sempre ho vaig saber-ho, eh?
0: Sempre vas saber.
1: Sempre ho vaig saber-ho, que no continuarien. Llavors, per això ho tinc molt assumit, no... Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
0: Llavors, com ho vius, això?
1: Bueno, jo crec que són etapes, i quan arribi el moment, pues ja veurem com ho viuré.
0: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te a la botiga, és així? O no?
1: Sí, sí, sí. Sí, quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i algo anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
0: Us heu plantejat quan deixar-ho?
1: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
0: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat que els saps vendran a sobre les persones?
1: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia i adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
0: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
1: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una cedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
0: Clar, és una vida molt compartida, digues.
1: Sí, però bueno, ha sortit bé.
0: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
1: Bueno, fins que jo digui prou.
0: Quan tens pensat quan dir prou?
1: No ho sé.
0: De moment no tens
1: ganes. No ho sé.
0: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans. Quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
1: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és el que va fer, s'ho va jugar tot, vaja.
0: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra, tota una història, i abans hem parlat d'aquest banc que allà les feines perdenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li aquell Emilio de 22 anys, el Emilio el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'asseguessin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
1: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
0: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
1: No, sí, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
0: Què voldries que deixes com a empremta?
1: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries. I tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses. No?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera, que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és, per mi, el més important. O sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí,

0: conseguiste el anillo?
1: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
0: Igual tendrían que haberlo hecho.
2: Llavors, si has de investigació, què hi ha? Un assassinat, què és el que hi ha?
3: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa al primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista doncs mor. O sigui, així comença la sèrie i tenem que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan, que és el mític, el primer llanterna verda de la història dels còmics.
2: Sí.
3: I la història doncs segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir. És una sèrie de mestre i alumne on doncs, el llanterna verda original doncs intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el llanterna verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics doncs sap molt el que fa aquest anell, que és al final generar imatges, objectes, i, bueno, i al final pues, té pues, gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, o sigui, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de, com dic, de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, que Damon Lindelof, tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja del superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema que és que l'organització que està per damunt de les Llanternes Verdes o, bueno, els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que si tenen por. I és interessant, no?, preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es planteja una trama també doncs, amb un component racial doncs, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart des de petit, a ser una família doncs, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
2: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més sí, enllà sí. De que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no? Recull també el que implica sociològicament a la societat americana?
3: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, i sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana en els esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams, i em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. Jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
2: Ens queden 7 minutets, eh? Per què? Per quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
3: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, doncs ha de veure aquesta sèrie, i evidentment doncs, a qui li agraden els superherois. Però igualment, crec que és, ja dic, és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en altra sèrie d'Amazon, com els superherois, doncs, al final, doncs, si existissin a la vida real, doncs, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, doncs, algun tipus de poder o el que sigui, no? Però jo crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que dic, a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure, perquè de moment em sembla una sèrie notable, i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
2: La veritat és que també donen ganes de veure-la, perquè

0: En el moment que s'aprofundeix en els blancs i oscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, és com el Caballero Oscuro o les pel·lícules, etc. Mm-hmm. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no? Que es troben amb totes aquelles zones fosques, no? I que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses. Sí.
1: ¿Qué estás haciendo?
2: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
1: ¿Qué quieres?
2: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
1: Será coincidencia.
2: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de
0: mí? Costa, em costa reconèixer Gary Oldman, ¿eh?
3: Sí, Gary Oldman en aquesta sèrie té unes pintes que a qualsevol s'espanta, no?
0: Sí. Sí, sí.
3: De fet, jo ja porto tants anys veient aquesta sèrie que ja per mi ja m'imagino que és així a la vida real i no és així ni molt menys, no? Però bueno, Gary Oldman fa un paper brutal. De fet, la sèrie va estar nominada ara als Premis Emmy fa unes setmanetes i va guanyar millor direcció. O sigui, és una sèrie premiada, una sèrie que sorprèn perquè estrena la seva 6ª temporada no arriba a 4 anys. O sigui, vull dir, és una antisèrie actual, perquè mateix les sèries, doncs ja sabem que triguen un any i mig, 2, 3 anys entre per sortir noves temporades. I Slow Horses han estrenat 6 en 4 anys. Vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment doncs té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no? La pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple doncs, fa les coses molt bé últimament, i ja dic, doncs va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que ja per estar renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slow Houses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, Apple TV, o sigui, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, de l'MI5, i bueno, veiem les seves aventures, i com sempre totes les temporades, doncs al final intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé. I també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
0: Hi ha humor, també?
3: Sí, sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, 2 escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, ja ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me'n recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
0: Pues això,
3: ja dic, el Gary Oldman...
0: Sí. Això és molt del clown, sí. Ficar aquest efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu deus, humor i que... podríem dir també que és d'espies, no? Però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
3: Sí, és, no deixa de ser una comèdia. És una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció, però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues està molt a prop, eh? De ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també pues, la sàtira que fa del propi MI5, no? De les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot de l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa sèrie, la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, ell, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge és tràgic també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades. Jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica.
0: Ens queda un minutet, que ara entrarà la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí al dia a partir de demà a les 9 del matí. Per qui és aconsellable aquesta sèrie? Per què la recomanaries?
3: Doncs li recomanaria a tothom que li agradi el tema d'espies, això per suposat, no? Però sobretot a la gent que vulgui una sèrie pues que tingui un mix, podríem dir, no? de gèneres, que jo crec que Slow Horse és un exemple d'això, i una sèrie que va al grano. O sigui, jo sé que és veritat que jo potser hi ha gent que no li agrada tant esperar-se que passin les coses, ja que Slow Horse és una sèrie que sempre tindràs ja la trama i tot clar des del primer episodi i no s'anirà per les rames, com deia abans.
0: Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dues sèries d'avui, la de Lanterns i la de Slow Horses, que donen ganes de veure-la. Quan ho expliques, això és una cosa molt xula, donen ganes de veure-les.
3: Home, jo sempre intento parlar de coses que m'agraden, encara que a vegades també s'ha de criticar, però bueno, prefereixo ser optimista.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
3: A tu.

0: Doncs amb aquestes dues sèries del Víctor Pérez, nosaltres estem en una sèrie de dilluns a divendres de 9 a 12, els protagonistes José Malagón, Pamela Martínez i un servidor, que demà té un altre capítol. Doncs anem a fer aquest hangout que fan les sèries al final perquè et quedis amb les ganes. Qui fa aquest hangout és la Pamela Martínez, que la tenim aquí a l'estudi de nou. Bon dia.
1: Bon dia de nou, Toni. Doncs nosaltres demà xerrarem, tindrem com sempre les notícies de la jornada perquè tothom estigui informat del minut a minut, però també xerrarem amb el regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, perquè comença una setmana de xerrades, que és el Parlem d'Habitatge, on s'explicarà la situació de Rubí, bueno, i es fan diferents conferències. Mm-hmm. A més, també tindrem la Montse Cazcarra per xerrar del Dia de la Salut Mental.
0: Que és el dia 10 d'octubre.
1: 10 d'octubre,
0: molt exacte. Interessant, perquè ens explicarà coses bàsiques, un manual, podríem dir, a mà que hem de tenir per la nostra salut mental.
1: Mm-hmm. I també tindrem el Xavier Esquerra de Frater Nadal per explicar-nos quines són les accions que duen a terme en la seva vida normal,
0: sí,
1: vull dir,
0: exacte,
1: el seu dia a dia.
0: Exacte, volem saber l'actualitat i com ha evolucionat Frater Nadal, què és el que està succeint, si han de fer més serveis, si han de fer menys serveis, si tenen més aliment, menys aliment, si tenen més cues, menys cues. Això és el que demà Xavier Esquerra, doncs, de Frater Nadal, ens ho dirà. I podrem fer-nos també una radiografia de tota aquesta gent que necessiten aquests aliments justament aquí, a la nostra ciutat, a Rubí.
1: Te faig quatre punts de l'agenda d'aquesta tarda i demà, per si la gent vol. Mira, aquesta tarda hi ha la presentació de l'aplicació Resetea, que hem tingut l'entrevista aquest dematí, que és molt interessant. A més, també està la conferència del doctor Estivill, Dormir bé per viure més, a les 6. Les dues coses són a les 6 de la tarda a la biblioteca.
0: Una més? Dóna temps a una més?
1: Bueno, te puc dir que demà hi ha el Club de Lectura Crítica.
0: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, José Malagón, Pamela Martínez, un servidor. Ens escoltem demà a partir de les 9 i ara l'informatiu, les notícies d'aquí.

0: Radio Rubí te informa.
1: Són les 3 de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs, heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de reticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua d'aquests doncs, espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi i és o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i d'òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria a aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres irem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els agrada l'espai o no els agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament a mà, això, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu, tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular, d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
4: Hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un cagatió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs
6: m'he de trobar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí, sí.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença al febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, los fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu ho has estat aquí
1: no,
0: amb la
1: no hem parat ni
0: amb
1: només...
0: l'aire condicionat.
1: Sí. Una setmana només en l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances,
1: prou,
0: eh? Tenir, home.
1: Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Aquí hay 4 metros, va o 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza.
3: Sí.
1: Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que dic. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans i després després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: a partir d'aquí vam començar ja amb el taladro, ja tot arreu ja amb el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició.
1: De museu, de sí. Museu, de museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest
1: sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent, pues, mos fem grans. De jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les del menar igual.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona et ve això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit. Però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia

0: però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
1: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
0: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
1: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
0: En el cas de Malva o en general?
1: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
0: Yeah.
1: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo cas.
0: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
1: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
0: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
1: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
0: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
1: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
0: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar. I a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
1: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa.

0: aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
1: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè al cap i a la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
0: I el títol, Maria, Malva?
1: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no? És a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol. I a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo, eh?
0: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
1: Sí.
0: És una
1: sí,
0: cosa
1: sí.
0: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
1: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
0: Clar, tot el vincle és en castellà.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
0: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
1: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas, aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
0: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
1: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
0: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... No?
1: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps. O sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
0: Yeah.
1: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
0: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
1: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi a la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
0: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
1: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
0: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
1: I tant, Anna, que vagi molt bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 30 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant de l'avaria d'un camió a l'AP7 a Sant Cugat, en sentit Girona, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes i als accessos sud. Destaquem també problemes a la zona del Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida i a Cornellà, cap a Barcelona, en el cas de l'entrada i la sortida per la Diagonal. Compte a la B23, hi ha diversos punts de lentitud, com també a la C32 a Sant Boi cap a la sortida, i els accessos nord, doncs a C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, vies que venen dels Vallesos. I com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem de nou de la IA. Parlarem en aquest cas de l'evolució dels perills de la intel·ligència artificial amb Adrià Garriga, que és investigador i enginyer de Rubí. Continuarem amb esports per conèixer la Food Home Academy del Prat. Ho farem de la mà de Diego Vázquez, responsable d'aquesta entitat. I acabarem amb alguns dels títols més esperats a les llibreries aquest inici de curs, amb Sergi Martí, llibreter de la Paideia de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: de saber quines són les notícies més destacades en l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La remodelació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa s'ha estrenat amb una versió ampliada i renovada d'una de les seves exposicions clàssiques, la dedicada a les motos Montesa. La marca catalana, una de les més emblemàtiques del motociclisme, celebra el seu 80è aniversari amb una mostra de 80 motocicletes. Viva Montesa proposa un recorregut per aquests 80 anys d'història i reuneix alguns dels models més representatius de la marca, com l'AK45, la Brio, la Impala, la Capra o la Cota. Són motocicletes que han contribuït a convertir Catalunya en una de les potències mundials del motociclisme. L'any 1986, Honda va passar a controlar Montesa i va mantenir la marca vinculada al trial, una disciplina que ha acumulat un extens palmarès mundial. Una de les peces més destacades és la moto de Toni Bou, que estarà exposada durant un any. El 40 vegades campió mundial de trial va assistir a la inauguració juntament amb el seu company d'equip, Gabriel Marcelli. El pilot de Montesa Honda va rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta col·lecció es pot veure al museu, prové de la família Palmanyer, fundadora de Montesa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. La Crida per Sabadell, de la mà de l'advocat d'Alerta Solidària Xavier Monge, ha comparegut aquest matí davant els jutjats de la ciutat per informar sobre les accions legals arran de l'agressió d'un jove durant la festa major. Es presenten dues denúncies. La primera, per la via penal, consisteix en una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en els fets. La segona iniciativa serà per la via administrativa. En aquest cas, es presentarà una denúncia davant del consistori sabadellenc per demanar l'obertura d'un expedient disciplinari. Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, reclama a l'administració local una sèrie de mesures contra els agents.
3: En relació al caporal que va dur a terme l'agressió, l'autor del cop de colze, li demanem a l'Ajuntament amb claredat que el suspengui de sou i feina de forma immediata fins que resolgui tant l'expedient administratiu com el procediment penal.
2: La defensa considera que la documentació elaborada posteriorment pels agents intenta justificar tant l'agressió com la detenció del noi.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jordi de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir. La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el Fòrum Barcelona Desperta, en el qual ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris de que renunciàvem al dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur, o abans possible, passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
4: El consistori badaloní comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni de la Murtra és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
0: Gràcies, Martí. I el Prat de Llobregat, que és actualitat avui? Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla Inuncat.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà des d'aquest dijous la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Sabadell i Castellà del Vallès. L'actuació comporta una inversió anual de 153.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà impulsat per millorar les línies amb més demanda i adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hora punta, amb un pas cada 8 minuts en sentit Sabadell. En sentit castellà, les expedicions que surtin de l'estació d'autobusos de Sabadell s'alternaran amb les que comencin el recorregut a la plaça Espanya. Així, des d'aquesta plaça també hi haurà un autobús cada 8 minuts en les hores punta. D'altra banda, s'ajusten les hores de pas de la línia, que l'any 2025 van registrar més d'1,2 milions de viatgers per afavorir un millor compliment dels horaris i augmentar la fiabilitat del servei.
0: Gràcies, Albert. I ara des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, els dos ambulatoris de Rubí gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa, van organitzar ahir a la tarda una xerrada demostració a l'Auditori Rubiforma amb el motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea, que té lloc entre el 23 i el 30 de setembre. Durant aquests dies, els països participants multipliquen les activitats esportives per acostar la pràctica de l'activitat física a tota la ciutadania. A Rubí hi ha hagut diferents parts. La primera ha estat una xerrada amb la dietista Laia Iglesias, que ha compartit aspectes claus de l'alimentació. Després també han parlat els fisioterapeutes Patricia Tomàs i Marc Aymeric, que han agafat el relleu per parlar dels beneficis de l'exercici i de l'estimulació muscular en la salut. Els assistents, unes 50 persones, van rebre trucs, pautes i petits snacks de moviment per fer durant la setmana i així combatre el sedentarisme. Després, bona part dels assistents van seguir a fora a fer una demostració guiada d'aquest exercicis.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Tina Forest.
9: Segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. A Catalunya se'n diagnostiquen prop de 200 anuals. Malgrat aquesta baixa incidència, és la primera causa de mort entre els nens de 0 a 14 anys i la segona dels 15 als 24, després dels accidents. Carolina Amado, presidenta de l'associació benèfica NITA, reivindica la importància de fer investigacions específiques pel càncer infantil, ja que aquests no tenen res a veure amb els càncers d'adults.
10: Com que bioquímicament i biològicament són diferents, s'han d'estudiar específicament per les mutacions i per les alteracions que tenen. Per això és tan important que les investigacions siguin específiques en càncer infantil, que això és el que reivindiquem totes les famílies, que s'obrin noves línies d'investigació que només siguin pels nens.
9: Amado denuncia que a causa de la baixa incidència del càncer infantil en comparació amb altres malalties, pràcticament no hi ha finançament públic i la recerca se sosté gràcies a les donacions privades de famílies, associacions de pacients, fundacions, empreses i altres entitats.
11: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Es parla molt de la intel·ligència artificial, de la IA. Alguns pensen que és un gran avenç, però altres creuen que ens portarà a un futur distòpic. Hi ha moltes pors i també molts mites, però per resoldre-ho connectem amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda, Mariona.
1: Bona tarda, Carme. Jo no sóc pas especialista en IA, però aquí a Rubí tenim un investigador i enginyer que ens pot explicar una mica de què tracta. Tinc aquí amb mi a l'Adrià Garriga. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
1: S'ha de dir que tens un currículum espectacular. Comences estudiant aquí a la Universitat Pompeu Fabra, però després has estat a Oxford i a Cambridge, i també, enmig de tot, vas passejar-te fent pràctiques a Microsoft. I has estat també investigador de FAR AI, una organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca i educació tècnica en seguretat de la intel·ligència artificial. Però ara mateix, què estàs fent? Explica'ns una mica.
2: Bé, vaig marxar de FAR AI al novembre, més aviat al desembre, i he estat investigant per compte pròpia una mica el mateix que feia. He donat una mica de voltes, però he tornat a la teoria de la neurociència d'intel·ligències artificials. És a dir, es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones, en el sentit de que tenen un cervell amb moltes connexions i no sabem ben bé què representen cadascuna. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem. Aleshores, doncs, estic intentant entendre, doncs, realment quines són les estructures que emergeixen, com es comuniquen les unes amb les altres, quines decisions fan.
1: Fa una mica de por quan ho expliques així, de no sabem realment com pensa una IA, tot i que les hem inventat nosaltres. De fet, vull dir, hi ha hagut casos ara últimament, el Jacob Coxon d'Anthropic i ex-treballador d'OpenAI, que ha admès que la IA pot ser perillosa. És això cert?
2: Sí, jo crec que sí. A veure, jo, de fet, fa ja 10 anys vaig pensar que seria possible que fos perillosa, i per aquesta mateixa raó em vaig dedicar a l'estudi de la intel·ligència artificial i de com es construeix, com decideix, etc. Així que sí, jo ho he pensat fa temps. Tot i així, hauré de dir que, ves, les intel·ligències artificials d'ara no són tan perilloses, en part perquè tampoc... O sigui, el que la gent es preocupa és que, eventualment, quan cada cop van millorant les intel·ligències artificials, i en algun moment potser milloren tant que siguin més intel·ligents que tots nosaltres, els humans, i sembla que les que hi ha ara tenen bastanta bondat, com per dir-ho així. O sigui, no entenem ben bé com funciona, no? Una mica ens relacionem a les decisions que fan com si fossin altres persones, que és una... Fem servir com la facultat aquesta que tenim de predir el comportament d'altres persones per a predir les IAs. I, es pensa que potser en algun moment divergeixi suficientment les metes de les IAs i les metes de les persones, i si acaben fent tot el treball econòmic i tota l'estratègia, les decisions, etc., podria ser bastant perillós. Podrien realment decidir el futur i decidir el que es fa amb tots els recursos, i potser les persones ja no tenim res a dir i no tenim cap poder.
1: I, bueno, hi ha, per exemple, un cas que és, per exemple, una IA que crec que ha entrat en el sistema de salut d'Austràlia. Coses així, això és la IA sola? Això és una persona darrere ordenant la IA fer això? O sigui, què ha passat aquí?
2: A veure, aquest cas, de fet, he llegit la notícia aquest matí, així que tampoc... Però pel que jo entenc, estan fent una avaluació de capacitats de realitzar tasques en els ordinadors. És a dir, una de les coses que fan les companyies és intentar fer IAs que facin treball econòmic, i una de les metes que es parlen bastant és fer una IA que pugui substituir a qualsevol treballador remot, que pugui fer qualsevol tasca que els humans ara fan per ordinador. Aleshores, doncs, devia ser una avaluació d'aquest tipus, i pel que he entès li han demanat que recollís certes dades públiques del govern d'Austràlia, però potser li van demanar més dades de les que realment eren públiques, i en comptes de decidir, doncs no puc portar les dades, decideix, hackejaré l'ordinador aquest, perquè, a veure, hackejar, en certa manera, si entens suficientment dels ordinadors, tot és el mateix, no? Tant hackejar com no hackejar. O sigui, saps que ho estàs fent, però és un continu. És un continu. És com que en algun moment et passes i dius, ui... I bé, la IA aquesta segurament... a veure, les entrenen molt en passar exàmens, com passar avaluacions, no? Com els donen una tasca de, d'acord, busquem aquestes dades i avaluaré d'aquesta forma si les tens o no. I potser l'avaluació deia algo com... doncs has de tenir les dades de la població i de l'edat i han d'estar correlacionades, d'alguna manera. I públiques no eren. I llavors diu la IA, ui, si no busco les dades aquestes, em posaran mala nota, entre cometes. I bé, l'entrenament que fan ara de les IAs els hi posen un reflex molt fort de he de passar l'avaluació que em diuen. Perquè d'aquesta forma s'entrenen. S'entrenen en diverses tasques d'aquestes, és el que se'n diu el reinforcement learning, o l'aprenentatge per reforçament. I si fan bé la tasca els hi dona puntuació, i si fan malament els hi treu puntuació, i les IAs que guanyen més puntuació són les que es propaguen i continuen entrenant, en certa manera.
1: Sí, bàsicament estem fent una escola per IAs, on els hi donem notes...
2: Sí,
1: i...
2: sí. Una mica... Bueno, una mica distòpic, perquè tampoc desegeixen les tasques que tenen, però sí, és com una mena d'escola o gimnàs i van intentant fer les tasques aquestes i cada cop tasques més difícils.
1: I ja passant una mica a les persones, a mi, a potser al nostre tècnic, la IA es pot utilitzar de forma segura en el dia a dia o hi ha alguna forma per protegir les nostres dades d'ella?
2: Sí, es pot utilitzar de forma... A veure... Tampoc entenc ben bé què vols... Què vols dir exactament? Que no et busqui... Que no et publiqui les teves dades o...
1: Bueno,
2: o
1: bàsicament, la gent que utilitza el dia a dia, per exemple, això és una ràdio. Llavors, si demanéssim a una IA que ens fes una notícia, podrien filtrar-se les dades d'aquesta notícia abans de que la publiquessin, per exemple?
2: Ah, podria ser, però en aquest cas jo crec que és pensar com si fos... Sí, jo crec que... En molts casos la IA no... O sigui, no, ara mateix no fan accions nefastes sense que se'ls hi demani, per exemple, no? O sense que sigui a una conseqüència del sistema aquest de posar notes. És a dir, si li dius, ah, escriu-me la notícia i guarda-me-la en el lloc aquest on guardem les notícies, segurament t'ho faci raonablement. A vegades s'equivoquen també, però... Bé, crec que el que s'ha de potser preocupar-se un més és que si les teves dades estan en un servei web, que la IA d'algú altre hackeixi el servei web aquest i et prengui les dades. O sigui, és més un problema de seguretat que d'utilitzar la IA tu mateix. No em sembla que hi hagi gaire problema per utilitzar la IA tu mateix.
1: O sigui, és més de veure què tenim penjat per internet, perquè les IAs ho poden trobar bàsicament tot.
2: Sí.
1: I, bueno, més enllà, la IA no només és una amenaça distòpica d'aquestes que diem, bueno, el gimnàs de la IA, que poden entrar al servei de salut... Estem desenvolupant la IA també cap a usos positius, no? Per exemple, se m'acudeix la medicina.
2: Sí.
1: Com va aquesta part del desenvolupament de la IA? És la principal o s'està perdent l'interès?
2: No, a veure, la manera de la que es desenvolupa la IA ara mateix és intel·ligència general... en el sentit de que doncs el mateix sistema intenta fer totes les tasques que es poden fer. És a dir, entrenes una sola IA amb tantes dades d'internet com puguis, tantes tasques de gimnàs, i aleshores, a veure, sí que és veritat que la majoria de tasques que fan són coses de tipus programació o matemàtiques, perquè són fàcils de puntuar, bàsicament, però també adquireix capacitats com de visió, de mirar la pantalla de l'ordinador, o mirar una foto, de reconèixer patrons en general i mirar dades. Aleshores, la cosa aquesta avança, però avança tot al mateix temps, una mica. O sigui, crec que pensar que s'investiga IA d'un tipus o d'un altre per fer salut o per fer educació o per fer hacking són diferents, no hi ha gaire diferència. Sí que és veritat que hi ha algunes IA especialitzades a les ciències biològiques o de la salut, com per exemple fa uns anys el AlphaFold de DeepMind, que és una... És una IA que predeix com es pleguen les proteïnes per a saber quines funcions poden tenir, i hi ha algunes companyies que investiguen més coses d'aquestes. És a dir, sí, hi ha alguna cosa, però les companyies més grans, OpenAI, Anthropic i Google potser, estan tirant més per a una IA que faci totes les tasques en general, i una mica la meta que tenen és més el treballador remot substitut aquest, que seria més general que especialista.
1: Sí, no és per dir-ho, però sembla que ens vulguin substituir, no?, els que treballeu amb ordinadors.
2: Sí, no, clarament.
1: I això, vull dir, això sí que és perillós a nivell, però no és culpa de la IA, sinó de l'empresa, potser, no?, de voler substituir els seus treballadors.
2: Bé, sí, no, o sigui, no només els seus, no? O sigui, particularment estan més per a... Part de les valuacions enormes que tenen, la quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, és un treballador, un programador, el que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata. I, però, clar, tot el que pagues a la IA va a la companyia que l'ha feta, o la companyia que serveix el model, que té els servidors que responen a preguntes d'allò. Aleshores, sí, hi ha un clar incentiu econòmic per a substituir els treballadors remots. Hi ha algunes companyies que estan intentant... En part per ideologia, estan intentant fer una manera d'ajudar els treballadors sense substituir-los, o com donar més capacitats a cada treballador, que una mica també les companyies grans també ho fan, això, perquè és molt difícil substituir un treballador completament, no? Però pots potser substituir la feina que abans te la feien 10, ara te la fa dues persones i 40 IAs, alguna cosa així. Però sí, és clarament el que estan intentant fer.
1: I, bueno, hi ha, ara mateix, per la persona de peu, hi ha moltes IAs gratuïtes, no? ChatGPT, pots fer consultes gratuïtes, tot això. Per què és realment gratis? Vull dir, què estan guanyant de donar aquesta eina, que, vull dir, no pot ser una eina fàcil de tenir, de fer, de mantenir? Què estan guanyant de donar-la a tothom?
2: Bé, les IAs gratuïtes són molt menys intel·ligents i molt més barates de córrer que les que s'ha de pagar. Mhm. Les subscripcions de 20 euros al mes o 100 euros al mes o $100 et donen accés a molta més utilització i molta més intel·ligència. O sigui, les IAs que ja també tenen més qualitat. D'alguna manera, les IAs gratuïtes aquestes són per a... O sigui, és com que et donen de provar perquè paguis. Uh-huh. És et donen de provar perquè paguis. A OpenAI hi havia un moment en què estaven pensant de com posar anuncis també, o sigui, per exemple, si preguntes quin tipus de cosa hauria de comprar, doncs et dirà el que hagin pagat les empreses que hagin pagat per fer d'anuncis, i així guanyarien alguns diners. Uh-huh. En certs casos, si hi ha... A vegades poden fer servir les teves dades també, és a dir, el que fiquis en el chat, la companyia s'ho guarda i potser ho entrena. Hi ha un... Totes les companyies aquestes també tenen un botó d'opt-out, de no entreneu en les meves dades, però per defecte pues, sí que entrenen. Llavors s'ha d'anar a treure, si això et preocupa. Però és bastant improbable que utilitzin les dades de moltes tasques d'aquestes dia a dia. No sembla que tingui sentit econòmic, però bueno, se les queden per si de cas.
1: Molt interessant això del botó d'opt-out, que això no ho sap molta gent. Opt-out significa com treu-me d'aquí una mica, no?
2: Sí, treu-me d'aquí. Sí,
1: hi ha un botó de dir, escolta, amb les meves dades no facis res i les meves dades que es mantinguin privades encara que utilitzi la IA, no?
2: Bé, algunes coses sí que faran, no, però sí que no... Pots fer que no millorin els futurs models i no entrenin les futures IAs en les teves dades. Però potser se les queden per veure estadística de quins temes parlen els usuaris amb la IA.
1: Sí, bàsicament se les queden, però només l'empresa amb la que estàs literalment parlant, no? O sigui, ChatGPT.
2: Sí.
1: Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Adrià, i bueno, gràcies per venir aquí, gràcies per explicar-nos una mica sobre la IA, que és un tema així complicadet, i bueno, moltes gràcies i que passis molt bona tarda.
2: Gràcies per convidar-me, Mariona. Bona tarda.

tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Soc en Ferran i la cançó que proposo és bastant típica, eh? Dai Dai, de Shakira, que porto tot l'estiu escoltant-la perquè la meva filla de 5 anys no para de cantar-la o intentar-ho almenys.

0: connectats us parlarem de llibres, perquè les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. D'aquesta reentrée dels títols més esperats n'ha parlat l'Alba Triador amb en Sergi Martí, el llibreter de La Paideia.
1: Per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
2: Bueno, el setembre al final és

0: per fer tanta novetat.
1: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
0: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? De experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, és, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal. Però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no. És a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
0: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
0: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. Això ha passat realment.
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
0: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
0: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar?
0: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
0: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top 1, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys, parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat, i crec que és molt original també la veu, aquí totalment un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
0: Sí, aquesta obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui. És una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir. I, clar, els que busqueu diguem-ne...

0: algo semblant al Verano que Mae tuvo los ojos verdes, o L'estiu que Mae va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ja té un... té, pues, ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, i... però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que m'agrada tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
0: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexander Slevich, de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica, pues, aquest buit i ens omplen de, amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
0: Kalifatides o Kalifatides és que no, si no fa parlar d'ell, és com un autor que es ven per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter, no? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del el nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira bueno, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
0: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar, i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los Días Perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
0: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los Días Perfectos i Les Despedides són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, no sé, ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, et dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb, bueno, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final el Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tio Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, sí, realment no? És un llibre que ja et dic que ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden perquè crec que molt poques perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix i ja hem anat avisant i clar, ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes
0: sí.
1: gràcies.
0: Sí.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: Bé, doncs us deixem aquesta pila de títols perquè els aneu agafant al llarg d'aquesta temporada, però en tindrem més de propostes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà sant tornem-hi. Quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest, There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead. Ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hey, us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó, Paranoid Android.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim, que començava amb aquest Worldwide Suicides. Pearl Jam.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Classics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens n'anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores a Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: James Randi, un mag i investigador de capçalera que es va dedicar tota la vida a perseguir i a demostrar farses, deia que no hi ha res paranormal en l'univers excepte la nostra comprensió incompleta del que és normal. I avui aquesta idea ens acompanya molt bé, perquè parlarem d'una pràctica que sembla literalment sobrenatural. Persones que aparentment obren el cos amb les mans, extreuen tumors, sang i teixits, i després no deixen cap ferida. La pregunta és, miracle, energia o truc de mans? Avui parlarem dels curanderos, de guaridors, de miracles, de fe, de necessitat, de vulnerabilitat, i d'una de les pràctiques més espectaculars i inquietants del món pseudomèdic, la cirurgia psíquica. Sí, sí, cirurgia psíquica. Aquella escena en què una persona sembla introduir les mans dins del cos d'un pacient, extreure'n teixits malalts, tumors o males energies, i després deixar la pell intacta com si allà no hagués passat res. O sigui, com una operació quirúrgica, però sense quiròfan. Com una visita al cap, però amb sang falsa. Com un miracle, però amb una alta probabilitat que algú porti fetge de pollastre amagat entre els dits. A tot això, realment funciona? No mèdicament, sinó psicològicament. Per què ens pot impressionar tant? Per què algú hi pot creure? I fins a quin punt la fe, l'esperança o l'efecte placebo poden convertir-se en una trampa? Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on mirem els misteris amb curiositat, però també amb guants de làtex.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I després d'aquesta entrada entre miracles, mans sanadores i fetges de pollastre sospitosament terapèutics, saludem el nostre home de ciència de confiança, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vila. Jordi, com estàs?
3: Moment, espera't un segon, eh?
2: Què estàs fent? Què fas?
3: Tinc una mostra, d'una pissarra d'aquí dalt dels Pirineus, del Ripollès, sí. Que se li ha bloquejat. Se li ha bloquejat l'energia... Ah. I estava fent una mica d'imposició de mans, picant-la, provava, per alliberar l'energia. No va.
2: Jo crec que has de deixar la pedra tranquil·la,
3: No, després...
2: I això que la pissarra té bloquejos emocionals...
3: Però després li fotré, li aplicaré un cataplasma, eh?
2: Ja estarà. Bueno, mira, si ha de funcionar... Però jo diria que aquesta pedra deu tenir milions d'anys i han vist de tots colors, eh? Jo no sé si
3: possible.
2: Ve d'això. Però bueno, escolta. Sí.
3: Però bueno, igual que n'han vist de molts colors els curanderos que actuen a diferents poblacions, no fa falta que ens en anem gaire lluny, de fet.
2: A veure, explica'ns, tens alguna experiència?
3: Hi has anat mai, al curandero?
2: Jo no hi he anat mai. Tu sí? Hi has estat?
3: Jo diria que sí, però és que no n'estic segur, perquè de vegades tenen noms que no són... No és allò que hi hagi una etiqueta fora a la porta que digui curandero.
2: Clar, no ho posa.
3: No ho posa.
2: No és un títol, curandero,
3: exacte,
2: diguem. Però
3: què és un curandero? No? Un curandero no deixa de ser una persona que guareix, no? Que tu vas allà i tens, jo què sé, pots tenir dolor, pots tenir febre, pots tenir una depressió, tens coses i el vas a veure. Clar. Vas a veure i ell...
2: O sigui, en català seria un guaridor, potser,
3: no? Un guaridor,
2: no?
3: Sí, diguem-ne així. Un guaridor. Sí. Hem de canviar el títol, del programa. T'ho dic ara.
2: Ho
3: dic ara. Bueno. M'he fet tard.
2: Sinó que se'ns enfadarà.
3: M'he fet tard. Clar, on ens els trobem, els curanderos? Jo diré curandero,
2: A veure.
3: És que és més...
2: Tothom coneix curandero.
3: Fa com més de català. Curandero és que cura, no? Del curandero. Que carai.
2: Sí, clar.
3: Sí.
2: No,
3: és un sí, sé que tindrem crítiques, sí. Per això.
2: No passa res, les assumirem.
3: Sí. Els curanderos estan a tot arreu del món, va bé?
2: Sí? És una cosa transversal,
3: sí.
2: Mundial?
3: Sí, i un curandero pot estar... Bàsicament està allà, hi ha d'haver-hi tres ingredients perquè ell estigui allà. Hi ha d'haver una malaltia, hi ha d'haver-hi poca medicina disponible i hi hauria d'haver-hi també una comunitat que comparteix les creences, no una comunitat que comparteix el seu saber.
2: Sí, o sigui, quan dius creences, creences o la cultura,
3: sí,
2: vols dir?
3: Sí, diguem-ho així,
2: cultura,
3: d'acord.
2: O l'hàbit d'anar a aquest tipus de...
3: No? Exacte. I fa moltes funcions. Té moltes funcions alhora. És a dir, pot ser l'herbolari, pot ser una llevadora, pot ser un conseller, fins i tot pot ser un... Sí, pot fer d'exorcista, o de confident, o fins i tot hi ha llocs que fa de figura religiosa.
2: Clar.
3: Atenció.
2: O sigui, tu dius que el plantejament és que és una figura molt àmplia. algú que cura, que pot curar l'esperit, però també et pot curar la malaltia física, diguem, no?
3: Exacte, exacte.
2: D'alguna manera.
3: Sí, de fet, aquests, els curandius triomfen no perquè la gent no tingui coneixements ni res d'això, vull dir, al final el curandero triomfa perquè la malaltia fa por, no?
2: Uh-huh.
3: Sí. I clar, tu quan tens...
2: És una cosa dolenta,
3: sí,
2: no la volem.
3: Clar, tu quan tens dolor, quan et passa alguna cosa desagradable, tu busques respostes, no? Uh-huh. Aleshores,
2: sí, clar.
3: Necessites una persona que et doni aquestes respostes. Estiguin, uh-huh, siguin o no siguin encertades. Atenció, eh?
2: Que, bueno, clar, què vol dir encertades? Perquè si et fan efecte, no?
3: Clar, clar, clar. Et poden fer efecte el que et digui un curandero? Sí. Per què no?
2: Per què no?
3: Per què no? De fet, ja et diré una cosa que sorprèn. L'OMS recorda, o sigui, té un article publicat, que diu que durant molts segles moltes cultures han utilitzat remeis tradicionals, sanadors locals, coneixement empíric. El coneixement empíric és aquell de l'assaig i l'error, eh? Jo provo una cosa, si funciona la faig. Si no funciona, provem una altra. I totes aquestes cultures doncs, han aportat coneixement a la farmacologia moderna. Vale? I hi ha molts productes que deriven d'aquests productes naturals o fins i tot de coneixement local. És a dir, no és de menys tenir.
2: Sí, o sigui, es barreja una mica allò que també n'hem tractat en algun cas, allò de la teràpia alternativa, no? Altres tipus de medicina, no? Fins i tot l'homeopatia. Però
3: exacte.
2: El curandero com a figura és un personatge que està tot arreu i que pren diferents formes i diferents tipus de teràpies, no?
3: Ah, exacte, i amb el temps s'ha anat actualitzant també, hem de dir, perquè si abans un curandero podries dir doncs, que era, mira, un xaman, doncs ara el tindràs tancat en una casa seva, perquè normalment els trobes a casa seva, no hi ha una oficina de curanderos, no? Ni un gremi.
2: Bueno,
3: no ho sé.
2: No ho sabem, poder n'hi ha alguna i no l'hem
3: potser
2: trobat.
3: Sí.
2: No?
3: Però s'han d'actualitzar en el temps també. I si abans es podia parlar de sants, de maldulls, ara també, o de pregàries, no? Ara s'acabarà parlant doncs, d'energia, de vibracions, de bloquejos emocionals, com el que tenia la meva pissarra d'aquí del Ripollès. Sí. Netejos,
2: clar.
3: O sigui, coses ja que són una mica més New Age, que es coneix com el
2: ja,
3: New Age.
2: Ja, exacte.
3: Vale.
2: Una mica més hippie, diguem, de l'època aquella, no?
3: Sí, ens n'anem aquí, és que això. El curandero és una figura que està a Catalunya, que ha sigut una figura i tant. Tenim, n'hi ha hagut, segurament n'hi haurà. N'hi ha Amèrica Llatina, i depèn del lloc on estiguin, també tracten el mal d'una manera diferent, no? Amèrica de Llatina
2: sí.
3: Potser es fa més, o Espanya es fa el mal de ojo, no?
2: Sí, o sigui, pel que dius, es barreja una mica a vegades amb la màgia, no? Amb una cosa una mica etèria, potser, oi?
3: Màgia i fins i tot, a vegades...
2: Encanteris,
3: sí, o... Sí, i fins i tot, a vegades, et diria religió. Ara, si abans hem dit
2: això,
3: que...
2: Això, bueno, pot... fe, no? Creença.
3: Sí, es pot considerar com una figura religiosa perquè, a vegades, el curandero no és ell el que cura amb els seus coneixements, sinó que és un esperit que li entra i aquell esperit cura a través seu. O pot passar que una divinitat li hagi donat aquell do. El bo de curar.
2: Li dona aquella força o aquell... Ah,
3: sí. Bueno, això, a veure, si som així pragmàtics, doncs això el protegeix bé, perquè si surt bé, no? És un miracle.
2: Efectivament.
3: Si no surt bé, doncs mira, és que faltava fe, era la voluntat de Déu.
2: Clar.
3: Que és que no estaves preparat.
2: No hi havia inspiració suficient.
3: Ei, és que no vibres, clar, no vibres bé, saps?
2: No vibres amb la freqüència que has de vibrar.
3: Aquí està.
2: Sí. Val. Clar, llavors és el que tu dius, no? Que segurament en altres èpoques el curandero i el metge eren el mateix, i en algunes cultures potser continua sent el mateix encara, no?
3: Segurament, i el savi del poble, totes aquestes gens, doncs, a la persona a qui anaves a buscar les respostes.
2: Exacte, sí, exacte, el savi, el druida,
3: sí.
2: No? També, el que feia
3: sí,
2: en el seu moment.
3: Sí, senyor.
2: Escolta, saludem el nostre convidat resident de sempre, que ja en aquesta temporada ja no és convidat resident, ja és convidat, no? Li donem el títol
3: bueno.
2: Oficial. Sí, home, sí, va, crec que sí, que l'audiència ens ho agrairà. Albert Palou, biòleg i comunicador del Centre Beta. Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Bé, he de dir que últimament el concepte de resident s'ha revaloritzat molt, des de que el fa servir Bad Bunny a les seves gires.
2: Veus? Ara que deixaràs de ser resident com a tal, ara ho voldria ser. Bueno, haurem de... Et donarem una casita, si
4: no. No li va pas malament la vida.
2: No, això és veritat. Escolta, hi has anat mai tu, un curandero, o què?
4: Jo diria que sí.
2: També diries, o sigui, no ho sabem, estem en el terreny de... molt bé.
4: Hi havia un metge alternatiu a la ciutat de Vic bastant popular i tenia algun familiar que havia anat i que li havia anat bé i un dia vaig decidir provar-lo.
2: I et va anar bé?
4: Sí, em va donar el millor consell que m'han donat mai.
2: Ah, home, doncs mira, i eres, pots saber o no?
4: Sí, em va dir que anés al metge.
2: Bueno, doncs, i et va funcionar el metge? Perquè, clar, llavors, i li vas pagar en aquest tio o no?
4: Sí, sí, sí. Va funcionar, eh? O sigui, veus? Tot resolt.
2: Cap allà que sí, vas anar. Sí, sí, sí. Perquè un dia, no sé si en podem parlar, però jo a casa meva recordo que també en deien els espatllats, que jo no sé si això té a veure amb els osteòpates, també. O té alguna... No? Pot ser que sí?
4: Segurament tira bastant per aquí. Jo crec que el concepte de curandero entra una mica tot. I qualsevol pràctica... El problema és quan hi ha algun tipus de coneixement al darrere que ho sustenti, o el problema és quan directament el que t'ofereixen és màgia. M'he dedicat a buscar un dels casos, ho has esmentat a la introducció, a mi em fascina el concepte de la cirurgia psíquica.
2: Sí, això t'ho volia preguntar, perquè en parlàvem a l'inici. Tu has trobat curanderos? Perquè curanderos propers que facin això, a mi no em sona gaire, No sé tu què has trobat.
4: És una cosa molt de les Filipines, sobretot. És un país on el tema va prosperar bastant i que ha tingut certs moments que s'ha fet popular. Em preguntava què ho ha fet popular. No sé si recordeu, hi havia un humorista no gaire conegut aquí a casa nostra, però molt, molt famós als Estats Units, un humorista així mica passat de volta, que es deia Andy Kaufman.
2: Sí, home, molt... i tant. Va tenir una pel·lícula, un biopic molt famós i molt bo.
4: Sí, sí,
2: realment.
4: Molt recomanable.
2: Del Jim Carrey.
4: Doncs bé, Andy Kaufman era un humorista que forçava molt la broma, forçava molt el sentit de l'humor, i va arribar un moment en el que la gent no es creia res del que se suposava que era la seva vida real. I el que li va passar en un moment donat és que li van diagnosticar un càncer de pulmó molt, molt agressiu.
2: Sí.
4: La gent no s'ho va creure. Es pensaven que era una part d'un gag, però sí, sí, realment era un càncer molt agressiu. I ell era molt donat al curanderisme i a les teràpies alternatives i va decidir viatjar a les Filipines a rebre tractament per part de la cirurgiana psíquica més important de les Filipines d'aquell moment, que es deia Jun Labo, que bueno, li va fer un tractament, li va operar el càncer de pulmó. Ja sabeu que la cirurgia psíquica, per si algú no ho situa, és fer una incisió quirúrgica amb les mans per extreure teixits, sí, sense algun problema.
3: Doncs bé, amb les ungles,
4: amb les mans, tot.
2: Amb les mans, sí, sí. Amb les mans nues. De fet, a YouTube hi ha exemples bastant sòrdids, diguem.
4: Sí.
2: Però, esclar...
4: El pobre Andy Kaufman, ell va creure realment que s'havia curat després d'aquesta sessió amb Jun Labo. El problema és que va morir al cap d'uns dies.
2: Ja. De fet, es podria fer un especial Andy Kaufman o Man on the Moon, que és la pel·lícula que com dèiem, protagonitzada per Jim Carrey, i en el que es veu aquesta escena, com dius. O sigui, jo recomanaria a tothom que ens escolta que vulgui veure una bona pel·lícula, veu aquesta pel·lícula i també l'escena en com ell va a curar-se, no? I com ell, fins i tot, no sé si te'n recordes, Albert, però que veu el truc abans. Però, malgrat tot, la fe l'empeny tant igualment que es deixa fer, no? I que hi creu. I és molt curiós, no? I suposo que alguna cosa de veritat devia anar per aquí. Sí, sí. Tens algun altre exemple d'aquests així?
4: Clar, això, la popularització d'això va generar certa preocupació entre el sector, diguem, mèdic, sobretot als Estats Units. I hi ha hagut metges que s'han... O sigui, hi ha hagut estudis científics que s'han intentat acostar al món de la cirurgia psíquica, però molts des del punt de l'antropologia. O sigui, intentant estudiar el fenomen i el que hi ha al darrere i l'efecte placebo que pot portar. Però alguns metges, un cas paradigmàtic és un senyor que es deia William Nolan, de Massachusetts, que va estar molt, molt, molt dedicat tota la seva vida a intentar lluitar contra les pseudociències i contra específicament els curanderos. Ell va fer seguiments reals de pacients per destapar que cap curació era demostrable. O sigui, no va trobar cap evidència de cap curació de les mans d'un curandero que havia estudiat.
2: Sí, va fer un estudi sistemàtic,
4: sí, sí,
2: ben fet,
4: curanderos,
2: i va arribar a la conclusió que res de res.
4: I després va traslladar-se i va estar vivint un temps a les Filipines per estudiar des de dins aquest tipus de pràctica. Va acabar concloent que era un frau del 100%, cosa que era bastant òbvia. I després, al cap d'uns anys, fins i tot la Societat Americana contra l'American Cancer Society, o sigui, el col·lectiu de metges que treballen en la lluita contra el càncer, van acabar fent un article oficial de declaració d'intencions al voltant de la cirurgia psíquica, en el que destacaven que l'única posició que hi havia davant d'això era un rebuig total, perquè era un frau absolut, i que no s'havia de provar mai, ni fins i tot intentant buscar efecte placebo, que no recomanaven en cap sentit mai provar-ho de cap
2: directament,
4: forma.
2: Directament, eh?
4: Sí, sí.
2: O sigui, d'una forma molt radical, eh?
4: I que era un tema que, bàsicament, era un truc de màgia.
2: O sigui, que al final, si aquests curanderos que dèiem filipins, en aquest cas, haguessin fet com el que vas anar tu, els hi hagués anat més bé.
4: Sí, segurament, sí. Sí.
2: Si els diguis, no, saps què? Això vés a l'oncòleg que t'ho miri i poder aniràs més bé, esclar. Però clar, llavors el negoci no hi seria del tot, no? Perquè per recomanar-te que vagis al metge ja hi ha la teva mare, diguem, no sé com dir-ho.
4: Sí, bueno, sí, no acaba de funcionar.
2: En fi, algun altre que vulguis comentar? Tens algun...
4: M'ha semblat molt interessant i has citat un referent total que és James Randi a la introducció.
2: Sí, home, que n'hem parlat altres vegades. I
4: James Randi
2: és un far.
4: També es va ficar amb la cirurgia psíquica. I en aquest cas ho va fer de la mà d'un tòtem, nom de primera divisió, no de la ciència, sinó de la ciència-ficció, d'Arthur C. Clarke.
3: Oh,
2: home,
3: oh.
2: Compte, que això, sí. Això són paraules majores.
3: Està pujant de nivell, això.
4: Arthur C. Clarke, entre altres, autor de 2001, Odissea de l'espai, sí. Obra de referència total.
2: O Blade Runner.
4: Es va aliar amb James Randi per lluitar una mica contra la cirurgia psíquica. I això va desembocar, fins i tot, en una demostració en directe en una televisió britànica de James Randi, fent una operació ell, a un pacient, que el va posar allà en una camilla, va ficar-li les mans a dins el cos, va sortir molta sang, va començar a extreure trossos de teixit de dins del pacient, i quan va acabar ho va fregar tot amb una tovalloleta, i escolta, aquí no havia passat res, eh?
2: Ja.
4: Automàticament bueno, sí que... va confessar que eren tot trossets de xai i que eren trucs de màgia. Però bueno.
2: Clar, per tant, James Randi va fer de James Randi i va demostrar com és possible fer veure una cosa que no és, no? Tot cas.
4: Sí, en tot cas.
2: Ho va fer bé. De fet, James Randi s'autodefinia com a prestidigitador, com a mag.
4: Sí.
2: I un dels seus referents era Houdini. Per tant, estem allà mateix, no? Que el tio sabia fer aquestes coses.
4: Sí.
2: I també tocava diferents pals. Una mica el que dèiem al principi amb en Jordi, que aquesta gent saben fer una mica de tot. Al final és enganyar o fer veure el que no és, no?
4: Sí, en tot cas, de recomanar a la gent que no es deixi ficar les mans a dins, almenys, o que comprovin que s'ho han rentat bé.
2: Sí, és important, eh? De fet, no per casualitat es van inventar els guants de làtex, m'imagino. Jordi, escolta, digues. Tu això de la cirurgia psíquica, tu saps si té alguna mínima base o s'aplica en algun lloc amb una mica més de fonament o alguna cosa que s'hi assembli en la ciència canònica, diguem?
3: Evidentment, la ciència ha entrat només per desmentir-ho, això, perquè s'ha de desmentir, perquè dit clar i curt i ras és un frau. És un frau que pot arribar a ser molt perillós, perquè imagina't que tu tens una malaltia greu i te'n vas amb un d'aquests, com li va passar amb el que ha dit l'Albert, que va tenir un càncer i es va morir, no? Doncs, carai, no vagis allà a fer-te això, perquè no serveix per res, dit curt i ras. Però mira, sí que la ciència i la medicina ha fet una sèrie d'estudis per veure realment si la cirurgia pot arribar a ser placebo.
2: Clar. O sigui, s'ha provat, en algun lloc?
3: Sí, s'ha provat. Hi ha un cas, que es diu el cas Mosley, que és la cirurgia placebo. És a dir...
2: Cirurgia placebo,
3: Cirurgia placebo, sí senyor.
2: Recordem a la gent que això de l'efecte placebo, la cirurgia placebo, és com, diguem-ne, que és alguna manera de... És un efecte positiu de la ment, no?
3: Exacte.
2: Que a partir d'una determinada creença de que un remei funciona, encara que no necessàriament funcioni, diguem-ne, químicament, doncs té un efecte determinat,
3: exacte,
2: un efecte positiu.
3: Exacte.
2: No?
3: En aquest cas es van fer un cas que es diu cas Mosley, en el qual es va fer cirurgia real. Vale? Es va agafar es va fer amb una mostra de 180 pacients. Tots ells tenien tots ells tenien artrosis de genoll. Vale? En un grup, els investigadors, els cirurgians, els hi van fer un rentat artroscòpic. Aquí jo sé que hi ha una persona d'aquí que segurament sap de què estic parlant.
2: Sí. Es manifesti. Veus?
4: Uns quants.
2: Si a tu t'han fet algun rentat, com has dit això?
3: Rentat artroscòpic.
4: Sí.
2: Artroscòpic, t'han fet algun? Fa mal, això? Fa mal?
4: Home, sí.
2: Sona que fa mal,
3: Sí, et fan una incisió al costat del genoll, entren i operen, no? S'atreuen el que han de treure, no? Després, amb un altre grup de pacients, se li va fer un desbridament artroscòpic. En aquest cas vol dir retirar, regularitzar, restituir teixits, vale? que es considerin problemàtics. I un tercer grup se li va practicar cirurgia placebo. Vale?
2: Veure, i què era? Fer veure que feien alguna cosa sense
3: fer-la? Els entraven a dins la sala de quiròfan, els hi feien firmar tots els consentiments, els hi feien fer totes les proves, l'extracció de sang, tot el que s'ha de fer. Entraven, els adormien, perquè s'ha de dormir la persona per fer una artroscòpia, no s'ha de moure. Se li practicaven incisions reals, se li cosien aquestes incisions, però no se li tocava res de dins. Vale? I se'l portava cap a planta i allà se li feia fer la recuperació que s'ha de fer en aquests casos. On tots els pacients, tots aquests tres grups, feien exactament la mateixa seqüència.
2: Però clar, representava... Representava
3: que tens una artrosi...
2: Un dels grups?
3: Sí, sí.
2: Ah, però un dels grups no se'ls havia fet cap cura.
3: Exactament. Aleshores van...
2: Per tant, se'ls feien fer recuperació unes articulacions que tenien artrosi.
3: Exactament.
2: Ostres, és agosarat, eh?
3: És bastant agosarat, però ells volien veure si realment l'operació aquesta doncs té o no té un sentit físic per a la persona, vale?
2: Sí.
3: Això, doncs, els pacients i els avaluadors no sabien, evidentment, quin tractament havia rebut cada persona. I es van valorar durant 24 mesos. És a dir, es feien amb escales de dolor.
2: Vale, dos anys.
3: Sí. Escales de dolor. Simplement, doncs, si tu marques del 0 al 10, quin dolor tens? Tant. Doncs si tu, un pacient, entrava amb un dolor 9, doncs quan sortia d'allà, al cap d'uns dies deia que tenia un dolor 6. Vale? Sí, m'ha disminuït, vale. I tant, noto menys dolor, exacte. El resultat, ja t'adalanto, Sergi, que va ser demolidor, eh? Els pacients que havien rebut cirurgia real no van pas millorar més que els que havien rebut la cirurgia simulada.
2: Ostres, curiós, això, eh?
3: A nivells de dolor, tots van notar el mateix. Uns els havien operat, els altres havien simulat l'operació. La conclusió, al final, aquest article conclou que en aquest assaig, el rentat artroscòpic, el desbridament, no eren millors que una operació placebo.
2: Imagina't. El poder curatiu de la ment, diguem, eh?
3: Això és incòmode.
2: Sí, perquè deixen en mal lloc també els que inventen el desbridament, no sé com dir-ho.
3: Sí, senyor, però ja, no? Clar, és incòmode, però és molt científic, perquè al final s'ha fet un assaig clínic real, estressat, ben fet, en el qual hi havia potser una sèrie de metges que tenien dubtes sobre aquest tipus d'operacions.
2: Sí, sí.
3: Hi ha intervencions que semblen funcionar perquè el pacient millora després de rebre-les, però, però és que no demostra que la part tècnica de la intervenció sigui la causa de la millora.
2: Clar, vale? Està clar. Això, sí, és evident. Però també demostra que la ciència s'autoesmena, eh?
3: Exactament. Però aquí entro en el terreny de la cirurgia psíquica, perquè al final aquest experiment ens ha ensenyat que la cirurgia placebo ens ensenya tot el poder que té el ritual. Per les persones. La cirurgia psíquica el que fa és explotar aquest poder, no? Aquest ritual, això de que entro amb les mans, que sembla que t'estigui fent alguna cosa, però la cirurgia psíquica ho fa sense cap control, sense cap evidència i segurament sense cap escrúpol. Vale?
2: Està clar. I a canvi de diners, generalment.
3: Doncs mira, deixar de creure en una pràctica que no és eficaç, sobretot en ciència, costa molt, i per la persona que l'ha dut a terme durant molts anys encara més, imagina't. Fins i tot dins la medicina científica. Ara bé, imagineu-vos com deu costar això dins el món dels curanderos. No hi ha assajos clínics, no hi ha controls, i els fracassos al final es dilueixen amb la història, es dilueixen en el temps, perquè no se'n parlen dels fracassos. No es parlen.
2: Està clar. Només sobreviuen els èxits, no? La història l'escriuen els guanyadors.
3: Exacte. No? La ciència mèdica s'equivoca, però té les eines i té el coneixement per autocorregir-se.
2: Clar, clar.
3: Això és important.
2: Clar, clar. Aquesta és la idea.
3: I tant.
2: Albert, tens algun altre exemple encara que ens vulguis comentar de curanderisme o d'experiments que s'han fet a l'entorn d'aquest tipus de teràpies, per dir-ho així?
4: Sí, tinc alguns casos curiosos. Abans, li dic, estic reflexionant sobre si, després del que ha explicat en Jordi, si em podria haver estalviat alguna operació de genoll.
2: Home, és que aquí estem, eh?
4: Però bé.
2: Al tanto.
3: Jo ho he deixat anar.
2: Coneguent-te, perquè ets un punyetero, segur que has anat de pago.
4: I
2: si has anat de pago...
4: I amb monges.
2: Ara dius, ep!
4: I amb monges.
2: I imagina't.
3: Imagina't. T'hi van tirar aigua beneïda i el tens, això.
2: Allà.
4: Monges del quiròfan, allà... És una experiència que... curiosa, també.
3: Però això és una mica com l'extrema...
2: Tenia ganes de veure les cames nues, eh?
3: Com l'extrema unció, això.
4: Sí. Bueno, ja ho tens allà a punt.
3: Sí.
2: Ho tens tot allà al costat, sí. És com... Bueno.
4: Jo em feia gràcia parlar... Jo crec que és just parlar de vegades quan algú fa una pràctica dubtosa, pseudocientífica o directament estafa, subratllar grans estafadors també és una cosa que està bé. I va, la veritat és que en el món del curanderisme hi ha bastanta gent així d'intencions dubtoses. Però he trobat hi ha un gran estafador, que és un senyor que es deia, o es diu, João Teixeira de Faria.
3: Tens molt bon portuguès, eh?
2: João Teixeira de Faria, eh?
3: Molt bon portuguès tens.
4: Sí, també conegut com a João do Deus, o sigui, Joan de Déu, o sigui que veus? Si l'haguessin santificat, tindríem un problema de copyright en un hospital.
3: Sí, tens raó, ara hi pensava, és veritat.
4: Bueno, aquest senyor va ser un dels curanderos més importants, més rellevants i més famosos del Brasil. Era d'un estat que es diu Goiás, al Brasil, i acumulava desenes i centenars de persones que el seguien constantment per les seves capacitats de curar. Ho tocava una mica tot, curanderisme en general, també va tocar una mica la cirurgia psíquica. Va ser estudiat com una mica en aquesta línia que deia en Jordi també. Hi havia científics que l'estudiaven no com a curador, sinó com a fenomen sociològic. Perquè sempre hi sol haver interès en realment què hi ha darrere d'aquests fenòmens, que a vegades, com explicava en Jordi, poden arribar a través de l'efecte placebo a generar un efecte positiu. El problema de João do Deus és que tot això que feia ho va acabar convertint en una entitat de finalitats dubtoses. I...
2: Que estrany, no m'ho esperava, sí. que això passés.
4: I va acabar sent condemnat a 500 anys de presó.
3: Home,
2: déu-n'hi-do. Això a l'estat portuguès?
4: A Brasil. 500 anys de presó per abusos sexuals.
3: Ep!
2: Val. Per tant, es aquí, derivava cap aquí el tema, eh?
3: Estava aprofitant una mica el seu poder, eh?
4: El senyor João Teixeira potser no pretenia curar la gent gaire.
2: Que està clar que tenia efectes secundaris, per dir-ho d'alguna manera, el tema.
3: Mare meva.
4: I després he seguit buscant i he trobat un cas especialment curiós i que podem enllaçar amb un dels capítols que vam fer la temporada passada que parlàvem de mèdiums.
3: Era bo, aquest? Ojo, L'ha de veure la gent.
4: Clar, he trobat un cas. Hi havia un cirurgià psíquic i curandero molt popular que es deia Dr. Fritz.
2: Home.
4: Concretament,
2: Dr. Fritz.
4: Adolf Fritz.
2: No té a veure amb les patates, eh?
4: No.
2: Fritz Ravis?
4: No. El Dr. Fritz.
2: No, no, no.
4: Llavors he intentat buscar coses del Dr. Fritz i he trobat que no era una persona.
2: Ah, com que no?
3: No era una
2: persona. Una meva, què era?
4: No, era un esperit.
2: Ah! Val, i que es manifestava o escrivia papers o què feia aquest home?
4: El Dr. Fritz era un esperit que... Era l'esperit d'un metge alemany de la Primera Guerra Mundial que podia, a través de mèdiums, manifestar-se i fer cirurgia psíquica.
3: Home, què més vols?
2: A través de mèdiums, el que deia... Bueno, una mica el que deia el Jordi, però al revés.
3: Sí, sí. Que si falles... Mira, era ell.
4: No necessitaves l'expert, necessitaves un mèdium que convoqués el doctor Fritz i ell a través del mèdium executava l'operació.
2: I aquí... Va, és com que el senyor Barraquer, diguem-ne, posseís algú...
4: Sí, i et mirés la...
2: Ja entenc.
4: Així és l'oftalmologia.
2: La còrnia, diguem. Sí, sí. Vale. Okay.
4: Llavors, hi ha hagut molts mèdiums i metges, busqueu, un que es deia Cearigo, molt, molt popular, els germans Wilde, Letson Queiroz, tots amb nom així d'entrenador de futbol portuguès, que a través del manifestar el doctor Fritz feien cirurgia psíquica. Molts d'aquests mèdiums van acabar...
3: Tots.
4: Sí, sí, sí, es manifestaven i llavors adquirien els poders. He de dir que bastants d'aquests mèdiums van ser acabats jutjats per frau i en algun cas, lamentablement, per homicidi. Per tant...
2: Això hagués passat de voltes, eh?
4: Això va acabar desencadenant amb un posicionament del Consell Federal de Medicina del Brasil on es prohibia explícitament la cirurgia psíquica en aquest país. Ja per suposo evitar casos com aquests o com el del magnífic João do Deus.
2: Diguem que se'ls hi va escapar de les mans i mai millor dit la cosa, eh?
4: Sí.
2: Perquè,
4: sí, sí.
2: Clar, una cosa és aquesta gent a les Filipines que deien, home, no, jo no et preocupis que t'ho curaré tot, i l'altra és que ja hi hagués un rerefons encara molt més fotut, com això d'abusos sexuals i de coses ja que anaven més enllà del que haurien d'haver anat.
3: Deixem que canvio de tema un moment, eh? És que
2: veure,
3: jo estava pensant ara que...
2: No sé si hem de canviar de tema, aquí els temes els poso jo.
3: Sí, però és que jo, el de la Terra plana, o sigui, el capítol de la Terra plana, Jo el tinc fet de la temporada 1.
2: Veus? Clar, és que llavors et queixes. Surs ara amb un CD trencat i què hem de fer? No ho sé.
3: No, però és que bueno, ho tinc... És que més l'he anat ampliant, no, és ja, molt llarg ja.
2: Però ja en vam parlar, N'hem parlat d'això, ja ho hem dit.
4: Jo porto dies perseguint un expert que el tinc i no aconsegueixo mai que vingui, perquè clar, no fem mai el programa.
2: Però, Albert, ja en vam parlar l'altre dia. Te'n recordes quan ens vam trobar i ho vam estar...
3: Quan ens vam trobar? Ja hem
2: dit... Bueno, vam fer un cafè, si ens vam per casualitat, però llavors ja ho parlarem. Ja ho parlarem.
3: Us trobeu de casualitat moltes vegades, i a mi no em diu
2: ja ho parlarem. No, home, no, a veure, Jordi, no t'enfadis.
3: Jo
2: ara,
3: ja veig la temporada 3, ja hi haurà aquí un altre, ja ho veig.
2: Aquestes coses avorreixen molt els espectadors, no els interessen aquestes coses. Bueno, va, avancem, que si no, encara ens hi fotrem mal. Aviam, després d'aquest viatge... que hem fet per mans miraculoses, fetges de xai, quiròfans invisibles. Crec que hem de tornar o hem d'anar a la nostra secció preferida, sense que ningú se m'enfadi, que és la del Museu d'Invents i de fenòmens estrafolaris. Tenim amb nosaltres l'home que, si et diu que t'operarà sense bisturí, com a mínim t'ensenyarà abans del tutorial de YouTube. Xavi Gorro, què ens portes avui? Bona tarda, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bones. Com anem?
2: Estàs bé?
5: Estic bé.
2: Està tot bé de lo teu? T'han hagut de curar alguna cosa? Has hagut d'anar al curandero? Tu?
5: Jo vull fer un apunt del vostre programa. Perquè, clar, heu parlat del doctor Fritz,
2: sí,
5: i d'un tal senyor Haribo. Què està passant? O sigui, Fritz les patates i Haribo les xutxes. Què passa aquí?
2: Bueno, no sé, això, l'Albert, no sé on busca la informació, però... És un
5: aquí
2: tema
5: algú,
2: comestible, tot, pel que veig. Sí.
5: Jo no vull dir res, però aquí hi ha algú.
2: Sí, aquí... Propaganda encoberta.
4: He buscat si hi havia el doctor Ravitch per compensar, però no ho he trobat.
2: Ja seria extraordinari.
3: I el Tetous.
2: Semblaria... No sé si confiaria gaire en el doctor Tetous. En fi, va, Xavi, què? No sé, algun bisturí energètic, algun desfibrilador d'aura? Què has vist? Què has trobat?
5: A veure, avui vosaltres heu parlat de xamans, de curanderos, no? De gent potser poc sèria científicament. Jo avui us portaré un metge de veritat, eh? A més, un metge en algun moment reconegut. Un senyor que es deia Albert Abrams, que era un metge extraordinari. Sí, a veure, com el del JJ, però... Sí. La JJ, saps?
2: Sí, era un tio amb prestigi, diguem.
5: Un tio amb prestigi, sí, un metge amb una carrera acadèmica brillant fins que va passar a ser considerat un dels grans estafadors del camp de la medicina, perquè va inventar una cosa que és la radiònica.
2: Radiònica. Vam tractar la radiestèsia, si us en recordeu. O sigui, la radiònica és una altra cosa. La qüestió és que si comença per ràdio sembla molt molon, no? Era, la ràdio d'abans era la quàntica d'ara, potser, no? No ho sé, dic jo.
5: Pot ser. Però aquest senyor que s'ha de dir que això és una medicina alternativa, que òbviament no funciona per gaire, està classificat com a pseudociència, que bàsicament afirma que es pot diagnosticar i es poden tractar malalties a través de l'ús de dispositius electrònics que manipulen unes suposades freqüències d'energia que el cos humà, doncs, emet. I que a través d'això doncs es poden captar les vibracions de les cèl·lules, dels òrgans, i com que aquestes cèl·lules i aquests òrgans emeten vibracions, es capten i provoquen malalties, llavors aquesta màquina, que us explicaré quina és, poden reequilibrar les vibracions i curar-ho tot. En principi, mola.
2: Així, home, si explicat així, sembla magnífic, no?
5: Sí, en principi està bé. En principi està bé.
2: A veure si funciona.
5: Us explicaré primer qui era el senyor aquest. El senyor Abrams va néixer el 8 de desembre de 1863 a San Francisco, Califòrnia, nord-americà, no podia ser un altre lloc. Es va graduar en medicina...
2: Encara com no és de Massachusetts.
5: Massachusetts, exacte. Doncs aquest senyor es va graduar en medicina amb només 19 anys i ho va fer a una universitat alemana. O sigui, a veure, el tio era bo.
2: Bastant precoç.
5: Sí, a més va treballar com a professor de patologia... i va ser president de diverses associacions mèdiques, però què va passar? Doncs que a partir del 1890, diguem que va començar a deixar de banda la medicina convencional i va crear primer un mètode que consistia en colpejar les vèrtebres dels pacients amb un martell per tractar les malalties. Martell petit, espero.
3: És allò que si et fa mal un braç, doncs et trenco l'altre i ja no et fa mal, saps?
2: Que ja està, i així ja no et fa mal. Home, espero que no fos un mall, diguem.
5: a mi m'ha recordat el capítol aquell del Simpson, que Homer es fa osteòpata amb un cub de basura, o sigui, troba que hi ha un cubell de basura, un cubell d'escombraries que sí. Està bunyaga de tal manera que si caus a sobre t'arregla l'esquena.
2: Ah, sí, és veritat. Sí, sí.
5: M'ha recordat això. Però aquest sí, paio deia que això...
2: Però clar, aquest tio era metge i es va graduar o es va diplomar o com fos llavors, als 19 anys. Compte, eh?
5: Sí. I va ser professor, va ser exercir de metge, va ser professor. Però clar, va començar a tirar cap al lado oscuro, diguem. I va crear aquesta teoria de que a través de les vibracions, que ja et picava amb un martell, i a través de les vibracions, bueno, doncs podia saber quina malaltia tenies i tractar-te-la. El 1910 va introduir el concepte de les vibracions electròniques, però va ser el 1917 que va publicar la seva teoria segons les quals les cèl·lules emeten una freqüència específica i que la malaltia, bàsicament, una malaltia era un desequilibri d'aquestes vibracions. I per tractar això, aquest home va crear un aparell. Va crear bastants, però avui ens centrarem en un aparell, que era el dinamitzador. Sí? Dinamitzador,
2: i has dit que la radiònica, no?
5: Sí, exacte. O sigui, la ciència és la radiònica i l'aparell és el dinamitzador. Sí? Vale. Aquest senyor deia, aquest senyor afirmava que podia diagnosticar qualsevol malaltia, però no només malaltia, sinó la religió o el sexe d'un pacient a partir d'una gota de sang, a partir de la seva signatura o a partir d'una foto gràcies a les vibracions que li donava aquesta màquina.
2: Ahà. Sí, era un diagnosticador, el dinamitzador
5: Diagnosticava. Sí. Bueno, ja veurem que no diagnosticava res, però bueno. Bàsicament... Ja.
2: Bueno, sí, era com una mena de ressonància magnètica del principis del segle XX, diguem.
5: Bueno, era una caixa de color, una caixa negra, una caixa, vale?
2: Sí.
5: Bàsicament, que, bueno, estava tancada hermèticament, tenia forma d'aparell científic. Allà es col·locava, en principi, una gota de sang, una mostra de teixit, com deia, una signatura d'una persona.
2: O
5: una fotografia, fins i tot. I aquí, amb aquests elements a dins, l'aparell es connectava a una persona que estava sana, una persona que estava bé, se li connectava una espècie al front, se li connectava un aparato. Llavors, el metge donava una sèrie de cops a l'abdomen del subjecte que estava sa, i basant-se en els sons que produïa, determinava quin tipus de malaltia o quina gravetat tenia la persona original, diguem, la persona a la qual s'havien ficat les mostres. Sí? O sigui, fiqueu-vos en el nivell de locura, eh?
2: Sí, perquè clar, la interpretació de la malaltia en qüestió, en fi, no sé, és una cosa molt, molt, molt subjectiva, no?
5: Bueno, perquè segons ell vibraran diferent.
2: Yeah.
5: Que la persona sana vibrava d'una manera i llavors la insana, diguem, vibrava d'una altra. Però bueno, bàsicament, clar, quan van veure això, diferents revistes científiques i sobretot l'Associació Mèdica Estadounidenca, doncs va començar a investigar l'aparell aquell i van arribar a la conclusió que bàsicament era un engany. El que van fer va ser obrir l'aparell i examinar-lo, una cosa que el seu creador deia que estava totalment prohibida, perquè deien que si ho feien l'aparell s'espatllava i no es podia tornar a fer servir, però sabeu per què ho deia? Perquè dins de l'aparell, bàsicament, hi havia una sèrie de cables que estaven col·locats a un seguit de bombetes i d'ones que feien una sèrie de sorolls, i això en teoria diagnosticava, però clar, no diagnosticava res, era una màquina que feia llumetes i feia sorolls. Clar, bàsicament...
2: Era un arbre de Nadal encapsulat, diguem.
5: Sí, era un frau, però fins i tot van anar més enllà. Aquesta associació mèdica nord-americana o estadounidenca va anar més enllà i van intentar pillar infraganti d'aquest senyor. I van dir, vinga, va, demostra'ns com funciona la teva màquina, no? I li van donar mostres de sang de pollastre i de tinta vermella, dient-li que era sang humà, i el tio va diagnosticar doncs, càncer, malària, diabetis i diferents malalties més. Que li van dir, a veure, noi...
2: Potser ens has intentat timar, però no ha funcionat,
5: sí.
2: Eh?
5: Sí.
2: Que al final el dinamitzador era com el set d'una pel·lícula d'aquestes de ciència-ficció, de l'Enterprise, allò que són llumetes que s'encenen i s'apaguen, i última hora darrere, res.
5: Sí, ja, però s'ha de dir que, a veure, el dinamitzador aquest no ha funcionat més, però la radiònica sí que és una pràctica que segueix practicant, està classificada com a pseudociència sense cap base científica, i no és medicina ni res... Però sí que hi ha diferents persones que segueixen creient amb la cosa aquesta, la radiònica, les vibracions i aparells que poden doncs, mirar que no vibres bé i llavors fer-te vibrar bé. Ja ho parlàveu, això, amb el tema del fa uns programes.
3: Ara estava a la pàgina web de radionicinternational.com. No ho dic
2: existeix
3: perquè...
2: Això, és una associació, entenc.
3: I ara estava mirant aquí que tenen un operador, tenen un aparatet que fa un generador d'hormón de alto rendimiento.
2: Ah, mira.
3: Que val 1.500 euros,
5: aparell, sí.
2: 1.500 euros. Hi ha algú aquí...
4: Si posem els beneficis del podcast de comprar-ne uns guants, jo crec que aquí encara podem obrir una via.
3: Em trobaria millor, segur.
2: Podríem fer una botiga de radiònica, eh? Què us sembla? Podem provar-ho, escolta'm, jo què sé.
3: Oh, i tant.
4: Jo ho invertiria tot aquí, eh?
3: Sí, ja hi ha molts aparells, eh? S'ha de mirar, eh?
2: All in.
3: Sí, sí, tot aquí.
2: Xavi, ho comprem o què? T'animes?
5: Bueno, si voleu... Però que haurem d'anar estafant gent i després fa mandra, et denuncien i tal, eh?
2: També és veritat.
5: Clar, hauríem de comprar la màquina i molts advocats.
2: Sí, bueno, jo crec que acabaríem a l'Audiència Nacional. Bé, doncs, escolteu, amb la radiònica, crec que ens toca tancar l'episodi d'avui, que hem dedicat als curanderos i a la cirurgia psíquica i la placebo. Avui hem vist que la necessitat de curar-se és profundament humana, que buscar consol no és cap vergonya i que l'esperança pot ser una força molt poderosa. Però també hem vist que quan algú converteix aquesta esperança en negoci, quan algú promet curacions impossibles, quan substitueix proves per espectacle i medicina per teatre, llavors ja no parlem de misteri, parlem de risc. La curiositat és bona, la fe pot consolar, però quan parlem de salut, les proves importen. I com li va dir el curandero a l'Albert, a vegades val més que vagis al metge. Si algú us diu que pot operar-vos amb les mans nues i sense deixar cicatriu, feu-li una pregunta senzilla. Ho pots demostrar en condicions controlades? Si la resposta és que no, potser el que necessita una operació urgent no és el vostre cos, sinó el seu relat. Gràcies, Albert, Jordi, Xavi i a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos històries, mites, fenòmens estranys i comentaris. I recordeu que la Terra no és plana i si algú us vol extreure males energies amb les mans, com a mínim, que se la renti abans. Fins ben aviat.

0: find me.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obre desviaments senyalitzats. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, allà a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona. I el darrer està de la B10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també, en aquest cas, en direcció Barcelona, deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem avui, un dia més molt pendents del cel. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja, i encara tindrem molta boira a les comarques interiors. Boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit, quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. Però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes d'aparatoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
2: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
5: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
6: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
2: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
7: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
2: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
8: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, i respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
2: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 7:45 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, ho recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
2: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
11: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
2: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
13: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
14: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura...
2: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
16: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
17: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
16: La idea es que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
2: Mentrestant, els sindicats, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
18: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts. I no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats. I per tant, és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
19: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandoni la zona.
2: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, i jo crec que l'objectiu és clar. Crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Ante Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: Bon dia des de Rubí al Next Matí de la xarxa. Avui us expliquem les reaccions locals dels polítics a l'avançament electoral que Pedro Sánchez anunciava ahir i que avui es farà efectiu al BOE. Des del PSC creuen que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets. Així ho ha explicat Rafael Hueto, portaveu del grup municipal socialista, que considera que PP, Vox i Junts han quedat retratats amb el seu sentit del vot.
1: S'ha vist clarament qui ha sigut, qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent doncs prengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, doncs això, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
0: Des del Partit Popular, el candidat i president local, Juan José Giner, ha dit que veuen de manera positiva l'avançament electoral i esperen que repercuteixi en millores a Catalunya.
2: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos policía nacional, Mossos d'Esquadra, policía local.
0: El vot contrari de Junts als decrets ha provocat aquest avançament electoral. Des de la secció local, la candidata Anna Casamian considera que votar no a un mal decret és fer política i és el que tocava fer. I ha descrit les eleccions anticipades d'aquesta manera.
3: És una nova etapa i ara tocarà que parlin els catalans. Això és una oportunitat. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i el centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
0: A radiorubí.cat trobareu una notícia amb les declaracions de tots els partits polítics sobre aquest avançament electoral.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Analitzarem tot seguit els efectes d'aquest avançament electoral en conversa amb Ernesto Pascual, doctor en ciència política. Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, arrel dels aiguats, hi ha tallades la C1415C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tancat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim 3 accidents. El primer, d'ahir a la tarda, encara talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. I el segon, de fa uns instants, a l'AP7, també deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, direcció Girona. D'altra banda, hi ha hagut un accident a la B10 que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també està complicat, es veu encara afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per intentar actualitzar aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest matí els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires espesses a les comarques interiors, sobretot en alguns punts de la Catalunya central. De cara al migdia, els xàfecs guanyaran intensitat al Camp de Tarragona i arribaran també a l'àrea de Barcelona. De cara a la tarda, al vespre i la nit, les tempestes s'intensificaran especialment al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. A la resta del país també hi haurà tempestes localment fortes i amb força activitat elèctrica, sobretot al Pirineu de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran, també us ho explicàvem fa uns instants, cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges en les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
3: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
4: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. I en aquest context, en Rodalies es prepara per a un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com estan les coses? No sé si hi ha alguna millora des de que hem connectat la primera vegada.
5: Hola, Elena, bon dia. S'espera un dimarts amb retards i demores a moltes de les línies, molt pendents també de les pluges que apunten una nova previsió, noves pluges que podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquesta tarda, però sí es recuperen alguns aspectes del servei. Per exemple, s'ha recuperat el servei de trens a la R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i fins a Arenys de Mar, tot i que continua habilitat el servei de carretera des d'Arenys de Mar fins a Massanet. Les línies R2 Nord i la línia R11, totes dues línies, acumulen també bona part de les incidències. Hi ha també serveis alternatius per carretera. En el cas de la R2 Nord, recordeu, hi ha un servei de bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i una notícia també positiva pel que fa a aquesta línia de recuperació progressiva d'algunes de les incidències és que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el seu recorregut a la R2 Sud de Rodalí. Tot i això, altres 5 línies de Rodalies es mantenen amb els serveis alternatius per carretera, així que es van recuperant progressivament algunes de les incidències. Altres es mantenen bàsicament a les línies del Vallès i el Maresme, amb un dia, un dimarts, també marcat per algunes demores i alguns retards en el servei de Rodalies, molt pendents també de les pluges que poden aparèixer aquest dimarts per la tarda i que sumaran noves incidències a les ja acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana.
1: Doncs aquí et deixem, Anna, com a testimoni perquè ens vagis informant de l'última hora, perquè nosaltres, com també molts dels usuaris, estem pendents d'aquesta estació de Sants. Gràcies, bon dia. En 3 minuts arribarem a 3:15 del matí, temps per explicar-vos ara que el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder realitzar, diu, més projectes progressistes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
7: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
6: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país

0: Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
1: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueras i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
3: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuarem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
5: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu és que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellvé.
6: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
7: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
6: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Doncs amb les eleccions avançades el 29 de novembre s'obre, sens dubte, un nou escenari polític. En parlem amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual per analitzar justament les claus d'aquest moviment, tàctic o no. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
0: Pedro Sánchez avança les eleccions després de perdre els decrets de vivenda. És una reacció, creu vostè, a la pressió exercida al carrer o és una estratègia que portava pensant ja fa molt temps?
8: Enfront de les explicacions màgiques, jo crec que bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta, des del meu punt de vista.
0: Una convocatòria que es presenta com un plebiscit entre un model de país progressista o reaccionari.
8: Bueno, aquest plantejament el que busca és mobilitzar, transformar una valoració de la gestió en una elecció entre 2 futurs molt clars. No? Hi ha diferències reals entre els projectes, però aquesta simplificació també ajuda a Sánchez a deixar en segon pla els seus incompliments del que estàveu parlant abans. L'elector hauria de valorar tant les alternatives com els resultats del govern, el que es diu vot retrospectiu.
0: La crisi de la vivenda s'ha convertit ara

0: Ho comentava amb vostè mateix en el centre del relat. Sánchez confia en que un tema social tan sensible com aquest capgiri, de fet, els mals pronòstics que això l'apunten?
1: Sí, una cosa que sabem a ciència política és que temes com la seguretat o la immigració afavoreixen els partits de dretes i temes de caire social, com és el de l'habitatge, afavoreixen els partits d'esquerra dins de la campanya. Però això pot canviar l'agenda, però no garanteix canviar el vot. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: Fa molts dies que es demanava o que hi havia aquest run-run d'eleccions. Aquest anunci fet ahir per al president ha descol·locat algú? Ha descol·locat més els seus aliats, els seus adversaris, o senzillament no ha descol·locat a ningú perquè tothom intuïa que això passaria?
1: Bueno, organitzativament ha pressionat més els aliats en aquest aspecte, perquè, entre altres coses, ho estàveu veient fa un moment, ha de resoldre el lideratge, les candidatures i les aliances en molt poc temps. Per exemple, faran primàries o no, Podemos anirà, sembla ser que no, però qui serà el líder o lideressa? Ernest Urtasun, Mònica García, ja ho veurem. El PSOE pot concentrar-se només en el vot, però necessita que aquest espai obtingui també alguns resultats electorals, obtingui escons, perquè si no serà impossible formar govern. D'aquesta manera s'ha debilitat massa, des del meu punt de vista, l'espai de Sumar.
0: Abans d'acabar, m'agradaria fer-li una pregunta sobre la Diputació Permanent. Dèiem que, malgrat dissoldre les Corts, el Consell de Ministres podria reactivar avui els decrets d'habitatge i mantenir-los vigents, com dèiem, amb la Diputació Permanent, perquè la gent ho entengui, és on l'esquerra manté la majoria sense necessitar Junts. On és, li pregunto, el límit entre la gestió legítima i l'ús electoral de les institucions, en aquest cas en concret?
1: Això s'està difuminant, si no li demanem a Trump. És a dir, la democràcia funciona per coses com aquestes. És a dir, s'hauria de respectar que una llei que no ha passat no es pugui aprovar. Però estem veient que tots els governs estan fent... per això és l'amenaça sobre les democràcies. S'està sobrepassant els límits en els quals s'havia construït l'edifici constitucional. No? Beneficiarà el govern electoralment? Com et dic, possiblement és a l'acte d'apertura de la campanya electoral, però no crec, no és il·legítim, però tampoc penso que sigui decisiu en aquest cas.
0: Ernesto Pascual, un dia més, gràcies pel seu temps i bon dia, que vagi bé.
1: Bon dia, gràcies.
0: Més coses, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha aplegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
2: Es parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandoni la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també tindrem molt ficat l'ull en el Tribunal Constitucional perquè vota avui justament les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadra per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. L'acció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: I el Freiking Granollers disputa avui la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol. Rep el Bussau de Romania a partir de 8:45 al Palau d'Esports. Després de perdre en l'estrena contra el Flensburg, els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. L'entrenador, Antonio Rama, analitza per on passen les opcions de superar els romanesos.
2: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I a punt d'arribar a les 8, afegim que ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous.
3: Hola, molt bon dia des de Rubí en aquest dimarts 6 d'octubre. Avui us expliquem que l'estació de Rubí Can Vall Honrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sense trens mentre resolen les incidències. La companyia ha destacat que la prioritat és la seguretat dels viatgers i dels professionals ferroviaris i a partir d'avui habilitarà un servei alternatiu en autobús. El gestor de la infraestructura, Adif, continua fent tasques d'adequació a les vies afectades pels aiguats. Abans de reprendre la circulació, es duran a terme marxes exploratòries en trens buits per comprovar l'estat del recorregut. El servei es restablirà de manera progressiva quan es garanteixi la seguretat. Fins aleshores, i per tal de garantir la mobilitat als usuaris, Renfe ha posat en marxa un pla alternatiu per carretera amb autobusos que cobreixen, com dèiem, tot el trajecte d'aquesta R8. I aquesta tarda comença un nou cicle a la ciutat d'activitats, parlem d'habitatge, per commemorar el Dia Mundial de l'Hàbitat, que va ser ahir dilluns. La primera activitat es fa a la biblioteca, amb la projecció del reportatge Ahogados por el Alquiler, de Radio Televisió Espanyola, i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. La resta d'activitats es faran, per exemple, divendres 16 d'octubre, amb una jornada participativa a la plaça del doctor Guardiet, on hi haurà una taula rodona que parlarà sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i també els models alternatius. Hi haurà, a més, una xerrada sobre el bo social elèctric i la pobresa energètica i una altra en referència als ajuts i als recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. A més, es col·locaran parades informatives de diferents entitats, també de diferents institucions, a la mateixa plaça del doctor Guardiet.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permet presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Una situació que també beneficiarà l'exconseller Lluís Puig, actualment resident a França. Parlarem tot seguit amb ell per valorar-ho. I dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i encara hi ha algunes incidències per culpa de les pluges. Volem saber com se circula, per tant, a aquesta hora la xarxa viària catalana i connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha encara una desena de carreteres afectades per les pluges, amb inundacions, carrils tallats, pas alternatiu o fins i tot inundades, tallades encara a la comarcal 1415 a Castellar del Vallès i la comarcal 352 al túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha encara pas alternatiu a la C31 a Sant Adrià, per exemple, cap a la Ronda del Litoral, la C35 a Vidreres, però no és... en cap cas com va ser ahir, que va ser un matí molt complex. Amb tot, el que és l'àrea metropolitana presenta molta lentitud, hem de parlar especialment de la P7 en diversos fons d'aturada, Montmeló, Barberà en dos sentits, Cerdanyola i Papiol, les rondes amb molta mobilitat i també, per exemple, hi ha retencions als accessos sud a la A2 a Molins cap a Barcelona, l'entrada i sortida per la Diagonal. Els accessos nord, com és habitual, C7 a Tunes de Vallvidrera, C17 a la zona de Lliça o C33 i C58. Venim dels dos vallesos. Com sempre, van a los cautel i que us mantingueu informats. Molt bon matí.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies encara també es veu afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui acabarem tenint noves tempestes fortes i plourà un altre cop sobre mullat.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, tornarem a tenir problemes, molt possiblement, perquè almenys les previsions que tenim sobre la taula són d'aiguats al llarg d'aquesta tarda especialment. De moment, aquest matí, més calma, però ja primers plogims, primeres pluges febles que aniran traient el nas per les Terres de l'Ebre, allà, en general, aquest matí, amb una situació una mica més ennuvolada, i també compta perquè hi ha molta boira. A hores d'ara, a gran part del prelitoral, també les fondalades de Girona, la Catalunya Central, les valls, per exemple, del Prepirineu de Lleida, per tant, compta la conducció, però a banda d'aquesta boira, el matí és més tranquil i no és especialment fred, tot el contrari, és molt suau. Ja al voltant del migdia, cap allà a les 12:01 de la tarda, primeres tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona, on queien ahir, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Després, ja avançada la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, aquestes tempestes amb ràbia arribaran a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot arran de mar. I ja, entrada la tarda, 6, 7, 8 del vespre, aquestes tempestes escombraran des de Tarragona i Lleida fins a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu i, sobretot, Helena, molta precaució a l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cansarem de repetir-ho, que després venen les sorpreses. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs precisament per tot això que us acabem d'explicar, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant el que dèiem, la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot Es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
6: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
7: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Estan i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra amb submarinistes i una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat, però, oficialment, la desaparició. I Rodalies està preparant, està, de fet, encarant un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà un servei alternatiu d'autobús mentre recupera la normalitat al llarg del dia. Tornem, doncs, a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens pots explicar de nou ara mateix?
8: Hola, Elena, bon dia. Està sent un matí d'alguns retards, algunes demores, en un matí de dimarts que intenta recuperar la normalitat després de les incidències registrades i acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana, i a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb l'arribada de noves pluges que encara perjudicarien i més el desenvolupament i el dia a dia a Rodalia. Sí que us podem dir que hi ha algunes millores. Per exemple, el servei de tren funciona a tota la línia de la R2 Sud, i en el cas de la R1, una de les línies més afectades en les últimes hores, s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, tot i que es continua havent un servei de carretera des d'Arenys i fins a Massanet. De fet, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments mantenen els serveis per carretera. En el cas, per exemple, de la R2, hi ha bus entre Granollers i Sant Celoni. En el cas de la R4, també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. En el cas de la R8, el servei per carretera s'estén a tot el recorregut, i també a la R7 es deriven els viatgers a un bus. Per tant, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments habiliten serveis alternatius per carretera per cobrir els diferents trajectes com a conseqüència de les incidències que s'han registrat per les pluges d'ahir dilluns i també del cap de setmana. I mentre Rodalies intenta recuperar la normalitat, també està a l'espera del nou front de pluges d'aquesta tarda per conèixer quin serà el resultat final i com afectarà en els serveis de tren.
1: En qualsevol cas, un jeroglífic per als usuaris, perquè és difícil saber què funciona i què no funciona. En tot cas, esperem que com a mínim els canals d'informació vagin a l'hora i diguin el que han de dir, en tot cas, pel que fa als serveis que es presten i els que no. Gràcies, Anna, per la informació. Bon dia. De nou, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí ja se n'ha publicat la convocatòria oficial al Butlletí Oficial de l'Estat. Els comicis arribaran, per tant, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant de què va passar divendres al Congrés quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar, ara ho recordàvem, els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellvé.
11: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
12: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciutadania està exigint que s'aprovi.
11: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha aplegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
13: Parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandonin la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de fuam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Doncs les ponències sobre la malversació, dèiem, obren la porta a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, al retorn dels exiliats. Un d'aquests exiliats és Lluís Puig, exconseller de Cultura, amb qui volem parlar ara mateix perquè ens expliqui què significa per ell aquest moment, tant a nivell personal com també polític i segurament fins i tot simbòlic. Lluís Puig, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Molt bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: El Tribunal Constitucional, deia, està a punt de fixar la doctrina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
14: Espero que sigui l'última vegada que abans de que es faci una sentència se sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos, per tant no és que sigui filtrat, és que fan gala de dir el que diran, no ajuda a res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pumpido.
14: Sembla ser que pugui ser així bé. Qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les set causes de les set persones, encara que estiguem repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant tres vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es para i els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
1: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no, això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències, i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
14: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució del Constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021 el TJUE va dictaminar que sí, podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent. cosa que evidentment ningú podia presentar-ho, no? La batalla europea fa, doncs, 5 anys que està esgotada. Després han hagut d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que sabien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
1: Senyor Puig, molt ràpid acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata, i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política, o això ja ho descarta totalment.
14: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat, i per tant el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
1: Lluís Puig, gràcies, bon dia, i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
14: Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.
1: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frankie de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

Hola, molt bon dia des de Rubí en aquest dimarts 6 d'octubre. Avui us expliquem que l'estació de Rubí Can Vall Honrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sense trens mentre resolen les incidències. La companyia ha destacat que la prioritat és la seguretat dels viatgers i dels professionals ferroviaris i a partir d'avui habilitarà un servei alternatiu en autobús. El gestor de l'infraestructura, Adif, continua fent tasques d'adequació a les vies afectades pels aiguats. Abans de reprendre la circulació, es duran a terme marxes exploratòries en trens buits per comprovar l'estat del recorregut. El servei es restablirà de manera progressiva quan es garanteixi la seguretat. Fins aleshores, i per tal de garantir la mobilitat als usuaris, Renfe ha posat en marxa un pla alternatiu per carretera amb autobusos que cobreixen, com dèiem, tot el trajecte d'aquesta R8. I aquesta tarda comença un nou cicle a la ciutat d'activitats, parlem d'habitatge, per commemorar el Dia Mundial de l'Hàbitat, que va ser ahir dilluns. La primera activitat es fa a la biblioteca, amb la projecció del reportatge Ahogados por el Alquiler, de Radio Televisió Espanyola, i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. La resta d'activitats es faran, per exemple, divendres 16 d'octubre, amb una jornada participativa a la plaça del doctor Guardiet, on hi haurà una taula rodona que parlarà sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i també els models alternatius. Hi haurà, a més, una xerrada sobre el bo social elèctric i la pobresa energètica i una altra en referència als ajuts i els recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. A més, es col·locaran parades informatives de diferents entitats, també de diferents institucions, a la mateixa plaça del doctor Guardiet.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal a Catalunya. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos d'Esquadra. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. També afectaria l'exconseller Lluís Puig, resident a França, que ha explicat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la seva voluntat de tornar a seure al Parlament per acabar el mandat a les urnes.
3: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: Dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe, després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. La normalitat es va recuperant paulatinament, però encara hi ha tres centres educatius que avui es mantenen tancats pels efectes dels aiguats. Es tracta, per exemple, del Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers, com us comentàvem suara, la Llar d'Infants al Garbí, de Sant Adrià de Besòs, i també el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset de Ripollet, al Vallès Occidental. A les portes d'aquest equipament hi tenim l'Alejandro Paulino i el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Quan podrà reobrir portes aquest centre? Què t'han dit?
5: Doncs ens trobem aquí a les portes d'aquest centre i, com podeu veure, aquí hi ha avís important. Fins a nou avís no hi haurà classes al centre a causa d'alguns desperfectes ocasionats per la pluja. Per tant, en aquest avís almenys no podem saber quan tornarà a obrir aquest centre, però anem a mirar si aconseguim més informació, perquè tenim aquí a l'Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet. Òscar, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Explica'ns una mica, quina és la situació? Se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre de formació?
6: Bueno, actualment no podem donar una data concreta de tornada, perquè tampoc volem generar expectatives. El que sí que podem dir és que ja portem treballant intensament des de primera hora d'ahir al matí, mantenir constància, òbviament, d'aquestes grans pluies d'aquest cap de setmana, i ahir a primera hora van venir els tècnics d'urbanisme i de ciutat, de brigada, per avaluar els danys, per veure quines eren les possibles actuacions que podíem fer. I, bueno, estem ara mateix treballant intensament en solucionar aquest problema i també en ubicar l'alumnat, mentre que no es fan les actuacions, ubicar-ho en altres espais perquè pugui desenvolupar el curs com amb més normalitat.
5: per què, què és exactament el que ha succeït perquè no es pugui obrir aquest centre de formació per adults?
6: Bueno, amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
5: Perquè com comentaves, no? Què s'està fent amb els alumnes que de mentre no puguin accedir en aquest centre de formació per adults perquè no perdin aquests dies de curs, aquest inici de curs?
6: Bueno, de moment estem planificant amb la direcció i amb l'escola els possibles espais que tenim com a municipi per poder oferir-los. És veritat que l'escola d'adults utilitza moltes classes tant l'horari de matí com la tarda, llavors bueno, estem intentant doncs, trobar els espais adequats perquè l'alumnat pugui tornar. Sí que és veritat que avui i ahir no han pogut venir, està tancat el centre d'alumnat, però sí que els profes i nosaltres també estem treballant per això, per poder reubicar mentre que no fem les actuacions.
5: I ja molt ràpid, però està previst més pluja, imagino que això no ajuda, no?
6: Clar, és veritat que les pluies no ajuden. Nosaltres ja fa mesos vam fer alguna actuació d'impermeabilització del sostre, que no ha tingut l'èxit que volien. També és veritat, com deia abans, que aquesta aigua ha entrat també per altres llocs on no teníem constància, i per tant, bueno, els tècnics estan treballant des d'ahir per intentar solucionar-ho el més ràpid possible, però és veritat que si continua plovent, doncs no ho soluciona fàcil.
5: Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
6: A vosaltres.
5: Bueno, companys, doncs ja heu vist el regidor que ens comentava, no?, que no se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre, sí que s'està treballant amb els alumnes per tal de que almenys no perdin aquest inici de curs.
1: Doncs gràcies, Josep. Això mateix, que com a mínim l'alternativa arribi el més aviat possible. Que vagi molt bé. Més coses, Rodalies està afrontant també avui, aquest matí, un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana, però també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim des de bon dematí el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
7: Bon dia, Helena. A aquesta hora les coses funcionen bastant bé a la R2 Sud i s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar a la R1. Precisament aquesta línia, la R1, juntament la R11 i la R2 Nord, acumulen la major part de les incidències, mentre 8 línies de Rodalies també mantenen serveis alternatius per carretera a aquesta hora. Tot això en un matí en el qual s'han registrat algunes incidències, algunes demores, amb alguns usuaris que s'adapten a les noves circumstàncies i també als últims temporals.
8: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és de fons, fa temps.
9: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
10: ha anat bastant bé. Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja pas avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
7: Recordar, Helena, que pel que fa a la R1, el servei alternatiu per carretera presta servei entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. A la R2 hi ha un bus entre Granollers Centre i Sant Celoni i el servei alternatiu per carretera pel que fa a la R4 realitza el servei entre Terrassa i Manresa. I, Helena, tots pendents també del front de pluges que s'apropa aquesta tarda i que podria entorpir encara més la situació a Rodalies. És a dir, que molta paciència a partir d'aquesta tarda.
1: Una estació de Sants, Anna, que ara ho veiem de fons, no es lliura tampoc de les goteres. Gràcies, que vagi molt bé. Les pluges han deixat al descobert les costures del territori. Carreteres tallades, Rodalies ara ho sentien paralitzades, de mica en mica es va tornant a la normalitat, però costa molt, rius desbordats. Què ens diu tot això sobre com construïm i com planifiquem? Perquè ens ajudi a entendre-ho tot plegat, hem convidat a Norberto Larriba, ell és secretari del Col·legi

0: Com velles, en aquest cas.
1: Sí.
0: Tenim infraestructures crítiques, que és el terme que fem servir, que són del segle XIX. El ferrocarril de la línia del Maresme és de l'any 1848. Estem parlant de que aviat farà 200 anys. Llavors, les infraestructures antigues pateixen, i ho estem veient, les infraestructures més modernes pateixen menys, i aquesta és la realitat.
2: El col·lapse ferroviari, ara ho veiem, ha estat un dels impactes més visibles d'aquest temporal. La xarxa ferroviària és la infraestructura, en tot cas, més vulnerable que tenim a Catalunya i per tant, és la més difícil d'afrontar tant per cost com per temps.
0: Bueno, sí, no. Estem destinant molts diners a infraestructures ferroviàries, en concret. És veritat que ja vam veure l'any passat, al desembre, al gener, d'aquest any que van caure algunes estructures de contenció, alguns murs, per dir-ho col·loquialment. Hem de seguir empleant aquests diners. Sí que pateixen perquè el ferrocarril, com deia fa un moment, és una infraestructura que es va fer fa molts anys. És veritat que hi ha línies que tenen grans renovacions i això ens ajuda. També hem de dir que és una de les infraestructures crítiques, molts milions de persones l'any, les línies del Vallès, com les del Maresme, com les del sud cap al Tarragonès. Llavors, clar, aquí hem de prestar alguna atenció reforçada, sí, així és.
2: I, per exemple, algunes veus també d'experts com la seva alerten que el pla de rieres i la canalització dels rius ja no responen tampoc al clima actual. Cal replantejar-lo amb nous criteris, ara em surt bé, hidràulics o de drenatge?
0: Sí i no, i m'explico. Les infraestructures, normalment les hidràuliques, es calculen amb un paràmetre que és el període de retorn. El període de retorn és la probabilitat, la inversa de la probabilitat que aconteixi un escenari. Llavors, l'ACA fa la seva feina i l'ha de seguir fent i potser l'ha d'accelerar. Hem de tenir els mapes d'inundabilitat de tota Catalunya actualitzats, això és fonamental. Llavors, aquí sí que hem de fer un esforç. També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi haurà urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer, i això hem de ser conscients, hem de ser valents, no podem ser egoistes i els administradors públics hauran de fer la seva feina, sí. Això serà un moment a tenir en compte.
2: Doncs Norberto Larriba, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi molt bé, gràcies per les seves explicacions.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en Ciència Política, ha assegurat des de Notícies en Xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
2: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores en aquest context per aquesta tardor i amb l'objectiu de reclamar precisament salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat

0: quedat ferits. També us expliquem que el Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Puig, resident a França, ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa que té la intenció de tornar a Catalunya, d'ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya tan bon punt s'apliqui l'amnistia. L'escoltem.
1: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: Temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta setmana es reprèn la Lliga després d'aquesta parèntesi, d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
2: Sí, la jornada s'obrirà ja aquest divendres amb el partit que portarà l'Espanyol a jugar al camp del Màlaga, mentre que el Barça rebrà dissabte el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana encara enquadra per l'absència dels internacionals, ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la selecció canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan Garcia. Avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat espanyol, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt, fins als 700, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més el Prat, si s'acaba classificant. Precisament l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si és que el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quart Girona, Sestau Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracà, Caldo, Manresa, Sant Andreu i Calamotxa, Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als vuitens amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. L'entrenadora de l'equip gracienc, Nani Aces, valora l'emparellament amb l'equip gallec.
3: Màxima il·lusió aquesta competició de Copa de la Reina, però un Depor en els que ens agrada el futbol a sobre és un pla de partit complicadíssim, un rival que juga a futbol, que ja ha vingut aquí, que ja el vam tenir a sort de competir amb elles a primera ref i d'anar a Riazor a competir, jo crec que un dels partits més marcats. Recordem aquell dia com a un dia amb molta il·lusió i tornar a tenir aquí el Depor, jo crec que per tot l'europeisme és un orgull i torna a ser un dia d'omplir el Sardenya.
2: El bàsquet Girona disputarà avui el primer partit europeu de la seva història. A partir d'un quart de nou rebrà el Dinamo de Bucarest en l'estrena de la primera fase de l'Eurocup, la segona competició continental. L'entrenador de l'equip gironí, Moncho Fernández, explica què suposa aquest partit per al club.
4: Hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest grup i hem de trobar la energia física i mental que el partit demanarà.
2: El Joventut rep el Beneijer Lia d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
5: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
6: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
5: Pel partit contra el Beneijer Lia són baixes confirmades el pivot Ante Tomic i Yannick Krak, que continuen lesionats.
2: Doncs demà repassem com han debutat els catalans a les competicions europees.
0: Va, impacients estem. Gràcies, Cristina.
2: Fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà. I ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival, hi ha els noms de The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. Amb Bad Gyal ens acomiadem. Bon dimarts i fins demà, que vagi bé, guardeu-vos de la pluja.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
2: Gent normal com tu.
3: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
4: Here comes the sun. Here comes the sun.
3: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
5: Són les 9 del matí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: passen 2 minuts de les 9 del matí. Avui és dimarts 6 d'octubre. Bon dia, Rubí. Avui encetarem el programa, com sempre, amb les informacions més destacades fins ara i, com no podia ser d'una altra manera, amb la notícia que marcarà la política dels pròxims mesos, l'avançament de les eleccions generals el 29 de novembre anunciat ahir per Pedro Sánchez. Hem volgut saber com es rep aquesta convocatòria, Rubí, i què en pensen els partits polítics de la ciutat, entre altres notícies. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. Seguirem parlant d'habitatge amb el regidor Jordi Arnaiz, que ens explicarà el programa Parlem d'Habitatge, un espai de coneixement, de debat, de participació al voltant d'una de les qüestions que més preocupa la ciutadania.
0: També tindrem el Rubí en 2 minuts amb Mariona Jerez, que avui ens du la xifra de la setmana i la recomanació musical del Robert Fernández. Després arribarà la Tertuli amb Martí Pujol, Maria Àngels Ruiz i Francesc Hinojosa.
1: A partir de les 11 parlarem de salut mental amb Montse Cazcarra i mirarem també cap a la programació cultural de la ciutat. Ens acompanyarà la regidora de Cultura, la Marta Oliva, per explicar-nos què trobarem aquesta temporada al casino i a la sala.
0: I acabarem el dematí xerrant d'entitats i solidaritat amb Montse Grau, secretari de Frater Nadal, i l'Ali Sánchez, que és voluntari de l'entitat.
1: Política, habitatge, cultura, salut mental i compromís social.
0: Tots en les pròximes 3 hores del Rubí al dia. Començam.
2: Rubí al dia.

0: Molt bon dia a tothom.
1: Els partits polítics de Rubí valoren l'avançament de les eleccions generals el 29 de novembre, anunciat per Pedro Sánchez. El PSC considera que és una conseqüència de la falta d'acords al Congrés, mentre que PP, Junts, Comuns, Podem, Esquerra i Vots han exposat lectures diferents sobre els motius de la convocatòria i els seus efectes a la ciutat.
0: I l'estació de Rubí, Can Vall d'Honrat, continua sense servei ferroviari pels efectes dels aiguats dels darrers dies. La línia R8 està interrompuda en tot el recorregut i Renfe preveu activar un servei alternatif d'autobusos mentre DIF treballa per reparar les vies i comprovar-ne les condicions de seguretat abans de recuperar la circulació.
1: I el doctor Eduard Estivill ha tancat a Rubí la seva trajectòria com a divulgador amb una conferència sobre la son de les persones majors de 65 anys. 25 serien pocs. Més d'una centenar de persones van assistir a la xerrada a la biblioteca, on l'especialista va explicar les particularitats del son durant la vellesa i va advertir dels efectes que poden tenir els roncs i les apnees.

0: Ateri, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'hora les carreteres catalanes. Començant pel temps, com sempre, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Si les últimes hores hem tingut una bona situació de pluges importants una altra vegada a gran part de les comarques metropolitanes, avui no s'ha de baixar la guàrdia. Per tant, tornarem a tenir episodis de tempestes destacables. Tot just aquest matí, fins a mig matí, migdia, aproximadament, no esperem que hi plogui. Sí que hi hagi aquests núvols baixos, amb boires, fins i tot, que hi ha en alguns racons del Llobregat o també del Vallès. A hores d'ara, boires que es desfaran, i ja al voltant del migdia, 12, 1, 2 de la tarda, de fet, doncs començaran a caure els primers ruixats. Una altra vegada locals, però molt intensos, sobretot al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. I ja aquesta tarda o vespre, a última hora de la tarda, de fet, escombrada de tempestes que en algun cas tornaran a ser aparatoses. Per tant, que consti en acta que tornarem a tenir possibles aiguats. Els d'avui, això sí, més passatgers que els d'ahir. No seran tan persistents. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I connectam amb el RAC, amb el Ferran Aràndiga, per saber com estan les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana. Recordem que per risc d'esfondraments queda tallada la C-14-15C a la Roca del Vallès a l'altura, com dèiem, a la Roca del Vallès, però volíem dir que ha obrat desviaments senyalitzats. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat aquest túnel per inundació. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, recordem que també doncs, queda tallat l'enllaç entre la C-31 i la B-10 a la Ronda Litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara hem de destacar que tenim fins a 3 accidents actius. El primer, ahir a la tarda, a la C-25, a Santa Coloma de Farners, deixant direcció Girona un carril de circulació tallat. El segon ha estat a la C-17, entre Tona i Balanyà, en direcció Vic, amb un carril tallat. I també, en aquest cas, el tercer ha estat a la A-2, entre Pallejà i Castellbisbal, que en direcció Barcelona, doncs també tallant un carril de circulació, cadascun d'aquests accidents deixant 2 quilòmetres de retencions. Per últim, també tenim una avaria a la AP-7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que en sentit nord, en direcció Girona, talla un carril de circulació i ja provoca 4 quilòmetres d'aturades. Pel que fa a retencions habituals, tenim també cert punt de congestió, aproximadament un quilòmetre a la C-16, en direcció Barcelona, al punt de Rubí i també en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. Això és tot des del RAC. Bon dia!

0: Davant de l'anunci fet ahir per Pedro Sánchez, des de Ràdio Rubí ens van posar en contacte amb els partits polítics rubinents per conèixer la seva opinió sobre l'avançament i com afectarà tot plegat a la nostra ciutat, tenint en compte, a més, que el maig de 2027 hi ha eleccions municipals. El Partit dels Socialistes de Rubí creu que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets d'habitatge. Així ho ha explicat Rafael Hueto, portaveu del grup municipal socialista, que considera que PP, Vox i Junts han quedat retratats amb el seu sentit del vot.
1: S'ha vist clarament qui ha sigut qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent prengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
2: Des del Partit Popular, el candidat i president local, Juan José Giner, ha dit que veuen de manera positiva l'avançament electoral. El dirigent popular ha recordat la crisi de l'habitatge, la situació a Ceuta, la gestió de l'amnistia als líders del procés o els casos judicials de l'entorn de Sánchez, com part del context que ha portat a aquestes eleccions anticipades, que ha volgut llegir també en clau catalana, assegurant que una victòria del seu partit suposaria millores pel país.
3: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Policía Local.
0: El vot contrari de Junts als decrets d'habitatge ha provocat aquest avançament electoral. Des de la secció local, la candidata Anna Casamian considera que votar no a un mal decret és fer política i és el que tocava fer, i assegura que no ha estat un bloqueig, sinó una negociació. En aquest sentit, insisteix en la línia del partit que el test dels decrets penalitzava els petits propietaris. Pel que fa a les eleccions anticipades, la Junta Ira Rubinenca les defineix així.
4: És una nova etapa i ara tocarà que parin els catalans. Això és una oportunitat. El que també està clar és que les eleccions a nivell a Espanya es veurà una confrontació, com sempre, dels dos blocs espanyols. Això està per veure què passarà. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i al centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
2: Per la seva banda, el candidat a Comú Rubí, Jordi Arnaiz, actual soci de govern del PSC aquí a l'Ajuntament de Rubí, ha conclòs que l'avançament de les eleccions demostra que l'habitatge és un element clau en les actuals polítiques. Per tant, segons el regidor, la ciutadania ha de decidir ara si estan al costat de les polítiques d'esquerres o bé al costat dels especuladors. Per Arnaiz és necessari reafirmar l'esquerra transformadora per guanyar les eleccions del 29 de novembre.
5: Les esquerres han de tindre la capacitat per posar per davant, sobretot, l'objectiu comú de treballar conjuntament per parar, sobretot, les polítiques reaccionàries de la dreta i de l'extrema dreta que s'estan imposant arreu d'Europa i arreu de les comunitats autònomes de Catalunya. Per tant, nosaltres el que creiem que hem de garantir, les coses que la gent necessita, la mobilització es ha fet veure que la gent no està dormida, que la gent jove té els valors i té la capacitat solidària de manifestar-se.
2: El candidat dels Comuns ha remarcat que la coalició seguirà posant el focus en la ciutat, treballant per tirar endavant el seu programa electoral amb propostes molt concretes pel municipi de Rubí. Opinió que ha compartit Andrés Medrano, de Podem.
6: A nosaltres ens agradaria que no tingués d'entrada cap efecte distorsionador. A Rubí tenim un govern, que és un govern de coalició, on dins del govern de coalició hi ha una altra coalició, que és en Comú Podem, i nosaltres el nostre propòsit, i segur que ho fem així, és treballar amb tota la normalitat, a que no podem estar pendents de si algú convoca unes eleccions sent un govern amb responsabilitats. Aquest govern continuarà funcionant i atenent els problemes del dia a dia.
2: Medrano ha remarcat que ha estat necessari convocar eleccions perquè l'actual aritmètica impedeix tirar endavant les polítiques. Ha afegit que la solució no són unes eleccions, sinó la pròpia solució als problemes. I també ha afegit Medrano que afrontaran les enquestes amb ambició i donaran la batalla per fer front als feixistes.
0: La portaveu d'Esquerra Republicana, per la seva banda, que és el principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Rubí, Montse Soler, ha subratllat que és lògic que Sánchez hagi convocat eleccions perquè ja no pot aprovar fa cap proposta al Congrés dels Diputats, volíem dir, posant com a exemple els decrets d'habitatge que el passat divendres van tombar PP, Vots i Junts. Soler ha afegit que aquest avançament tindrà afectacions a l'administració local perquè quan les eleccions s'atura i també acabarà afectant a les eleccions municipals de 2027.
7: I és veritat que hi ha eleccions municipals al maig del 27 i que això impacta, en certa manera, en la precampanya d'aquestes municipals i, per tant, també ens obligarà a replantejar algunes dates, algunes accions que teníem previstes en aquesta precampanya, perquè durant la campanya electoral hi ha certes coses que no es poden dur a terme, que no es poden fer, i, per tant, això ens obliga a replantejar algunes coses.
2: Més reaccions encara. La portaveu de Vox a l'Ajuntament, Nerea Andrés, ha subratllat que l'avançament electoral per part de Pedro Sánchez no els ha sorprès gaire, ja que les decisions del PSOE són per pura estratègia electoral i no per defensar els interessos de la població espanyola. Nerea Andrés ha citat la crisi de Ceuta, la presumpta corrupció que envolta Sánchez i també l'habitatge. I pel que fa a les enquestes que pronostiquen una possible victòria del PP i Vox, la regidora rubinenca ha afirmat que no se'n fien.
8: El caso es que nosotros, sea como sea, siempre vamos a trabajar ajenos a las encuestas, uh-huh, poniendo mucho énfasis ahora, sobre todo ahora, en el voto presencial, porque no nos fiamos absolutamente de nadie del Partido Socialista ni de sus tretas. De hecho, ya se ha ido viendo pues las intenciones, malintenciones que ha habido con el voto de nietos y demás.
0: I canviem, seguim xerrant de política, però canviem a la política municipal, més concretament a la del ple municipal, perquè el grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans de l'any 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i a la creixent demanda de activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones de més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població local.
2: Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai amb gairebé 50 anys d'història, que acull més de 70 activitats setmanals i acumula, a més, llistes d'espera. Jordi Hernández és el regidor d'En Comú Podem.
9: L'esperança de vida cada vegada és més gran. La gent, quan arriba a l'edat de la jubilació, doncs té moltes ganes de fer moltes activitats, moltes vegades perquè durant la seva vida laboral o cuidados de cures de la família no les ha pogut fer, i per tant ens trobem en aquesta mancança de que hi ha persones que volen fer activitat i només poden accedir a un casal que avui en dia està molt saturat.
2: Des d'En Comú Podem criticar, a més, la retallada en el projecte de la reforma de l'antic centre de dia, que finalment només sumarà una sala de 45 metres quadrats per la gent gran. La confluència compara la situació local amb la de municipis veïns, com per exemple Terrassa, que disposa de 12 equipaments d'aquest tipus, o Sabadell, que en té 8. Per resoldre aquesta manca d'espai, la moció proposa crear una comissió de treball entre Ajuntament i Generalitat per concretar la ubicació, el finançament i el calendari del projecte. La formació demana que el nou centre se situï en un barri amb menys oferta comunitària per facilitar l'accés dels veïns de la perifèria i combatre la soledat no desitjada. Així mateix, el text planteja que el futur casal ofereixi capacitació digital i suport a les activitats intergeneracionals, garantint la participació del Consell Consultiu de la Gent Gran en la definició dels seus usos.
0: I canviem de tema perquè l'estació de Rubí Can Vallhonrat continua sense servei de trens pels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. La línia R8 de Rodalies està interrompuda en tot el seu recorregut i de moment no hi circulen trens. Renfe preveu posar en marxa aquest dimarts un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà tot el trajecte de la línia.
2: Adif, el gestor de la infraestructura ferroviària, continua treballant per reparar i adequar les vies afectades pels aiguats. Abans de recuperar el servei es faran proves amb trens buits per comprovar que tot el recorregut es troba en condicions de seguretat. La circulació reprendrà de manera progressiva quan no hi hagi risc per als viatgers ni tampoc pels treballadors ferroviaris. L'R8 és ara per ara l'única línia de Rodalies que està interrompuda en tot el recorregut. Tot i això, el temporal també provoca afectacions en diversos trams de la resta de línies.
0: I Rubí mantindrà fins al 2029 el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. L'Ajuntament ha renovat aquest reconeixement que posa en valor el compromís de la ciutat amb els drets dels infants i els adolescents. El nou acord, que estarà vigent fins al desembre del 2029, estableix diversos compromisos per continuar avançant en les polítiques municipals adreçades a la infància i l'adolescència. Entre aquests compromisos hi ha garantir els recursos necessaris per desenvolupar el Pla Local d'Infància i Adolescència i fer-ne el seguiment.
2: També es preveu formar el personal municipal en drets de la infància i reforçar les mesures per prevenir i combatre qualsevol forma de discriminació. L'acord posa una atenció especial en els infants, en les famílies també, que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, l'Ajuntament mantindrà els espais de participació infantil i adolescent perquè els més joves puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre les qüestions que els afecten. Amb aquesta renovació, Rubí continuarà formant part de la xarxa de ciutats amigues de la infància d'UNICEF durant els propers 4 anys.
0: I el doctor Estivill tanca la seva carrera com a divulgador a Rubí. En les persones grans, dormir 6 hores i mitja diu que és suficient. L'especialista en medicina de la zona ha fet la seva última conferència sobre la zona amb majors de 65 anys a la biblioteca de Rubí, emmarcada en el curs de l'aula d'extensió universitària de Rubí, la EUR. Té més detalls la nostra companya Mariona Jerez.
10: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí Mestre Martí Tauler per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores de son a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen normal per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat l'experiència que ha cultivat en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.

0: Hem de xerrar d'esports, com sempre, amb el nostre company Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Matinal de dimarts amb un resultat ja confirmat en waterpolo i una nova derrota a la cinquena en Lliga del Club Natació Rubí davant d'un rival potent i complicat com el Club Natació Sabadell a la Divisió d'Honor femenina, en aquest cas. El conjunt que entrena el Carlos Ligero visitava qui lidera la classificació, un habitual en la lluita pels títols i, evidentment, que superior en respecte a les nostres. El marcador ja va quedar clarament definit en el primer quart, amb el 0-0, i a partir d'aquí, doncs, el partit es va anar desenvolupant fins al 24-8 final, sense més història que aquelles proves que acostumen a fer els entrenadors, d'una banda i de l'altra, per quan arribin partits claus. Un club Natació Rubí que ja no torna a l'aigua per jugar Lliga Divisió d'Honor fins que sigui el 17 d'octubre, el pròxim cap de setmana. Han avançat aquesta jornada, aquest dilluns el tindran de descans, i 17 d'octubre tenen primer Atlètic Barceloneta, i després ja sí que amb l'Horta hi haurà una cita davant d'un rival directe en la lluita per la permanència. Avui és el torn del conjunt masculí, que a 3:15 visita el Terrassa. 3:15 del mateix que les noies, encara no han guanyat en els 4 partits disputats, però tampoc aquest és un rival amb el qual doncs l'aspiració de guanyar sigui ben clara. Els nostres que han de provar coses, el conjunt del Rui Tiago, davant d'un Terrassa que també lluita per les primeres places de la classificació en aquest waterpolo masculí Divisió d'Honor, i 3:15 del mateix que les noies, fins al 17 d'octubre, que no tornaran a l'aigua els nois. I avui recordem també que mirem cap a divendres, perquè tenim una vetllada de boxa espectacular a la nostra ciutat. Les entrades ja estan a la venda a través del Club Boxeo Vega, una doncs cita amb dos combats professionals. Azahuague s'enfrontarà a Estrate i Lalo Pérez a Slavich, i a partir d'aquí 10 combats més amateurs en presència de fins a 3 dels components del Club Boxeo Vega en aquesta vetllada.

0: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
1: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
2: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
4: Ara és una sorpresa.
1: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
2: Tenim una edat ja,
4: humana.
2: No?
4: Humana. No, que edat? Que som...
1: Tots els dimarts, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
5: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
6: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
5: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
6: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
5: ¿Estás seguro?
6: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
5: Jejejeje.
7: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
8: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
7: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
8: Encara sé com és la gent normal.
7: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí. Amb Germà Bustamante i... Gent normal. Gent normal.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i, sobretot, poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta donada les circumstàncies, no?, i els esdeveniments últims, però és un tema que ja vam fer unes primeres jornades al 2024. Vam fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21. I ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Mm-hmm. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és la que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Mm-hmm. Avui precisament s'inicia el programa amb la projecció d'Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, i allà van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim pues ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer, no? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys, on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veurem que tenen encara més dificultat, i per això amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que fem molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquestes dificultats de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca el 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que es vulguin emancipar-se, i sobretot pels joves.
0: Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdran la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU. El POU que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys, i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí, pues, hem posat a disposició aquests solars, també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya, per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives... Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabent quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat, perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, pues, és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, pues, és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant, perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí, a aquesta taula, farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals a la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona, per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades, i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigeixen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen. I volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, del punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder jugar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració, perquè entre les dues puguem oferir, pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament, i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la amb nosaltres.
0: Mm-hmm. Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguem cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demanda d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Uh-huh. Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines uh-huh. són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballem a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'enxegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar amb temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar les despeses en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: El recurs municipal que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-ho de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'enxegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com els ajudes als joves, al gran, les despeses corrents, bueno, també tenim per el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avança en el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatge de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí. Pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo, estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït. I això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens hauria agradat que aquell rat que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats de, sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona, amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: Uh-huh. El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó perquè al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar-se un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament d'intentar que aquesta despesa, no? El bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més enllà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: Uh-huh. El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, que us treuen un ventall de pisos de lloguer. Després anar a una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen i que les immobiliàries les pateixen no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també... Si al final un propietari li diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses. I aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posar també aquesta qüestió, que tot i tindre ingressos, tindre moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, doncs es troben amb aquest racisme a les immobiliàries, que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà... I, al final són gent que està cotitzant cada dia, com tots nosaltres, per les arques de l'Estat i, sobretot, sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I, van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt ocult i que les persones que la pateixen... també a vegades es troben en la... li dona com vergonya explicar aquestes situacions.
0: Mm-hmm. Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola, que tothom són igual, i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Uh-huh. Avui no puc obviar la pregunta, després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada

0: La ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se el seu habitatge, i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament, i sobretot també per treballar des de l'ente municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regula els topalls màxim de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot amb les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor, que tenen moltíssim molt més diners que tenim, per exemple, com nosaltres a l'ajuntament, puguin comprar els habitatges per sota del 70% del preu de mercat. Això és un frau molt important. Aquests habitatges, alguns en el seu moment eren habitatges de protecció oficial, que han perdut aquesta protecció i, per tant, estan especulant amb un bé bàsic, i que un bé bàsic que a més en el seu moment es va construir amb fons públics.
1: Uh-huh. Un dels decrets planteja allargar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. És una mesura que pot tenir impacte també a la nostra ciutat?
0: Molt impacte. O sigui, aquí a Rubí tenim controlats processos que estan ara mateix aturats als jutjats, i que en qualsevol moment, en el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% amb els informes que van fer i les tasques que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
1: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
0: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a tota gent i a l'indocolacal, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. Mm. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
1: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
0: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no ho equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estan impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que genera cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
1: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest programa de Parlem d'Habitatge, que comença avui, que serà des d'avui fins al dia 21 d'octubre, i també per abordar les diferents qüestions d'habitatge que afecten a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, acordes y zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, acordes y zapateo, la pasión del flamenco.
1: Set ciutat, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
3: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: I ara és moment de conèixer la xifra de la setmana de la mà del Rubí en dos minuts i la Mariona Jerez.
1: Rubí en dos minuts, la xifra del dia.
2: La xifra del dia a Rubí és molt fàcil, 11. Però què representa? Són les 11 Stolpersteine que hi ha instal·lades a la ciutat en memòria de rubinencs que van ser deportats als camps de concentració nazis. Les Stolpersteine són unes petites llambordes metàl·liques que es col·loquen davant de l'última casa on va viure cada persona deportada. A Rubí, les 11 recorden 11 veïns que van marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que posteriorment van acabar deportats durant el nazisme. Els seus noms són Enric Aragonès Camp d'Arròs, Joaquim Aragonès Camp d'Arròs, Francesc Bartroli Creus, Gregorio Beltrán Jardiel, Joaquim Cardona Pareras, Jesús Montroig Quartero, Antoni Òdena Òdena, Antoni Pereña Sales, Joaquim Rossinyol Folk, Andreu Vidal Almirall i José López de Letona Angulo. Les llambordes es van instal·lar a Rubí com a homenatge a aquestes 11 persones i cadascuna té gravat el seu nom, la data de naixement i el destí que van patir. Això vol dir que quan caminem pels carrers de Rubí podem trobar petits monuments que no són en una plaça ni en un museu. Estan a peu de carrer, davant de les cases on aquelles persones van viure. Per això, la xifra d'avui és 11. 11 persones, 11 històries i 11 petites llambordes que fan que una part de la història de Rubí continuï present als carrers de la ciutat.
1: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música. Atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana de ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
1: Canto per tots els que rimen.
0: Amb la mirada podràs moure el videoclip i amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
3: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie. Cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
5: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
5: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
5: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bravo.
1: Jo no sé vosaltres, però succeeixen tants temes que l'aigua t'arriba al coll, no? Entre que 6 d'octubre, la culminació de l'amnistia, els aiguats, 29 de novembre, eleccions... O sigui, això és un no parar, És com tsunamis de notícies, que les infraestructures també... que arriben els aiguats, la Rodalies, la R8 aquí a Rubí, que tampoc està en servei. És un no parar de notícies que jo no sé vosaltres, però a mi em tenen una mica que no em dona temps a assumir tot el que està passant. Dels temes d'avui de la tertúlia que desgranarem, que hem anat dient des de les 9 del matí amb la Pamela Martínez, amb l'informatiu, amb les entrevistes, anem a escorxar-les, anem a aquest escorxador amb carinyo a parlar d'elles. Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: De què xerrarem?
2: Doncs, de què xerrarem? Eleccions, i que venen ja, que...
3: I pluges.
2: Eleccions i pluges, clar que sí, clar que sí. La R avui la tenim destrossada, però, prepareu-vos, que avui hora baixa més, Més pluja avui hora baixa, així que esteu tots preparats i tots avisats,
1: Hem de posar les botes d'aigua en el cotxe o portar-les.
2: Jo les duc, ses meves i ses dels meus fills. A més, els hi encanta.
1: Sí, sí, haurien de recuperar, no?, aquella sensació de quan sorties i feies xop-xop. Sí. Bueno, clar, és que si ens plou molt no farem molt xop-xop.
2: No, si plou molt és un desastre. De fet, ha hagut bastants desastres a Catalunya, és una pena. Però, bueno, primer jo volia proposar-vos xerrar de les futures eleccions, com ho heu vist. Els partits de Rubí ja han dit la seva, ja estan... Bueno, ja ha començat la campanya electoral, ja ho sabeu.
1: Els escoltarem, ara.
2: Ara els escoltarem de ben segur, tot el que han dit, perquè ahir nosaltres ens vam posar en contacte amb ells i ens van explicar què era el que pensaven i com pensaven que anirien aquestes eleccions. A banda d'això, en Comú Podem també ha presentat, ja anem, deixem les eleccions i anem més al nostre ple municipal, perquè en Comú Podem ha presentat una moció, presentarà una moció al ple d'octubre per reclamar un segon casal de la gent gran a Rubí, perquè diu que hi ha més gent gran de la que pot assumir el casal actualment. I ens anem de Rubí. I volia proposar-vos també el fet de que Vergés i Argimon han estat absolts de discriminar policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació de la Covid, que ja sabeu que es va produir aquella polèmica que es queixaven, doncs al final han resultat absolts.
1: Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: A vosaltres.
1: Tots aquests temes els parlarem amb els nostres tertulians, que ara us ho presento.
4: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: L'alineació d'avui són 5 tertulians més, tots vosaltres, que voleu sortir al camp i trepitjar el camp d'aquesta tertúlia, però ara mateix, sobre el terreny, tenim el Lluís Jerez.
5: Molt bon dia.
1: Maria Àngels Ruiz.
6: Bon dia.
1: Martí Pujol.
7: Molt bon dia.
1: Francesc Hinojosa.
8: Bon dia.
1: I tenim, no aquí sobre la taula, sinó per videotrucada, Eric Lacerna.
9: Bon dia.
1: I tots vosaltres que podeu saltar a aquest camp a jugar, al telèfon del 93-588-5960, el telèfon del directe. 93-588-5960, el vostre telèfon, perquè doneu la vostra participació, perquè... doneu la vostra també opinió, traieu qualsevol tema, parleu dels temes que tenim aquí sobre la taula. És la vostra ràdio, és un mitjà de comunicació que està a l'abast només d'una trucada. Per tant, feu-lo servir, us agafarà el telèfon qui està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia des de les 9 del matí, que és en José Malagón. Doncs som-hi, anem al primer dels temes que estem... avui, que ho tenim al cap, bueno, tenim diversos, perquè és el que deia, és aquesta sensació de que es van produint un darrere de l'altre. Jo no sé si teniu vosaltres aquesta sensació de cert col·lapse de les coses que estan passant, que és com una sèrie, no?, en el que cada vegada el guionista està buscant un tema diferent i que et manté allà i que no et dona sensació una mica, o no et deixa temps suficient per aquesta reflexió, per acceptar-ho, el temps, bueno, per acceptar-ho, no que s'hagi d'acceptar, però el temps aquest de poder-ho veure una mica a distància, perquè quan ho estàs fent ja tens un altre tema sobre la taula. Us passa o no us passa?
3: És un guionista de culebrón, sí, d'aquests venezolanos típics, no? Sí. Que sempre hi ha alguna cosa i a més et deixen sempre... Lo important del dia t'ho deixen pel capítol següent. Sí. La sensació és aquesta, que a veure, què passarà demà? Sí, la sensació aquesta. No, avui ja sabem el que tenim avui, a veure què passarà demà, no? I mai s'acaba, això.
5: El que passa és que els que seguim molt l'actualitat, per diferents motius, pot resultar estressant. Però també sí. Jo crec que provoca l'efecte que una part de ciutadans i ciutadanes desconnectin, fins i tot desconnectin d'engegar les notícies, m'explico. És a dir, la saturació arriba a ser tanta, i jo crec que a més, i vull fer crítica dels mitjans de comunicació, no de Ràdio Rubí, naturalment. No,
1: pots fer-la també
5: els altres,
1: de Ràdio Rubí.
5: No, però a mi m'agrada dir-ho així.
1: Perquè... Albert Soler, el director escoltant, que pren nota.
5: Jo soc de la casa, com qui diu, i a veure, és un excés, és a dir, evidentment les televisions, els mitjans són fan un servei. Ara que hi havia les inundacions, és normal que avisin d'on hi ha un problema, perquè si el tren no funciona, no funciona i tal, no? Però vull dir, cada vegada que hi ha un tema, el que sigui, la concentració, diguem, d'informació sobre aquell tema és monumental, i aquell tema, monumental en temps, en intensitat, en tot, i aquell tema tapa l'anterior. O sigui, si ara ens hi fixem, això que deies, fa no massa, parlàvem de Ceuta, on hi havia un problema que encara hi és. Que encara hi és. I ara sembla, no diré que no hagi existit, però ja no se'n recorda gairebé ningú, no? I així successivament, no? Van passant coses, sí. Ningú recorda, jo sí, per motius personals, però que hi hagi una guerra a Ucraïna o el que ha passat a Gaza i està passant encara.
2: Està passant.
5: No? És a dir, un tema supera l'altre per intensitat, per actualitat i tot això, i llavors, clar, ostres, entre poc i massa. És a dir, no sé, jo crec que s'hauria de rumiar un altre tractament diferent. Ara, clar, ara són les eleccions, òbviament. Quin ha de ser, si no,
1: sí,
5: no?
1: Nosaltres, com a ràdio local, com a ràdio pública, a les emergències som els primers que hem d'estar. En els plens som els primers que hem d'estar. En les eleccions som els primers que estem, perquè això és el que ens dota a nosaltres de servei, no? I que quan succeeix alguna cosa, per exemple, els aiguats, es pugui anar a les nostres xarxes socials, es pugui anar al nostre web i s'estigui llegint que, mira, Rubí no li ha tocat una part molt gran perquè ha plogut 127 litres perquè a Terrassa tal, i al voltant ha passat això mentre... Llavors, aquest punt de referència, aquest marc de referència, jo crec que té una ràdio pública i local, és el que li dona tot el sentit. Anem a Lluís Jerez, sí. A la Maria Àngels Ruiz i a l'Eric Lacerna.
6: A veure, hi ha una cita famosa, mal atribuïda a Lenin, que no ho va dir mai, que era allò de hi ha dècades on no passa res, hi ha setmanes on passen dècades. I sembla ser que portem unes setmanes on han passat diverses dècades, inclús diria un segle. Però, com deia el company, des dels mitjans hi ha gairebé... No, no vull dir intenció, perquè sembla molt... Però hi ha aquesta inèrcia de gairebé fer-ho semblar. És a dir, clar, el mitjà al final del dia s'ha de finançar. Estic parlant aquí dels grans diaris, estic parlant aquí de mitjans digitals, estic parlant aquí de...
1: Mitjans privats i públics.
6: Mitjans privats, especialment de la part privada, s'ha de finançar. I com ho aconsegueixes? Doncs donant les notícies que la gent està interessada en llegir, que la gent voldrà llegir, clicar, escoltar... I què passa? Que la gent acaba rebent... aquesta informació, busques el més nou que està passant, l'últim tema que ha sortit, enterres el que hi ha un cobert. Què passa? Que el públic només sent el nou, no aconsegueix sentir la reflexió, potser la reflexió posterior, el desenvolupament de la notícia després, i això acaba generant aquest cercle viciós. El públic vol coses noves i només li oferim coses noves al públic.
1: Anem a cop de Twitter, podríem dir,
6: sí,
1: perquè
6: van
1: passant coses i ens quedem amb els titulars. Maria Àngels.
7: Bueno, és quan passen tantes de coses que aviam com ho fas, no? El que passa és que potser sí que caldria una mica remarcar que és excessiva la informació. A més, tu agafes diferents mitjans de comunicació i depèn, doncs clar, evidentment, de les ideologies, et podries tornar boig amb el tema de lo que és premsa a tots els nivells, no? Perquè cadascú et plantejarà el problema com el veu ell. I jo, amb la premsa, és una mica el que sempre he dit, que, bueno, de tot el que agafis de cada lloc, creu-te'n el que et sembli, no? Mm. Jo, el que és el tema notícies, sí que és veritat que evidentment, és on ens informem de tot, no? Però que hi ha coses que cal agafar-les amb pinces, a vegades, eh? I no sé, i això, com deia el Martí, ara el tema Ceuta, que era un tema supergreu i tal, aquí ningú en parla, i això està per solucionar, com tantes altres coses. Llavors, doncs, bueno, suposo que el tema eleccions al senyor Sánchez li ha vingut molt bé, també, perquè, clar, ha aprofitat a la vinentesa, perquè sí o sí algun dia les havia de convocar, i aquest ha sigut el moment ideal, que està claríssim.
1: Ara en parlarem. Eric Lacerna.
8: Totalment d'acord amb el que esteu dient, però al final aquesta acceleració de les notícies, aquest estar constantment bombardejats, no són només les notícies ni el periodisme, sinó que és una mica la tendència a la qual va la societat i com ho vivim tot d'una forma molt més intensa i probablement també de canvi polític. Vull dir, jo tinc 29 anys i el 29 de novembre votaré les meves 600 eleccions generals, el 15, el 16, el 19, el 19, el 23 i ara. Vull dir, això haurien de ser, si fossin legislatures senceres, 24 anys. Parlem d'11. Quan s'esgotés aquesta legislatura que començarà el desembre, 15. Però si fos una legislatura sencera, clar. Però aquí, doncs, a nivell polític hi ha una forma que tenim de viure-ho tot, d'acceleració dels successos, com dèieu aquí amb la falsa cita de Lenin, que és exageradíssim. Que potser, doncs, hauríem de fer un pensament com a societat de com vivim, de com transmetem les coses, de com ens les prenem, perquè, sí, Ceuta és una situació greu i és un problema, però no s'acaba el món com per haver de parlar les 24 hores a la televisió. Al matí, al Telenotícies del vespre, a les tertúlies de la nit, quan realment no estem solucionant el problema. I això pot ser en Ceuta, això pot ser amb Ucraïna, amb el conflicte arabo-israelià, que aquest ja neix a finals dels anys 40, i amb tot el context en el qual estem vivint.
1: Mm. Clar, estàs apuntant també una idea, no? Que hi ha un càlcul electoral de l'únic que pot prendre la decisió d'avançar les eleccions. És a dir, quan va millor o quan va millor el nostre grup, en funció del que està passant, del que són les enquestes que li estan dient, de les tendències a mitjà i llarg termini, què és el que em porta a perdre menys vots, què és el que pot sortir en els propers mesos i que potser em fa perdre més vots, dic jo, eh?
8: Toni,
1: pregunto,
8: home, com a dada,
1: anem per part, anem primer a l'Eric i ara anem...
8: Sí.
1: Digues, Eric, digues.
8: Sí, que d'això que estaves comentant, que el president és l'única persona que pot adelantar o decidir quan hi ha eleccions, és que en totes les legislatures que hem tingut a l'Espanya democràtica, des de Suárez fins al dia d'avui, només hi ha hagut 4 legislatures senceres. Les dues d'Aznar, la primera de Rajoy, i l'altra, si no m'equivoco, la de la Zapatero. Totes sempre han estat eleccions adelantades. Però sempre abans del que marcava la llei.
1: Martí Pujol i Maria Àngels Ruiz.
5: Jo crec que és just recordar, perquè per alguna cosa tenim memòria i per alguna cosa hi ha les hemeroteques, a més avui dia que és molt fàcil, que el senyor president del govern, Pedro Sánchez, al llarg dels últims temps, mesos, anys, ha dit 56 vegades, per dir alguna cosa, que les eleccions no s'avançarien i que es farien quan tocava. Quan tocava és el juliol del 2027, oi? Uh-huh. No sóc un ingenu, perquè fa temps que em dedico a això, però quedin clares les coses. Després de dir mil vegades que les eleccions serien quan tocaven el juliol del 2027, doncs no. Per què? Per molts dels motius que has apuntat tu ara en la teva intervenció, evidentment. el que té la potestat de decidir les convoca quan li interessa. Però llavors no cal que diguis 50 vegades que es faran quan toquen, si després les has d'avançar 9 mesos, més o menys. Per favor, això no ajuda, i ho he dit sempre, no ajuda a la credibilitat de la política ni dels polítics. Intentem tots plegats dir allò que creiem, que defensem, cadascú des de la seva ideologia, però no fem aquestes coses així perquè després els fets ens desmentiran, com és el cas que l'han desmentit. Naturalment les convoca ara perquè dins dels dolents escenaris que tenia de possibles de futur, potser aquest és el menys dolent, perquè potser més endavant, efectivament, hi haurà situacions més complicades per diferents motius d'actualitat que ja sabem, no? En tot cas, bé, té la potestat i, per tant, les pot fer quan cregui convenient. Ara, així molt ràpid, enganxa de passada l'espai a la seva esquerra encara per construir, amb la qual cosa això l'afavoreix amb ell, està per construir, està per designar candidat i, per tant, en aquest sentit és un bon moment. I a la dreta ja són en una altra banda i ja no, amb ell no li interessen massa, però sí que ell li va bé per reagrupar forces a l'esquerra, per entendre'ns, entre cometes, perquè l'espai a la seva esquerra està trencat, enfrontat, pendent amb candidats que es postulen o s'autopostulen, i això amb ell en principi l'afavoreix perquè pot concentrar una mica més el vot d'esquerra. Mm-hmm. I queden 54 dies, recordo, avui ha sortit publicat al BOE, 54 dies són com això,
3: res i mig.
1: Maria Àngels, no sé si volies dir alguna cosa, Francesc.
7: No, bueno, una mica volia comentar el que ja he dit abans, no? I ara ho acaba de dir el Martí, doncs que bueno, són interessos, està claríssim, i que s'ha tirat tot aquest temps doncs dient això, que no s'avançarien les... Jo m'imagino que estava esperant el moment oportú i com aquest, doncs ara li ha vingut molt bé, que és el que ja he dit abans i que no em vull repetir. Mm. Però és així.
3: Sí, no, jo crec que com deia el Martí, la s'ha convocat quan amb ell li interessa. Vull dir, tots estàvem esperant a veure quan treuria el conill del barret, perquè ja sabíem que tenia un barret amb un conill a dintre i que el faria servir en el moment de màxima expectació, no? I és el que ha fet. I a més, amb els arguments, jo també coincideixo que els arguments de la dreta ja els coneix des de fa anys, des de l'endemà de les anteriors eleccions ja se sabia quin seria el paper de la dreta, de l'oposició de dretes durant tot el període, i bueno, ha estat evident que ha sigut una oposició molt superficial i molt dura. Molt dura en les formes, però sense cap proposta, al meu entendre, no? I això li ha permès aguantar tots aquests anys, també ho hem de dir. Vull dir, al final, tots els factors que han fet que prengui ara aquesta decisió és aquest atac per tierra, mar i aire, constant i gradual, constant i gradual, a més, mesurant molt bé els moments en què s'havia de preparar o de fer el següent atac, no? I jo crec que ha arribat en un moment en què tampoc no tenia gaires opcions més. Mm-hmm. I si tenim en compte el que hem parlat abans de la immediatesa de les notícies, vull dir, tens tota la raó, Martí. Vull dir, ho ha dit això de que la legislatura s'havia d'acabar, no sé què, no sé quanto, no sé quantes vegades ho ha dit. Però és igual, la notícia avui no és aquesta.
5: Efectivament.
3: La notícia no és que ho hagi dit, és que ha fet una altra cosa. Bueno, és la gràcia d'aquest senyor, a més, que quan menys t'ho esperes et treu el barret. Però que sí que jo coincideixo amb això, que li ha interessat molt fer-ho en aquest moment perquè l'espai polític a la seva esquerra, que podia aglutinar molt vot de càstig d'esquerra, està en un procés de nova reconstrucció.
10: Enèsima
3: reconstrucció, i els ha agafat amb els pixats als ventres.
1: Qui ens estigui escoltant, ja sabeu que podeu trucar. Telèfon del directe 93-588-5960. 93-588-5960 per opinar d'aquest tema, per treure qualsevol altre. Hi ha una cosa que també m'està agradant, com que tenim l'Eric Lacerna, el tenim per videotrucada, podem escoltar també el soroll que hi ha
3: de fons,
1: que a mi m'agrada molt, perquè ens posa una mica, és allò de posar una mica els peus a terra, també. perquè el que té són també una mica els nens, i això ajuda una mica, a mi em situa com a barri, com a poble, com a casa, com a... I això sembla que no, però a mi, jo no sé si la resta, si ho aneu escoltant, però és un so que també, no?, que està molt bé perquè et fa situar-te, estem parlant d'eleccions, estem parlant de molts temes que els tenim en el nostre dia a dia, però que els vivim, que els hem de viure també posant els peus a terra, escoltant que hi ha escoles, que hi ha també nens, que tenim el nostre dia a dia al carrer i que no cal oblidar-ho, no?, per justament poder-ho tractar i que no entrar en un terreny que sigui molt... molt de les idees i molt de la ment. Hi ha hagut una onada de reaccions per l'anunci de Pedro Sánchez, perquè els partits doncs, ja estan preparant la maquinària electoral, que jo crec que ja feia temps de mi setmanes sí. que l'estaven preparant, per no dir mesos. Salvador Illa ha dit que ha donat el seu suport, que si hi ha eleccions ha dit que és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere, i ha afegit que més que mai Catalunya està amb Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, que està molt satisfet amb l'anunci de convocatòria d'eleccions, diu que per fi Espanya dirà el que pensa, per fi parlarà la majoria i per fi decidiran els espanyols. Aquest senyor també se li ha de recordar, perdoneu, que es fan eleccions cada cert any, cada cert temps, no?, en convocatòries, i que allà doncs, Espanya diu el que pensa cada elecció, hi ha majories també i hi ha el que decideix també, en aquest cas, aquella representació que es vota, no? El líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat no confiar en les enquestes i que els resultats seran incerts, i ha qualificat a Sánchez de candidat del Marroc, i que aquestes eleccions es votaran amb una Ceuta envaïda. De Sumar, doncs, que diuen que estan llestos per afrontar les generals, malgrat que, bueno, llestos, no sé, cap a aquest nou marc electoral que és el Front Ampli, que encara no té candidat, però estamos listos.
3: Bueno.
1: Aquest és el missatge. No hi ha, però estem llestos.
3: Però ja tenen el nom.
7: Ja. I aquest barret que tu deies amb uns quants noms, a veure qui li toca, no?
3: Bueno.
1: La cap de files de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, li ha retret a Sánchez que hauria pogut convocar o que hauria d'haver convocat eleccions molt abans i que ha volgut tapar amb aquesta convocatòria la seva incapacitat de governar, perquè no té majoria, el seu fracàs en les polítiques migratòries, els casos de corrupció que l'envolten. Des d'Esquerra, la secretària general del partit, Elisenda Alemany, ha assegurat que Gabriel Rufián és el millor candidat per encapçalar la llista. Rufián, doncs, diuen que està valorant si serà el candidat de la formació. Els comuns, la líder Jéssica Albiach ha defensat el dret a l'habitatge i ha afirmat que les eleccions es votarà entre especulació o habitatge digne. La CUP decidirà aquest dissabte si es presenten a les eleccions. Aliança Catalana, que té clar que no ho farà. Orriols ha assegurat que sense sortir de Catalunya ha fet caure el govern espanyol i que aconseguirà la independència també sense sortir de Catalunya. Isabel Díaz Ayuso, doncs, s'ha alegrat de l'anunci i ha qualificat Sánchez de maledicció, càncer, que ho ha corcat tot, i ha afegit que plega perquè no pot més temps amb aquesta farsa. I aquí, a la nostra ciutat, i ens ho deia la Pamela Martínez, hem preguntat què opinen els partits rubinencs sobre l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez, i anem a escoltar a Rafa Hueto, del PSC, Juan José Giner, del PP, l'Anna Casadimian, de Junts, Jordi Arnaiz, de Comuns, Andrés Medrano, de Podem, la Montse Soler, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i la Nerea Andrés, de Vox.
10: S'ha vist clarament qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent doncs aprengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, doncs això, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
11: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos policía nacional, Mossos d'Esquadra, policía local.
12: És una nova etapa i ara tocarà que parin els catalans, això és una oportunitat. El que també està clar és que les eleccions a nivell a Espanya bueno, es veurà una confrontació, com sempre, dels dos blocs espanyols. Això està per veure, a veure què passarà. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i el centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
13: Les esquerres han de tindre la capacitat per posar per davant sobretot l'objectiu comú de treballar conjuntament per parar sobretot les polítiques reaccionàries de la dreta i de l'extrema dreta que s'estan imposant arreu d'Europa i arreu de les comunitats autònomes de Catalunya. Per tant, nosaltres el que creiem que hem de garantir pues, les coses que la gent necessita, la mobilització s'ha fet veure que la gent no està dormida, que la gent jove té els valors i té la capacitat solidària de manifestar-se.
1: Per tant, estem escoltant primer a Rafa Agüeto del PSC, el segon era el del PP, Juan José Giner, la tercera Anna Casademian de Junts, Jordi Arnaiz de Comuns. De Comuns anem a escoltar Andrés Medrano de Podem.
14: A nosaltres ens agradaria que no tingués d'entrada cap efecte distorsionador. A Rubí tenim un govern, que és un govern de coalició, on dins del govern de coalició hi ha una altra coalició, que és en Comú Podem, i nosaltres el nostre propòsit, i segur que ho fem així, és treballar amb tota la normalitat, a que no podem estar pendents de si algú convoca unes eleccions sent un govern amb responsabilitats. Aquest govern continuarà funcionant i atenent els problemes del dia a dia.
1: Anem a Montse Soler, d'Esquerra Republicana.
15: I és veritat que hi ha eleccions municipals al maig del 27 i que això impacta, en certa manera, en la precampanya d'aquestes municipals i, per tant, també ens obligarà a replantejar algunes dates, algunes accions que teníem previstes en aquesta precampanya, perquè durant la campanya electoral hi ha certes coses que no es poden dur a terme, que no es poden fer, i, per tant, això ens obliga a replantejar algunes coses.
1: Anem a la Nerea Andrés, de Vox.
16: El caso es que nosotros, sea como sea, siempre vamos a trabajar ajenos a las encuestas, poniendo mucho énfasis ahora, sobre todo ahora, en el voto presencial, porque no nos fiamos absolutamente de nadie del Partido Socialista ni de sus tretas. De hecho, ya se ha ido viendo pues las intenciones, malintenciones que ha habido con el voto de nietos y demás.
1: Anem a fer una primera ronda. Què us ha semblat aquestes opinions dels nostres partits polítics, dels partits polítics rubinencs?
3: Jo...
1: Digues.
3: De totes les opinions o les intervencions que han fet, em quedaria com destacable amb aquesta última. Amb aquesta última. Vull dir...
1: Nere Andrés, de Vox.
3: Sí. Un partit, un partit que es presenta en unes eleccions dient que no se'n refia de les eleccions... Vull dir, apaga i vámonos. Bueno, vull dir, a què jugues? A què jugues,
1: però
3: realment?
1: Però això us sona, no?
3: Eh?
1: Això us sona. Això ha passat, sí. Home, passat en un país
3: evidentment,
1: gran, no?
3: Evidentment, no? Però que més que mai s'han tret la careta, no? I és un partit que no creu en el sistema democràtic. Vull dir, i la senyora Ayuso també ha fet esment del tema, no? Uh-huh. El vot per correu, sí, en aquest país ha existit des de les primeres eleccions democràtiques i mai hi ha hagut cap problema.
1: Sí. Digues,
3: no sé per què aquesta desconfiança... Sí, perquè ho ha dit el senyor Trump. Ho ha dit el senyor Trump als Estats Units i ara ells copien aquest argument sense basar-se en cap realitat. Però bueno... La resta d'intervencions no m'han sorprès, vull dir, no, tampoc no podien dir una altra cosa, no? És el que toca.
5: Diuen el que els toca dir, però si em permeteu, com a organitzador de 40 o 50 processos electorals dels últims 35 anys, puc garantir que el vot per correu i el que no és per correu i els escrutinis són sagrats, es fan amb la presència de membres de les juntes electorals que estan constituïdes per juristes, per jutges, però també per representants un de cada organització. És a dir, les garanties hi són absolutament totes i no hi ha cap trampa possible actualment. Durant el franquisme a Estats Units, actualment, ni idea, no puc garantir perquè no ho sé, o a Botswana, no? Que vés a saber. En aquí les garanties són molt escrupoloses i sense cap mena de dubte els vots són els que són i el resultat és la voluntat de la gent. Sense cap mena de dubte.
3: Els vots són 100%.
7: Totalment.
1: Els vots són els que són i és la voluntat de la gent. Això ha passat el partit Cadaqués, eh? Que guanya les eleccions i promet un referèndum d'independència del Canadà el 2029, s'enfonsa la coalició Futur Quebec, que ha governat amb majoria absoluta al Quebec els darrers 8 anys, i l'independentista PQ passa de 7 a 59 diputats. Per tant, veurem si es fa al Quebec, doncs, aquest referèndum per la independència. Això és una notícia que ha passat.
5: Esperem que sí. Esperem que es faci.
1: No, res, no fa ni mitja hora.
5: Per la part que ens toca.
1: Per la part que ens toca, esperem que es faci.
2: Esperem que es faci.
1: Us dic perquè, clar, esteu vosaltres dos, doncs, volia també treure aquesta notícia. Acabem aquesta ronda i ara plantegem una altra cosa. Digues, Lluís.
6: No, sí, a mi gairebé em dóna il·lusió que Vox estigui traient aquest argument, perquè aquest argument de, ui, les eleccions igual, el treus quan creus que les enquestes no donen la realitat, que creus que ho faràs, tens informació, tens la sensació de que trauràs pitjors resultats del que et diuen les enquestes. Si tu tens la sensació de que realment aquestes eleccions les guanyaràs, aquest argument no el treus. Perquè aleshores, de sobte, tot això que heu estat dient, de sobte ha quedat completament anul·lat. Bueno, també hi ha l'aposta de que no importi. És a dir, jo puc dir el que d'allò i després els events passen que demostren tot el contrari. I aquí, a mi, jo zero conseqüències. Que això, en la política actual, és més que corrent. Però a mi que comencin a minar les eleccions, home, a veure si... a títol personal ho dic, amb una mica de sort, això vol dir que no ho veuen tan clar. A veure si és veritat això, que no ho veuen tan clar.
1: Vols dir que això és quan érem petits, que jugaven i a mi et tocava perdre i veies el millor que anaves perdent i deies, has fet trampa.
5: No jugo més.
6: Aquesta era la prova.
5: Sí.
7: Bueno, estic d'acord amb ell, però el que passa és que jo no ho tinc tan clar tampoc, que Vox... A veure, guanyar unes eleccions no les guanyarà, però que està claríssim que pujaran, és evident.
3: Poden ser decisius.
7: Exacte. Sí. I llavors, vull dir, per mi un partit que és decisiu, que faci aquest tipus de declaracions, tampoc ho entenc, la veritat sigui dita. El que passa que, clar, se suposa que aquestes eleccions ara les ha convocat qui les ha convocat, i ells desconfien, comencen a desconfiar una mica d'ells, no? Que són el PP, recordo jo, quan anava a les residències a buscar els avis en furgoneta, doncs que els donava el vot a la mà. Sí. I llavors per això desconfien, perquè suposo que allò que diuen, no? Se pensa el ladrón que todos son de su condición, però pues no m'estranya en absolut, pues clar. I què han fet ells fins ara? Sí. Sí, era un joc brut, total.
5: Històricament.
7: Per això et dic.
1: Eric, no sé si vols dir alguna cosa.
8: Ara sembla que t'escolto una mica millor, que és tota una estona que m'arribava molt, molt fluixet i una mica difús. Bé, sobre el que deia el Francesc, anava a fallir, però al final ho ha fet ell, que al final Vox, jo estic convençut de que no és un tema de que adoptin del sistema, i segur que no ho fan, però, com deia abans al principi, tot s'importa, tots els debats, i al final això del vot per correu és un tema que han dit els Estats Units i altres països. Vull dir, jo estic convençut que no és perquè pensen que poden perdre les eleccions, quan sabem que Vox pot aspirar només a quedar en tercera posició, però és un tema recurrent en aquests partits. Trump ho va fer quan va perdre, fa 6 anys, però fa 2 anys també comentaven el mateix vot per correu. Diumenge va haver-hi eleccions al Brasil, la primera volta de les eleccions presidencials, que va guanyar el fill del president Bolsonaro. Sí. I era exactament el mateix. Vull dir, també parlaven d'aquests temes del vot per correu, i és un mantra que simplement s'estan copiant les idees. Després, també he sentit que comentàveu alguna cosa del Quebec. No sé si és que hi ha alguna notícia que podria haver-hi. Sí. Algun nou referèndum. Entenc que passi el que passi allà, és sempre tenim present que el Canadà, com les antigues colònies britàniques, o pràcticament totes, tenen dret comú, és a dir, la sobirania està al Parlament i no al poble, i d'acord amb la llei de claretat que van aprovar el seu dia. És a dir, que tot i que un referèndum guanyés, el sí a la independència no és vinculant i tot s'ha de debatre al Parlament independentment del percentatge de vot que tingués l'independentisme. Entenc això. No, mira, no he vist cap altra notícia del tema.
1: Sí, és la notícia que estàvem parlant, de que el partit quebequès guanya les eleccions i promet un referèndum d'independència al Canadà el 2029. Clar, després està tot el que tu dius, no? Eric, volia recordar també que fa dos dies va sortir una enquesta que ha fet la Vanguardia i que posava aquest avançament de l'ultradreta, la caïda del PSC, sortien 30 diputats pel PSC, 30 per Aliança Catalana, 23 per Esquerra, i Junts, segons aquesta enquesta, doncs baixava i es quedava, a veure si ho veig, amb 16 de 35. Vox pujava d'11 a 18, el PP passava a 11, perdia aquí, de 15 a 11. I clar, aquí el sorpasso enorme, doncs aquí venia per part d'Aliança Catalana, que suposa que seria, segons aquesta enquesta d'Ipsos fa dos dies, els mateixos diputats.
5: Les enquestes són tendències, i més quan falta per les eleccions catalanes, doncs seran, haurien de ser, si no s'avancen, realment, al maig del 2028. Abans hi haurà aquestes generals, hi haurà les municipals, que tenen data fixa el 23 de maig. Per tant, som molt lluny, però sí que marquen unes tendències. No cal, no som cecs, o no deixem d'escoltar quan parles amb gent, i sí que et trobes gent coneguda i no coneguda que et diuen que potser faran un canvi en el seu vot. Això és una evidència. Que després això es concreti amb això, una enquesta, tant temps abans, veurem a l'hora de la veritat què serà, però cal tenir-ho en compte. Són la gent, en definitiva, no tothom, però la majoria de la gent, quan li pregunten en una enquesta o et truquen a casa, jo he contestat enquestes d'aquestes vegades, no tothom diu exactament el que pensa. Hi ha gent, depèn de quines coses, les amaga. Per tant, les enquestes mai poden ser... Clar, al Brasil mateix deien que... Alguns deien que Lula guanyaria la primera volta i el Bolsonaro guanyaria la segona volta pel tema de les majories i de... etcètera. No ha estat ben bé així, no? Vull dir que les enquestes aproximen, però no poden ser mai el 100%.
7: Jo amb aquest tema tinc una anècdota. Feien enquestes abans i anaven a cases, no? Jo va venir un senyor una vegada, tant a fer-me una enquesta a casa, vaig obrir jo, no està parlant, no sé què, li vaig comentar al partit, o sigui, em va preguntar que per qui votava, i em va dir que quants membres érem a casa meva. I vaig dir 4. I va adjudicar els vots justament a casa meva.
5: A tots quatre.
7: A tots quatre.
5: El que vas dir tu.
7: Sí.
5: Que precisament a casa teva no seria...
7: Per això t'estic dient.
5: No seria el millor lloc per fer-ho.
7: Per això t'estic dient. Llavors...
3: La uniformitat no és...
7: Exacte. A partir de llavors, com tu comprendràs, dubto moltíssim de les enquestes. Jo aquell dia vaig quedar una mica així. No vaig dir res, vaig dir que apunti el que vulgui, m'és igual. Però vaig pensar, si aquesta manera...
5: Però si em feia 4 d'una tacada.
7: 4 d'una tacada, sí, sí, exacte. Però bueno, clar, vaig estar per dir-li, escolti, perdoni, però a casa meva això del vot el mateix, vull dir, no es dona, i suposo que com a casa meva molts llocs, no?
1: Ja. Bueno, l'home va apuntar passat pel quart primera, tots quatre
5: tots
1: pensen
5: quatre.
1: Igual.
5: Sí, tots quatre.
1: Ja, us volia plantejar una altra qüestió, i és que clar, abans de l'avançament electoral les municipals venien abans de les generals, i ara s'ha canviat. Uh-huh. És a dir, primer vindran les generals i tot seguit les municipals. Com creieu que aquest resultat, si és que influeix d'alguna forma en clau municipal? El que passi a nivell d'Espanya pot influir a les municipals.
7: Home, amb el tema de clar, sí. Sí, i tema de partits i marques, tots sabem que sí, però aviam. Jo sempre he dit que les municipals juguen un paper important, potser la persona, no? Vull dir, a veure, el candidat dels partits. Però que... Clar, evidentment, si hi ha tendència, doncs tots sabem, i ho hem vist, no? Vull dir que, a veure, quan el Partit Socialista doncs estava en ple apogeu, doncs a les municipals i a tot arreu, doncs sí, però aquí, per exemple, teníem el cas, parlo d'un cas molt antigament, que sempre havia guanyat PSC i guanyava Iniciativa. Per què? Doncs perquè el cap de llista a la gent li convencia, que era el senyor Llogany, i després, posteriorment, doncs, els que hi van haver per Iniciativa. Vull dir, Rubí era un partit socialista, tothom ho deia, doncs a vegades també, si et posen aquest personatge que realment tu et mereix confiança a ell i un equip una mica... La gent tampoc no... Jo no crec que estigui... Bueno, els que més o menys tenim idees de partit, evidentment, no? Però que la gent del carrer jo penso que es deixa portar més a més, ho has de veure.
1: Eric.
8: Sí. Bueno, de fet, en la línia que deia ara la Maria Àngels, aquest vol, aquest vot a Rubí sempre ha estat molt dual i fins i tot a tres bandes. Vull dir, el cicle electoral del 15 al 19, a les municipals les guanyava el PSC, les autonòmiques les havia guanyat Ciutadans i a les generals els comuns. El mateix 2015, sense anar més lluny, el maig va guanyar el PSC, el setembre Ciutadans i el desembre els comuns. Però, dit això, clar que influirà. Vull dir, d'una banda, si al final es vota en diputació permanent aquest decret de l'habitatge, una de les raons per les quals fa això a Pedro Sánchez és perquè sap que serà una de les primeres mesures que derogarien en un hipotètic govern PP-Vox, i això doncs generaria malestar i moltes protestes al carrer que, si pensem que el Congrés dels Diputats i el Senat es constituiran el dia 23 de desembre, podríem parlar de que al febrer-març hi ha un nou govern just abans de les municipals i això doncs influirà quines són les primeres polítiques que prendran, les decisions i després els candidats. Naturalment a les municipals no influirà tant, però també al final tenim un ple amb tres regidors de Vox que no tenien com a partit implantació a Rubí, però van treure aquest número de vots per ideologia, per partit, no per programa municipal. I segurament aquí, a nivell local, tret de l'Anna Maria, no hi ha cap polític que per nom pugui realment arrossegar vot més enllà de la situació nacional. I sobretot segons els partits que es presentin. Vull dir, dissabte al matí al mercat hi havia paret d'Aliança Catalana. Es presentarà a les municipals? Diuen que sí, que hi haurà un candidat que és un noi jove, no ho sé, són rumors que escoltes, però els hi donarà per entrar?

0: el Partit Socialista i Pedro Sánchez aconsegueixi guanyar les eleccions. Recordem que al novembre ha de sortir la sentència de la Púnica, eh? Em sembla que no estic segur, d'un cas de corrupció.
1: De la Kitchen.
2: De la Kitchen,
0: de la Kitchen.
2: De la Kitchen, sí.
0: Correcte, gràcies. I ens podem trobar amb una situació on l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, no sigui totalment organitzada, PSOE guanyi les eleccions, però PP-Vox sumin absoluta. Podria donar també això una empenta als socialistes de cara a les municipals? Probablement sí.
3: Mm-hmm. El que és evident, tal com deien ara els que hem parlat darrerament, que influeix a nivell local. Com més petit és el poble, més influeix, naturalment. Si es presenta el metge del poble o el professor, el director de l'institut, a un poble petit, doncs ja se sap que guanyarà aquesta persona, sigui del partit que sigui. Rubí és una ciutat ja mitjana gran, diguem, i no té tanta influència, però és veritat el que deia, que quan el PP estava governant a l'Estat, parlo de fa anys, el PP de Rubí sempre traia més regidors dels que li tocarien, estrictament. Quan el PSOE estava governant, sempre Rubí traia un plus. És a dir, un plus que et dona la part de ciutadans de Rubí que no coneixen ni els candidats i que els hi són igual i que vota el líder, no? També hi pot haver gent que voti el rufián, jo què sé, aquí a Rubí, no? I gent, efectivament, com deia l'Eric, que vota Vox encara que no tingui ningú a Rubí, o gent que potser votarà Aliança Catalana, si és que es presenta, que no ho sé, per l'Oriols, no pas pel xicot aquest, que ignoro qui és, no?
2: Totalment.
3: Hi ha el vot dual, o sigui, hi ha les dues possibilitats que poden ser un percentatge més alt o més baix segons els casos, no?
4: Sobre l'horitzó, bueno, ara digues.
5: Sí, precisament es deia a la tertúlia d'ahir d'unes eleccions municipals en Sa, on la gent preguntava on està la papeleta del Rivera? On està la papeleta del Rivera? Perquè volíem votar el Rivera.
3: Per exemple.
5: És a dir...
3: Sí.
0: Això, jo he de dir que és un tema diferent, perquè a Ciutadans, al seu dia, a totes les eleccions presentàvem les fotos del candidat i del Rivera. Vull dir, a les autonòmiques del 2015 sortien al cartell de campanya tant el Rivera com les Arrimadas. I a nivell municipal això també s'havia fet. Clar, una persona que no està posada potser realment creia que el candidat de Ciutadans a Rubí era Albert Rivera i no José Abadías.
3: Pot ser.
0: Però això és lloc electoral dels partits.
4: Clar, a més tenim, hi va haver milers de manifestants a Barcelona reclamant una vaga general per l'habitatge amb comissions obreres, l'UGT, donant suport a una manifestació multitudinària que, segons hi havia milers de persones, això sempre passa, no? Segons qui compta, hi havia...
2: Ara depèn de qui compti, no?
3: Clar, milers.
4: 20.000, segons l'Ajuntament, 120.000, segons els organitzadors. I la idea seria una vaga general aquesta tardor. Jo no sé també com veieu aquesta vaga dintre d'aquest context d'aiguats que tenim per totes bandes.
3: Un detallet puntual, no vull allargar, però vull dir, dins d'aquesta tarda una vaga general que encara no han fixat data als sindicats, que jo sàpiga, tenint en compte que hi ha eleccions el 29 de novembre, ara, perquè tot es precipita, sí, i tot s'ajunta, m'agradaria veure qui és el guapo, i em perdó, que organitza una vaga general. Evidentment no pot ser en campanya electoral, perquè la Junta Electoral no ho permetrà. No ho permetrà. Per tant, en tot cas, estan en el seu dret, evidentment, de fer-ho, però vull dir que es pot produir això, una concentració de fenòmens diversos que poden acabar bé o poden acabar molt malament, no?, tot plegat.
4: Sí.
6: A més, seria una vaga general amb un contingut polític.
2: Sí. Total.
6: Clarament, no sindical. Llavors, jo penso igual, no crec que la Junta Electoral ho permetés, que els tribunals, vaja, en definitiva, permetessin, perquè entraria en conflicte directe amb la campanya. Una altra cosa és que, cuidado, la campanya són 15 dies.
3: Sí.
6: La campanya són 15 dies, llavors encara hi ha marge.
4: Anem a situar-nos.
6: Però jo no crec que...
4: Avui, 6 d'octubre, que és la publicació al BOE, del 21 al 26 són la presentació de les candidatures, del 13 al 27, o sigui, hauria de ser abans del 13, no? Perquè del 13 al 27, campanya electoral, dia 28, jornada de reflexió, dia 29, eleccions. Llavors, això... què? Un mes i una setmana?

0: de temps? Per...
1: Jo penso que, bueno...
2: No arribaran a temps.
1: No arriba.
2: Perquè una vaga general és complicat... És complicat,
1: també,
2: és complicat organitzar una vaga general.
1: Aquí està.
2: Encara que en aquest cas per la immediatesa del problema, diguéssim, de l'habitatge que ara està en primera línia de mediàtica, doncs és fàcil dir-ho. Però organitzar una vaga general no és qualsevol tonteria.
3: El tema de l'habitatge, evidentment, que és gravíssim i ens afecta a tots, i els nostres fills, per descomptat, i a tothom, no? És gravíssim.
2: Que raons n'hi ha.
3: I cal prendre mesures. De tota manera, diguem que el PSOE, diguem, porta 8 anys, 7 anys governant. 7, 8. Tampoc es poden considerar aliens a la situació, que no depèn només del govern que hi hagi, d'acord, eh?
1: No,
3: però aliens no ho són. Llavors, que els sindicats de treballadors...
4: 8 anys i 3 mesos.
3: No dic els estudiants. Dic que els sindicats de treballadors convoquin una vaga contra el govern, no és la vaga.
1: No
3: és contra el govern.
5: L'Eric estava dient 8 anys i 3 mesos, no?
4: Vuit
5: anys, 3 mesos. Quan dius és gravíssim, els que tenim una edat, tu te'n recordes que deia és gravíssim,
3: Sí. Deu ser, això és l'edat que tinc jo.
5: Josep Lluís Núñez,
3: acumules.
5: És gravíssim. Era una frase que els que tenim una edat, doncs, la tenim allà gravada, i que quan tu la dius... No?
3: Veus el Núñez, veus el Núñez i Navarro.
2: Però sense cantonades.
3: Per descomptat, sense ni una cantonada.
1: Les cantonades sona molt malament, eh?
3: D'edificis.
2: Cantonades no, el Núñez era del xamfrà.
1: És el xamfrà.
2: Eres el xamfrà.
5: Que... Bueno, també tampoc tenen cantonades, s'han eliminat... Vergés i Argimon, que han estat absolts de discriminar policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació de la Covid. Us en recordeu que l'Audiència de Barcelona absol. Això ha estat aquest dilluns l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, 4 càrrecs més per l'endarreriment en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. Els altres acusats eren l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez Guasc. Doncs que al final, doncs, absolts.
1: No.
3: Tothom pot presentar la denúncia que vulgui. Les denúncies eren d'associacions de policies i guàrdies civils. També tingueu en compte que cadascú presenti la denúncia que vulgui.
5: Sí. Però, els dos sindicats policials, el Jupol i Jusil.
3: Exacte. A veure,
5: per prevaricació, per haver endarrerit, a propòsit de la vacunació, van demanar 3 anys de presó, 15 d'inhabilitació.
3: A veure, jo no entenc la decisió judicial, i a més jo entenc que va ser un període extraordinari, que ningú hi comptava, i per tant jo m'agrada ser... no sé si dir-ne benèvol, respecte a les persones que van tenir la responsabilitat d'enfrontar-se política, a tot arreu, del partit que siguin, en aquest marrón que ningú sabia per on agafar-lo, no? I les vacunes que funcionaven bé per unes edats, i les vacunes que anaven bé per uns col·lectius, a veure, una cosa que li venia de nou a tothom, i per tant jo no hi veig cap mala fe en aquestes persones, siguin del partit que siguin,
1: més igual.
3: Jo
1: tampoc.
3: I per tant tothom va fer el que va poder. Vull dir, malauradament van morir molts avis, sobretot, i va ser un desastre absolut, però vull dir que jo no hi veig una mala fe, i menys poder condemnar a presó a unes persones per una cosa així. Sí. Vaja,
1: sóc de la teva opinió.
5: 5 minuts que ens queden de tertúlia, 93-588-5960. Avui no ens ha entrat cap trucada. En Comú Podem, que aquí tornem a la nostra ciutat, que reclama un segon casal per a la gent gran. El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre per demanar al Departament de Drets Socials d'Inclusió de la Generalitat que habiliti un nou casal cívic comunitari a Rubí abans del 2029. El casal de la gent gran nosaltres els tenim cada mes, parlant de les activitats. També tenim el Consell de la Gent Gran, veritablement es mou moltíssim, fan moltes activitats. Jo crec que el millor de Rubí és aquest teixit associatiu que té. I la proposta en el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i que té prop de 18.000 persones de més de 60 anys una xifra que representa el 22% de la població total, i tota aquesta dimensió, doncs el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai gairebé 50 anys d'història que acull més de 70 activitats setmanal, i a més el que va passant és que va acumulant llistes d'espera.
2: Està bé, però jo crec que en aquest tema crec que s'han quedat curt en la moció. Evidentment que es necessita un altre casal de la gent gran, però també una segona residència com la de Primer de Maig.
1: Exacte.
2: Vull dir, per un familiar vam estar preguntant per portar-la al centre de dia, ens van dir que hi havia 3 anys d'espera.
1: Sí.
2: Per un centre de dia, que no és ni residència. Jo entenc que les residències és molt més, però un centre de dia és que només que hi ha un centre de dia públic.
5: Sí.
2: A la ciutat, vull dir, això sí que és una reivindicació que hauria d'acompanyar en aquesta reivindicació del casal.
5: Ens queden 2 minuts, escoltem un moment Jordi Arnaiz en Comú Podem.
4: L'esperança de vida cada vegada és més gran, la gent quan arriba a l'edat de la jubilació doncs té moltes ganes de fer moltes activitats, moltes vegades perquè durant la seva vida laboral o cuidados de cura de la família no les ha pogut fer, i per tant es trobem en aquesta mancança de que hi ha persones que volen fer activitat i només poden accedir a un casal que avui en dia està molt saturat.
6: La democràcia,
1: d'acord.
5: D'acord. Espera, que tenim a Erika a videotrucada, digues.
6: Que la demografia al final és la que mana, i la situació que tenim a Rubí és la que és, amb una població cada cop més envellida, on, com bé deia el Francesc, aquests serveis, aquests recursos són totalment necessaris i aniran a més, perquè és una situació no només de Rubí. Jo, en el meu cas, la meva àvia va estar en una residència a Sant Cugat i també van ser 3 anys i mig.
5: Sí, sí. Doncs ens queda un minutet. Moltíssimes gràcies, Eric Lacerna, per participar. A tots i cadascun de vosaltres, Francesc Hinojosa, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
5: Martí Pujol, moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Maria Àngel Ruiz, moltes gràcies. Lluís Jerez, moltes gràcies.
7: Gràcies
5: que
7: a tu.
5: Has repetit avui i t'esperem dijous.
7: Dijous.
5: <també. ríe> I aquesta tertúlia, doncs gràcies també a José Malagón. Donem pas a la informació i després més Rubí al dia, amb el que tindrem salut, tindrem cultura i tindrem solidaritat. No us podeu perdre el Rubí al dia d'avui.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui el Reial Decret de dissolució de les Corts i de convocatòria d'eleccions generals anticipades pel diumenge 29 de novembre. El Partit dels Socialistes de Rubí creu que l'avançament electoral que va anunciar ahir el president Pedro Sánchez és una conseqüència lògica després de la caiguda dels drets d'habitatge. Des del PP, el seu portaveu Juan José Giner ha dit que veuen de manera positiva aquest avançament. El dirigent popular ha recordat la crisi de l'habitatge, la situació a Ceuta, la gestió de l'amnistia dels líders del procés o els casos judicials de l'entorn de Sánchez com part del context que ha portat a aquestes eleccions anticipades. I, per la seva banda, des de Junts, la candidata Anna Casamian considera que votar no als decrets de divendres és fer política i és el que tocava fer, segons ella. Assegura, a més, que no ha estat un bloqueig, sinó una negociació. En aquest sentit, insisteix en la línia del partit que el text dels decrets penalitzava els petits propietaris. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor, el mateix dia ahir que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava la convocatòria d'eleccions estatals anticipades. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, aquest és el lema. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de les dues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Les manifestacions d'aquest cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen. En un comunicat conjunt, els dos sindicats han assegurat que la vaga general interpel·la les diferents administracions públiques amb competències en matèria d'habitatge i també a les organitzacions empresarials.
3: Quant als esports, quarta derrota en quatre partits a la divisió d'honor femenina d'un club natació Rubí, que ahir avançava la cita que hauria d'haver disputat el cap de setmana davant del club natació Sabadell. 24-8, diferència clara entre aquests dos equips en un waterpolo, el qual, en divisió d'honor masculina, té avui una cita. Serà a Terrassa, 3:15 en la cinquena jornada de competició. També partit complicat, en aquest cas, per als de Ruiz i Agui. Recordem que tenim una vetllada de boxe al Club Boxeo Vega. Divendres té dos combats professionals i 10 d'amateurs.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

A vegades entenem la importància del que sentim quan ja no hi ha temps per a corregir-ho. Això no significa que no hi hagués o que no hi hagi moltíssim amor. Potser estimar també és aprendre a estar encara més de veritat, plenament, a lliurar-te en cos i ànima a cada moment, sense deixar-te enrere cap part de tu que pugui sumar, que pugui acompanyar, fer més gran el que estàs vivint. A mirar, a escoltar, a ser present, a expressar l'amor, a cuidar aquests petits gestos que fan sentir-se volguda la persona que tenim al costat. Perquè no es tracta solament d'estar. Es tracta de viure plenament cada instant. El de l'altre i el propi. De ser aquí, amb tot el teu ser, conscient del que està ocorrent, del que sents, del que sent la persona que tens al costat, de tot allò que podeu compartir. D'aprendre a convertir cada moment en una cosa màgica, no perquè sigui extraordinari, sinó perquè estàs plenament present per viure-ho. Perquè el dolor també s'acumula en silenci, gota a gota, en moments que no sabem veure o comunicar, en paraules que no diem, necessitats que no escoltem i petits gestos que deixem per demà. I arriba un moment en què entenem que aquell got que vèiem mig ple portava temps omplint-se de dolor. Estimar de veritat també és això, és comprendre que necessita l'altra persona, cuidar-la, atendre-la, abraçar-la en cadascun dels seus moments amb tot el teu ser. Encara que a vegades ho entenguem quan ja no som a temps de canviar el passat, quan ja és tard. I llavors descobreixes que estimar al 100% d'una forma autèntica, conscient, també necessita temps. Necessita aprenentatge, experiències viscudes que t'ensenyin a fer-ho de veritat. I llavors només queda aprendre. Aprendre per estimar millor, per estar més present, per cuidar més, per escoltar més, per lliurar-te de veritat a la vida, a l'altre i a la teva, a la d'un mateix. I per a no tornar a donar per fet allò que un dia es va fer feliços.

0: Avui al programa Rubí al dia parlarem amb Montse Cazcarra de salut mental, després de cultura amb Marta Oliva, la regidora, i acabarem parlant d'entitats solidàries amb Frater Nadal. Vinga, va, que comencem.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Hi ha moments a la vida que ens obliguem a parar, ens obliguen a parar, a mirar-nos, perquè cuidar la nostra salut mental també és aprendre a posar límits, a escoltar les emocions, sense deixar que decideixin, no?, per nosaltres, a parlar-nos amb compassió i, sobretot, a tornar al present. Avui volem parlar de tot això, d'autocura, de vincles sants, de responsabilitat, de dolor, d'aprendre a continuar caminant, i per fer-ho, doncs tenim avui amb nosaltres, a la que estic molt agraït, la psicòloga sanitària Montse Cazcarra, autora de Quiérete más y mejor, Amor consciente, Yo y mis relaciones, Amor sano, Amor del bueno, i també de la novel·la El obrador de la esperanza. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: La cançó que hem posat es diu La calma, és del Kanka. Hi ha moltes vegades que pensem en aconseguir la felicitat, i la felicitat moltes vegades és una idea que tenim, no? I que la diferència que hi ha entre aquella idea i el que estàs vivint, llavors allò et dona un grau de la teva felicitat. El dia 10 d'octubre és el dia de la salut mundial i hem optat per posar La calma. Creus que hauríem d'anar cap a aquesta calma?
1: Definitivament. Calma i serenitat, jo crec que són doncs, dues experiències emocionals internes que hauríem de perseguir o de cercar d'alguna manera les nostres decisions quotidianes, no? I fixa't que m'encanta que comencis com posant el contrast entre felicitat i calma, no? Jo afegeixo també serenitat, perquè la felicitat és com allò que no sé, quan bufem les espelmes d'un aniversari, no? Diem, ser feliç. O quan ens proposem com les resolucions d'any nou, no? Los propósitos d'any nuevo, també és com, no, arribar a ser feliç l'any vinent. Bueno, ser feliç és molt xulo, però ser feliç són només com petites estrelletes, petits estellitos, que duren molt poc, són efímers. I el fet de que siguin tan efímers ens genera com certa frustració, és com tant per tan poc, no? Aleshores, crec que és molt important que puguem entendre en què consisteix la felicitat i sí, que la cerquem, però també tinguem molt present què ens aportarà el viure de manera plena, amb salut mental, i jo crec que més que la felicitat, el que ens apropa a això és la calma i la serenitat.
0: Quins serien per tu els grans pilars d'una bona salut mental en el dia a dia?
1: Cuidar-nos a nivell emocional, si vols després entrem aquí una miquetona, perquè és potser diferent a com des de fora es pot entendre, no? Que no seria, no tenir emocions incòmodes o negatives, entre cometes. També seria tenir vincles sants, i aquí podem afegir prendre decisions, per exemple, de qui ens volem envoltar o en quina mesura ens envoltem de persones que funcionen de determinada manera. També posar límits i, evidentment, també revisar com funcionem nosaltres a nivell social i què oferim a les persones de qui ens envoltem. També seria tenir una autocura sana, que si vols també ens endinsem aquí a què em refereixo per sana, perquè crec que autocuidado és com un hashtag que s'ha posat com molt de moda en els últims anys i crec que s'ha deteriorat una miquetona. I també entraria en aquells aspectes més físics i bàsics, però que sovint els deixem com en un segon o tercer terme, que es sacrifiquen per poder arribar a tot allò que tenim a la nostra vida i que necessita ser atès. Parlo de menjar, de beure, estar hidratat és superbàsic. Hi ha moltes persones que no estan suficientment hidratades, jo la primera, perquè se'ns oblida beure. I també la son, no? Tenir una son reparadora, i no només parlo d'hores, sinó també de qualitat, que tot això és tot un repte. I l'exercici físic, que no parlo d'anar necessàriament al gimnàs, sinó de tenir una vida no sedentària, no? Activa en la mesura de lo possible.
0: Recorda'm quin és el primer que has dit, que no ha apuntat.
1: Les emocions.
0: Les emocions. Com ho fas amb les emocions? Perquè hi ha situacions de vida. Està clar que és molt important com et relaciones amb el que passa. Que el que passa, hi ha situacions de vida que són molt dures i són molt fortes. Hi ha situacions emocionals que també són molt dures i que té molt a veure amb el que tu et dius. No és no només la situació, que hi ha situacions de vida que són una autèntica merda, podríem dir-ho així, i que te toca viure-les, però la part de com et relaciones amb ella té molt a veure, no? Llavors, amb aquelles persones que estan vivint una situació que sigui dura o complicada, ja sigui perquè han perdut la feina, perquè estan en dol, perquè els hi pot haver passat qualsevol conflicte vital. Què els hi diem respecte a aquestes emocions? Que parlaves de dormir, no? Que potser potser estan dormint 4 hores i necessiten medicació per dormir, que aquelles 4 hores a més doncs són interrompudes, no? Que quan es desperten amb aquell malson de la seva vida i que han de continuar, no? Què els hi podem dir?
1: Clar, aquí parlaríem de dues qüestions diferents, no? Una cosa és què fem amb les emocions i l'altra l'impacte que el que vivim, el que fem amb el que sentim i el que ens diem al respecte té, no? Pel que fa a les emocions, els diria que quan estem en una situació en perdó de merda, lo normal és que ens sentim abrumats, sobrepassats, tristos, dolguts, amb molta ràbia, amb enuig, amb sensació d'injustícia. És que és lo normal. I a vegades el que intentem per sentir-nos millor és intentar no sentir totes aquestes emocions, però és que sentir-les és lo més humà. Per tant, acceptar-les, abraçar-les, entendre que estan allà, però ens envien un missatge, ja sigui un missatge de pèrdua, un missatge de has intentat una cosa molt fort i no ho has aconseguit, no? O hi ha una persona que no t'ha tractat suficientment bé, o una institució, no? Per exemple, si parlem del tema de treball. Per tant, ens envien un missatge. Quin és? Intentem esbrinar què és el que ens volen dir, no per fer-li cas al que ens diuen de manera cega, no? Després les hem d'elaborar i integrar amb la raó, però d'entrada no lluitar contra elles, perquè a vegades lluitem molt fort contra sentir-nos tristos o contra sentir-nos enfadats, no? Però és que potser el que té més sentit és que ens sentim així. Per tant, abraçar-les, deixar de lluitar contra elles.
0: Per tant, lluitar ni fugir, no? Perquè llavors hi ha les persones que potser ja sigui per feina i que es volquen a la feina o que es munten agendes enormes que poden arribar fins a la matinada per justament no sentir-les, no?
1: Totalment, parlem de sobretreballar o de ser sobreproductiu, parlem també de passar moltes hores al gimnàs sense per no haver-nos d'enfocar, parlem de les compres compulsives, del consum de substàncies, no només d'alcohol o de substàncies estupefacents o psicoactives, sinó també de substàncies que potser a priori no ens sembla que facin tan mal, però per exemple un sobreconsum de sucre, no? No és, pot semblar que ens ajuda a regular-nos emocionalment, però és una estratègia fallida a nivell emocional. O, per exemple, omplir-nos l'agenda a nivell social, no? Intento envoltar-me de moltes persones per no estar amb mi mateixa i no sentir tot allò que sento. O dormir molt, perquè el dormir com que ho deixo de banda, per exemple, no? Que evidentment tot això es barreja amb molts temes perquè persones amb depressió, per exemple, no poden evitar no dormir molt, però sí que si ens sentim identificats en alguna d'aquestes situacions, crec que seria interessant prestar-li molta atenció. Hi ha una que sembla encara més benigna, que és passar moltes hores al mòbil, perquè el mòbil ens adorm a nivell cerebral. És com començo a scroll infinit i em passo hores i d'alguna manera ens entumeix a nivell emocional.
0: És com un narcòtic, eh? Estàs narcotitzat allà i no estàs en aquell moment que dèiem. Per tant, el primer seria sentir-les.
1: Permetre'ns sentir-les. Que alhora és veritat que és molt difícil, sobretot per algunes persones que mai han pogut tenir contacte amb les seves emocions. És com ho faig, és que directament passo no d'estar trist, sinó d'anar-me al pou. Ja, és que no és fàcil i hem d'aprendre a relacionar-nos d'una manera més sana amb les emocions. Evidentment, això no és una cosa que passa d'un dia per un altre, però sí és una cosa que podem tenir com més en compte. I en lloc de vull deixar d'estar trist, no, m'ho reconec, estic trist i té molt de sentit que estigui trist.
0: Anem a per les properes, perquè tenim uns 6-7 minuts. Els vincles.
1: Els vincles. Hi ha vincles que ens fan molt de mal. I no necessàriament parlo de relacions de maltractament o on hi ha dinàmiques d'abús. Simplement el funcionament de l'altra persona, que pot ser sa per ella, li pot funcionar, li pot anar bé a ella, per mi pot resultar no sa i ser disfuncional, no? O traduir-se en dinàmiques disfuncionals. Aleshores, és important que detectem aquells vincles que no ens fan bé, no necessàriament que ens fa mal, sinó que no ens fan bé, i que ens preguntem en quin lloc volem que ocupin de la nostra vida, no? Hi ha persones que potser tenim molt a prop, potser necessitaríem posar-los una miqueta més lluny, i persones que tenim més lluny, que d'alguna manera ens poden com aportar molt de bé, i al revés, nosaltres també els hi fem molt de bé, doncs potser posar-les una miqueta més a prop. No parlo de tallar de manera radical en persones, però sí de preguntar-nos com em sento després de veure amb aquesta persona, quins rols assumeixo quan quedo amb aquesta persona, no? Què li passa a la meva energia emocional?
0: Hi ha moltes vegades també sorpreses en els moments complicats, quan aquelles persones que penses que han d'estar a prop, resulta que te les trobes, les tens molt lluny, i d'altres persones que en un principi o poden aparèixer o no estan lluny, resulta que et donen aquest no jutjar i aquest poder estar i aquest acompanyament.
1: Exacte, no? Doncs tenir una miqueta com ojo visor, a veure què veiem, i sobretot escoltar-nos, no? Ja et dic, no es tracta de tallar radicalment amb ningú, en alguns casos potser sí que és necessari, però sí que de preguntar-nos com em sento després de quedar amb aquesta persona, què se m'activa per dintre, quins rols assumeixo.
0: Autocura. Tu cura de la bona, crec que deies, o de veritat.
1: Sí, de la veritat o de la sana, vull dir, anar a la perruqueria, anar-nos de compres, fer un taller, jo que sé, d'espelmes, de ceràmica, a mi que m'encanta pintar, doncs pintar. Tot això pot contribuir a enviar-nos un missatge positiu de m'estic reservant temps per mi. Estupendo. És una manera de cuidar-nos, però és que hi ha vegades que amb la intenció de cuidar-nos el que estem realment és com sobreexplotant-nos. Per exemple, m'aixecaré a partir d'ara a les 5 del matí, em posaré a llegir durant una hora, després aniré a córrer i després ja començo el meu dia. Vale. Si això et funciona, estupendíssim. Però si això d'alguna manera t'envia per una banda el missatge de que et funciona, o perquè és el que se t'ha dit, no? Que has de fer coses que t'agraden, tal, el que està de moda, però per altra banda, contribueix a que vagis molt més esgotat, a que sentis com que jo comences el dia, no ho sé, d'una manera que no t'agrada. Ja et dic, si et funciona, estupendo, però realment que no suposi una exigència més.
0: A mi em recorda el llibre del Club de les 5 de la mañana, sí. Que al començament vaig intentar fer-ho i pensar, és que no puc, és que vaig... Bueno, ara ja no, ara sí, no? Però hi ha un moment a la vida que tu intentes... has de veure, no? És un llibre que està escrit i que t'has de veure...
1: Un best-seller.
0: Sí, un best-seller enorme.
1: Sí.
0: De Robin Sharma.
1: Em penso que sí. No l'he llegit, tampoc t'ho puc assegurar, però...
0: Em vaig quedar a mitges perquè m'adormia.
1: Bueno, jo et dic que jo sóc molt fan d'aixecar-me d'hora, molt d'hora. M'encanta que el món es desperti, que jo ja estigui desperta, veure com surt el sol i fer coses en silenci, en complet silenci, ni cotxes, ni gent, ni soroll a casa. Però és veritat que haig de portar molta compte, perquè si ho faig durant dies seguits, aleshores el tema de la son, bueno...
0: Sí, passa factura.
1: Sí, molt.
0: Hi ha un tema preciós que vaig fer aquest estiu al Camí de Santiago. Totes aquelles persones que heu fet el Camí de Santiago, jo també sóc molt d'aixecar-me d'hora, i quan surts per la nit i apagues el frontal i estàs a Galícia i veus la Via Làctea com en cap altre lloc, que ja és un regal, i et dona peu a poder veure els primers rajos de sol, a caminar, és un absolut regal, no? Tens aquell temps per tu, o quan us aixequeu i teniu el vostre cafetó i el vostre moment. Hi ha persones que s'aixequen a les 6 del matí, van a la seva racó de la seva cuina, es fan el seu cafetó i tenen el seu moment allà mentre surt el sol.
1: Clar, sí, aixecar-te més d'hora suposa anar sense pressa, si això li envia al teu sistema nerviós el missatge de estem bé, podem anar en calma, és estupendo, però assegurem-nos que això és el que et fa bé a tu.
0: Clar, perquè et permet posar els peus a terra, et permet contactar amb el teu cos, que és el primer, i et permet estar en tu, en lloc d'aixecar-te, estar en la ment i estar en una sèrie de pensaments. I després també deies de menjar, de beure, d'exercici físic.
1: Sí, totalment. I fixa't que a vegades quan ho posem sobre la taula a consulta, la gent em diu, és que a mi no m'agrada fer esport. Ja, l'exercici físic és escollir, per exemple, les escales en lloc de l'ascensor, o fer un tomb una miqueta més llarg per anar cap a casa, no? O sigui, perdre'ns una miqueta per la ciutat, res, a lo millor 5 minutets més, no? O aixecar-nos i en lloc d'estar hores, 8 hores, en una cadira, doncs fer 4 estiraments, no? Assegurar-nos que visitem el bany tant com necessitem, assegurar-nos que bevem tanta aigua com necessitem, no? Després venen els mal de caps, el coll també ens notem, el sistema digestiu, tot el cos se'n ressenteix perquè li estem demanant que treballi sense donar-li el que necessita.
0: Clar, m'estàs fent pensar en el dolor psicològic, no? Que és el que passa abans de que hagis de fer alguna cosa que saps, i a més que t'anirà bé, i que això pot passar, doncs, una factura gran, no? Montse, clar, et volia felicitar perquè fa uns mesos que estàs vivint una experiència que és molt transformadora, no? Com és la maternitat, i també totes aquelles persones que arriba a una criatureta preciosa a la seva vida i són mames o són avis o són àvies d'una altra forma, no? No volem entrar en la teva intimitat, però aquesta experiència t'ha canviat una mica la forma de mirar les persones, de revisar els vincles, de revisar la parella, de revisar-te tu mateix. Aquest saber, aquesta experimentació.
1: És un canvi de prioritats tremendo, no? Que jo crec que és una miqueta com el trending topic d'un canvi de prioritats a la maternitat, ja, vaya novedad. Però és veritat, com que et fa replantejar com moltes cosetes i alhora també t'obliga a parar i a seguir un ritme que no és el teu, no? És un ritme que alhora el que portava abans potser tampoc era meu, potser era molt de la societat, no? Aleshores, sí, t'obliga a revisar-te en molts sentits, també un tema de criança, de gestió de les emocions, de com vull que el nen es pugui parlar a si mateix, no? En base a com li parlo jo i a com em parlo jo a mi mateixa, no? És brutal en molts sentits, no? Perquè has d'estar com... Bueno, la maternitat es pot viure de moltes maneres, però jo sempre dic que quan tens certa informació no la pots obviar. I clar, a la meva professió, doncs, informació hi ha molta. També estic en contacte amb moltes experiències diferents i al final és com una sobresaturació d'estímuls, no? que ho fa brutal en aquest sentit, també.
0: Doncs ens hem quedat sense temps. Gràcies per venir aquí a l'estudi a ajudar-nos a mirar, doncs, la salut mental des d'un lloc que va més enllà de no estar malament, i et vull donar un regal en forma de cançó, un tema musical. Ella és Alma Viva, no sé si la coneixes. Hi ha un tema que es diu Gràcies. Hi ha moments en què la vida, doncs, demana deixar anar, no perquè deixem d'estimar, sinó perquè hem d'aprendre a continuar caminant, a mirar enrere amb gratitud, a reconèixer el que vam fer bé i també allò que faríem diferent, i entendre que tancar un cicle no és esborrar la història, és guardar-ne l'aprenentatge, començar a poc, tornar a nosaltres mateixos. Doncs aquesta cançó parla precisament d'això, de donar les gràcies, de deixar anar, de continuar, d'experimentar per totes aquelles persones també que fan aquest camí de la vida, camino de Santiago, amb aquesta fletxa groga. Doncs som-hi endavant, i que potser un dia es tornen a creuar aquestes fletxes per tu.
1: Moltes gràcies.
2: Que pesava en mi pecho, las voces viejas, los nudos

0: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: el Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc. Des de la reobertura, el casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, el que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
1: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part de lo que són els equipaments escènics de Rubí, i entra no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
0: Clar, 18.000 persones, jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
1: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment, doncs, estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que, en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol, doncs, són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
0: Més de 40 activitats fins al gener. Ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
1: Bé, doncs, no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava, doncs, l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar, doncs, el mes de març, doncs, ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir que hi havia una programació que combinava, doncs, bàsicament art, teatre i dansa, i que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música a Rubí poder es feia més amb altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
0: Ara en parlarem, ara presentarem.
1: I realment, doncs, ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja en aquesta programació que es va fer primavera, doncs, ja van passar artistes, pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després, doncs, també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després, doncs, ara en aquesta de segon semestre, doncs, també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs, també tenim altres eixos, que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment, doncs, en totes les programacions estem 4 o 5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
0: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que, clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema també. És a dir, sí, el ventall és molt ampli.
1: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí, doncs, està conveniada, doncs, amb l'entitat de xarxa, doncs, són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual, això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se a la sala a fer-se al casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs va molt bé, doncs, de fer-se millor fins i tot al casino que a la sala. I també, doncs, hem anat a, doncs, afegir el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any, doncs, celebrem 10 anys, doncs és un cicle que ja està consolidat a Rubí i que aquest es manté al Teatre Municipal de Sala.
0: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatres, Barjos, Bar d'Ensaire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
2: Bon dia, Toni, què tal?
0: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí.
0: I això crec que és un valor afegit molt gran.
1: Uh-huh. Així és, no? No. Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs, els espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs, també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs, volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs, aquestes propostes doncs, provenen de la ciutat.
0: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
1: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar. Però també, d'alguna forma, doncs, el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació, tant al casino com a la sala, ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs, amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquesta voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs, són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs, que vagi arribant doncs, una renovació de molts materials a nivell escènic, etc etc. I llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats. No? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys. Segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala. I més de 100 dies amb activitat al Teatre La Sala, això en un semestre, són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè d'alguna manera les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de sí. Som gent alegre, espectacles sí. De gent gran, espectacles d'associacions, de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
0: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un dels puntals, és justament donar a conèixer aquest talent local i aquesta creació local. Si hi ha un home en aquesta casa que aposta pel talent local, per la creació, és en Robert Fernández. Robert, bon dia.
2: Bon dia de nou. Toni, què tal?
0: Bé, molt bé. Escolta'm.
2: És molt crac, el Jordi.
0: El Jordi és molt crac.
2: És molt crac.
1: Bueno.
2: Jo fa molt poc que el conec, però em sembla un senyor, un programador, un tio molt intel·ligent i que el que està fent al casino i amb la sala, doncs, de veritat, té molt de mèrit.
0: Té molt de mèrit que tu portes moltíssims anys donant a conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
2: Sí, estic emocionat, content i, a més, il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
0: Què és la diferència? Quina és la diferència?
2: La diferència, molt clara. En un festival doncs, tens bandes que venen i que toquen doncs, X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té doncs, uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre doncs tindrà un fil, un fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Un missatge i, sobretot, intentarà posar doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions dels festivals Ruby Sounds. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, no, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
0: I el missatge.
2: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, iep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més, a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, oh, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més, serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè, clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
0: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa actuant
2: titular,
0: en directe.
2: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia doncs, farà doncs, realment, jo crec que tal amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer col·laboracions, puguin fer crossover entre si.
0: Sí, sorpreses.
2: Sorpreses. Que, clar, tu vas donant-li voltes al cap i penses quins seran els artistes. No us ho puc dir encara.
0: Doncs artistes, ja ho sabeu, al Ruby Sound, moltíssimes gràcies Robert Fernández, i al casino, també a la sala, hi haurà Northern Cellos, Eric Clapton Experience, Laura Andrés, Marina Pradets, Chris Juanico, els artistes que tenen locals del Ruby Sound. Equilibri, per tant, entre artistes que són ja consolidats, d'altres que necessiten aquest espai també per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino. I això m'agrada molt a mi. Lloc de trobada. Perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino, perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
1: Sí, sí, no, realment no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt contents també d'aquesta proposta dels dissabtes a la tarda.
0: Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí. És un dels municipis, Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia de Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
1: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs amb la regidora i doncs encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etc etc. A migdia es fa doncs un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre. I després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts, que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixent-ho.
0: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home Rubisam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
2: No li donis més càrrecs que...
1: Ja té feina.
0: T'imagina't canviar-ho els papers.
2: Mare meva.
0: No, sisplau. Som-hi, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, pues ja està.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Superar 2-1 al Martorell.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
3: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant.
2: De conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Avui volem parlar també d'un tema que és relacionat amb la solidaritat, i és que a la nostra ciutat unes 300 famílies, 700 persones reben cada mes el suport de Frater Nadal, entitat solidària. Però darrere d'aquestes xifres hi ha una xarxa de voluntaris, escoles, entitats, sobretot una manera d'entendre l'ajuda de tu a tu, una manera d'entendre l'ajuda amb respecte. I m'està dient sí. Qui m'està dient que sí? Amb la Montse Grau, la secretària voluntària també de Frater Nadal, bon dia.
1: Bon dia.
0: I també qui diu que sí és la Lali Sánchez, no? Lali, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que és la voluntària. Agafa el teu cos i l'apropes al micro.
2: Apropa el micro. Ah, aquí. Sí, soc la Lali. Bon dia.
0: M'encanta. Què diríem que és? Tenim 9 minutets per xerrar. Expliqueu-me, per qui no conegui què és Frater Nadal, què direu que és Frater Nadal?
1: Doncs Frater Nadal, com tu has dit ben bé, és una associació solidària de Rubí que prové de l'església protestant del carrer Colom, número 4 i número 6, i va començar l'any 1998 repartint menjar a persones que acabaven d'arribar o tenien dificultats, anem a dir, de manera així. Llavors allò es va anar formalitzant. I ara mateix, doncs, des de l'any 2001 fins ara, o sigui, fa realment 25 anys que s'està col·laborant amb l'Ajuntament, amb els serveis socials, formem part d'aquesta xarxa d'atenció municipal que, doncs, des de serveis socials ens deriven aquelles persones que poden ser susceptibles de rebre una ajuda puntual o continuada d'aliments, de roba, que aquí és on la Lali, doncs, porta el rober, o de roba calçat, o també, doncs, de llocs de coses de neteja, no? Mm-hmm. Llavors, una mica és així. Estem oberts a tots els voluntaris que vulguin col·laborar. Ara mateix som uns 12.
0: Així. O sigui, necessitem voluntàries i voluntaris. Voluntaris, bueno, i voluntaris.
1: Bueno, sempre va bé tenir una bosseta. De moment anem fent.
0: Actualment parleu d'unes 300 famílies.
1: Sí.
0: 700 persones ateses cada mes.
1: Exacte.
0: Ja? A mi m'agradaria que em parlessis una miqueta dels diversos perfils que hi ha, perquè de vegades potser ens fem una idea, cadascú es farà una idea determinada d'uns perfils que potser no coincideixen amb els perfils que esteu atenent.
1: Sí, és possible que tots tinguem un estereotip al cap de, ui, la persona que necessita menjar és un tal i un qual, i jo diria que no. O sigui, tenim molta varietat de gent. Hi ha gent, doncs, que té una situació a vegades ja crònica d'anys i necessita aquest suport, aquesta ajuda, persones que han patit alguna malaltia, algunes persones grans, però també hi ha una gran quantitat de gent que treballa, i això vull subratllar-ho, no? Que té feina, però que no arriben al final de mes, que tenen unes altres dificultats afegides que nosaltres no sabem i tampoc ens importen, per no volem jutjar a ningú, però el perfil és variat.
0: És molt dur això que dius, perquè hi ha gent que treballa i que pot treballar moltes hores per no poder

0: mantenir o el salari que li doni per si pot mantenir una habitació, però que li arriba per lo mínim, és a dir, per continuar sent pobre i per haver d'anar-hi justament a Frater Nadal a buscar aquells aliments o aquesta roba.
1: És així? Sí, és així, no? I a mi no m'agrada aquesta expressió de ser pobre, aviam, perquè la pobresa té moltes cares, no? I no necessàriament la pobresa econòmica és la pitjor.
0: Ara, sí, jo crec que és molt interessant, perquè no només es nodreix el cos, sinó l'ànima, la relació humana. Ara en parlarem també. Què ha canviat en els darrers anys? Perquè crec que en els 5 anys que porteu, ja, els darrers 5 anys, hi ha un lleuger augment de les unitats familiars dels usuaris, però alhora ha disminuït la quantitat de quilos d'aliments que podeu donar per persona. És així?
1: Exacte, és així. O sigui, des del 2021, podem dir així, grosso modo, sí, que la quantitat d'aliments per persona ha baixat a la meitat. Aquí hi ha altres coses que a nosaltres, doncs, se'ns escapen, perquè la Comunitat Econòmica Europea va deixar d'aportar el que donava, i hi ha uns altres sistemes que es volen implementar, i que això, doncs, els serveis socials municipals estan treballant, i aquí
0: perquè
1: no vull
0: venia,
1: dir res.
0: Aquests diners o aquestes ajudes us venia de la Comunitat Econòmica Europea?
1: N'hi havia part que sí, una bona part, hi ha també una part del Banc d'Aliments, hi ha una altra bona part de l'Ajuntament i de donatius, o sigui, el que es va mantenint, doncs, és Banc d'Aliments, Ajuntament, donatius de botigues, etc. No? Si hi ha, sí, alguna cosa, doncs l'Ali també corregirà. Mm. Bueno, no? Però jo crec que aquesta cosa de la Comunitat Europea, aquests canvis que hi ha hagut, que jo tampoc puc analitzar en profunditat, perquè no ho sé, doncs jo diria que aquí hi ha hagut aquesta davallada.
0: Què rep una família? Breument, perquè ens queda 3 minuts. Lali i bueno, qui vulgui de les dues.
2: Montse, Lali, Montse, el tema d'aliments ho sap molt millor ella que jo.
1: Sí. Sí. Bueno, què rep? Doncs aliments bàsics. Mongetes, arròs, pasta, llet, i després hi ha tota la qüestió del programa Recuperem, doncs, perquè això és important, on es donen tots aquests aliments ja congelats i cuinats d'una alimentació equilibrada. Això, i llavors, a més, a vegades, bueno, i productes de neteja, que aquests no tenen, sí, tanta regularitat, però n'hi han sempre, però així. I també hi ha altres coses que a vegades arriben, doncs, com poden ser a vegades alguna cosa, com una joguina pels nens, o xutxes pels nens, que això em sembla a mi que és molt important, no? Perquè trenquem aquest estereotip de tu eres pobre i no tienes derecho a anar. No. Pots menjar-te xutxes.
0: Lali, i roba?
2: Roba, doncs mira, de roba ens en arriba moltíssima. Es fa una selecció de tot el que ens entreguen, perquè jo no entregaria res que no em posaria jo mateixa. O sigui, tot ha de ser roba que ens en arriba moltíssima i en molt bon estat. Mm-hmm. Aleshores, doncs, bé, venen també, ho demanen a través d'allà on s'entreguen els aliments, els hi faran el paperet perquè m'ho vinguin a recollir. I, bé, doncs això, o també si hi ha alguna persona que em diu mira, que tinc una veïna que necessita roba, perquè, doncs, no hi ha problema. O sigui, s'atén a tothom que ho necessiti. Perquè actualment el que és la roba en si, tampoc no n'hi ha tanta demanda. O sigui, de vegades hi ha famílies que han de tenir un bebè o el que sigui, llavors, doncs, sí, però, en fi.
0: Em volia acabar aquesta entrevista perquè hi ha una vessant que és molt interessant. Hi ha escoles i instituts que col·laboren amb Frater Nadal perquè els alumnes facin activitats de treball, sí, en benefici de la comunitat. Per exemple, ara començareu amb el Duc de Montblanc, després vindran Maristes, altres centres. Clar, com canvia la mirada d'un adolescent quan passa de sentir parlar de pobresa, deixem que ho digui, sí, així, ja està unes, sí, hores treballant al costat de persones que necessiten ajuda.
1: Bueno, això els hi hauríem de preguntar amb ells, no? I potser en alguna altra ocasió pot venir algun, no ho sé. Però entenc que és una molt bona experiència perquè és, jo avui estic en aquest cantó de la taula, però demà puc estar en l'altre cantó. Crec que és una experiència que fomenta la igualtat, conèixer la igualtat entre persones, que a vegades els avatars de la vida doncs ens poden fer trontollar, però que tots som iguals, i això em sembla que és una experiència que pot ser interessant, però això, esclar, els hi hauríem de dir amb ells.
0: Això és per la propera vegada, la pròxima vegada que vingueu, a veure si pot venir un voluntari, podem trobar un voluntari, i alguna persona que arribi l'ajuda, no ho gravem en vídeo, sinó que fem MP3, més una persona també que vingui, ja sigui una persona que estigui a l'institut, o un altre voluntari.
1: Això, això seria com molt interessant i ens aniria molt bé rebre aquest feedback.
0: Mira, mentre està entrant la Pamela Martínez i s'asseu, voleu fer una darrera crida de Frater Nadal que tingueu alguna necessitat mentre ella agafa el lloc?
1: Bueno, donar les gràcies, en principi, als serveis socials, a tota la gent, i, bueno, una crida, doncs, no sé si algú es vol apuntar a ser voluntari o si els... Bueno, no sé si tu tens alguna cosa més a dir. Jo diria que estem oberts i estem al carrer Estatut número 11 i allà doncs els podem rebre.
2: Avinguda de l'Estatut està actualment.
0: Doncs moltíssimes gràcies a totes dues, a la Montse Grau, a la Lali Sánchez, per davant de tot voluntàries de Frater Nadal i per aquest altruisme, perquè aquestes 700 usuaris, 300 famílies, doncs tinguin aquesta ajuda també. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies. Espera que...
0: Pamela Martínez, bon dia de nou.
4: Hola, com estàs?
0: Molt bé, què ens espera pel programa de demà de Rubí al dia?
4: Pues mira, demà xerram amb Joan Herrera i Dani Pérez, que venen a fer una conferència el dia 18 d'octubre sobre la transició energètica. És una entrevista molt, molt interessant per conèixer tots els detalls d'aquesta transició energètica a la ciutat i a Catalunya. I després tindrem la secció sobre intel·ligència artificial, sí, en la que també podrem conèixer diferents detalls de com funciona la intel·ligència artificial i com la podem aplicar al nostre dia a dia, que la fa la Carmen Pérez. Després...
0: tecnologia social i tecnologia també social, però també individual, aplicar-la al nostre dia a dia.
4: Exacte. Després vendran els de l'Irmandad de Gàlega i els aragonesos per explicar-nos el seu programa d'activitats, i tindrem el reportatge que va fer la nostra companya Mariona Jerez sobre el Rubí desaparegut, que és molt, molt interessant, no vos el perdeu. I després també el blues de Rubí, l'associació de blues de Rubí.
0: Doncs amb aquest ritme de blues us deixem amb l'informatiu. Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez. Nosaltres, José Malagón, Pamela Martínez, un servidor, Toni Bravo, us esperem demà a les 9 a Rubí al dia.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans de l'any 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i a la creixent demanda d'activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones que tenen més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població local. Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai amb gairebé 50 anys d'història que acull més de 70 activitats setmanals i acumula llistes d'espera. Des d'En Comú Podem critiquen, a més, la retallada en el projecte de reforma d'aquest antic centre de dia, que finalment només sumarà una sala de 45 metres quadrats per la gent gran. Aquesta tarda comença un nou cicle d'activitats. Parlem d'habitatge. La primera serà la biblioteca, amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler, de Ràdio Televisió Espanyola, i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. Divendres 16 d'octubre hi haurà la jornada participativa a la plaça del doctor Guardiet, amb taula rodona, que tractarà temes relacionats amb les dificultats d'accés a l'habitatge i també models alternatius. Hi haurà, a més, xerrades sobre el bo social elèctric i la pobresa energètica i sobre els ajuts i recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. Diumenge 18 d'octubre es farà una visita guiada a edificis emblemàtics de la ciutat sota el títol L'arquitectura Rubí al llarg de la seva història. I per acabar amb aquesta programació, dimecres 21 d'octubre a les 6 al Rubí Forma hi haurà una altra conferència, en aquest cas titulada Habitatge i racisme immobiliari, barreres, discriminacions i accés efectius a dret.
2: I en esports, la derrota del Club Natació Rubí en categoria femenina a la divisió d'honor del waterpolo entrava dins dels càlculs. Ahir queia davant del Sabadell 24-8, rival molt superior per a un equip que encara no ha puntuat i que lluita per la permanència. Un Club Natació Rubí que avançava aquesta jornada a dilluns. Els nois disputen un altre partit en el dia d'avui, a 8:45 davant el Club Natació Terrassa, també doncs avançant aquesta jornada, la cinquena de competició. I recordem, divendres tenim boxa amb el Club Boxeo Vega, que organitza una nova vetllada.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
3: Actualicat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
4: Era això, sempre volem massa i necessitem...
3: Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
4: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
3: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
4: Ara sé com és la gent normal.
3: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... gent normal.
5: Gent normal com tu.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
7: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
8: El flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, acordes y zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, acordes y zapateo, la pasión del flamenco.

0: Bon dia, benvinguts al primer segon i postres, el programa Foodi de Ràdio Rubí. Menjar va més enllà d'alimentar-nos perquè és un mirall de com evolucionem i de com ens transformem, mentre que alhora la gastronomia és un testimoni constant de canvis. És així com només cal que ens fixem en la història del casino a Plaça Catalunya. La reforma d'aquest emblemàtic edifici de la ciutat l'ha convertit de nou en una referència cultural rubinenca. Just davant del casino hi ha locals que han estat testimonis de la reforma de l'edifici i d'altres que han començat des de zero, amb la seva pròpia carta i essència. Totes aquestes evolucions sempre van acompanyades d'un plat típic o exclusiu. Als Estats Units, una d'aquelles icones emblemàtiques és, sens dubte, l'hamburguesa. Pot semblar un plat aparentment senzill, però que de ben segur amaga una gran estratègia i precisió al darrere. L'hamburguesa és un d'aquells fenòmens culturals que mai passa de moda. És així com, igual que els nostres edificis segueixen reformant-se, la gastronomia pot arribar a fer que d'un producte ben senzill se'n facin meravelles. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer segon i postres a les transformacions i icones emblemàtiques.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodi de Ràdio Rubí.

0: Ara seguim amb la Mariona Álvarez i la seva secció de gastronomia i cinema, en què un cop al mes ens portarà una pel·lícula i ens explicarà les seves curiositats i detalls gastronòmics. Com estàs, Mariona?
1: Superbé, moltes ganes de fer aquesta secció. I més amb la pel·lícula que avui portem.
0: Quina pel·lícula portes?
1: Intentaré no fer molts spoilers, val? De la pel·lícula, perquè si hi ha algú al món que encara no l'ha vista, no li voldria robar l'experiència de veure la pel·lícula per primera vegada. És una pel·lícula que té de tot, que té gàngsters, que té crim, que té persecucions, que té humor, que té fins i tot un concurs de ball. Mm-hmm. És una pel·lícula que sona així. Yeah.

0: Pulp Fiction. Hi ha molt poques pel·lícules que només amb 30 segons de banda sonora ja sapiguem de quina cinta estem parlant. Aquesta n'és una, és perfectament reconeixible. Pulp Fiction és una cinta d'en Quentin Tarantino, estrenada el 1994. És una barbaritat d'anys enrere,
1: sí,
0: eh?
1: No
0: és que faci 20 anys, us fa, no, fa 30, saps? Em fa 32. En fi, 1994, que té tot això que dèiem. Té gàngsters, té crim, té persecucions, té molt d'humor i aquell concurs de ball, de twist, concretament, que porta en John Travolta doncs a fer aquell moviment. Tothom ha ballat el twist d'aquella manera, no?
2: Sí.
1: Però també com la Uma Thurman i el...
0: No.
1: No.
0: Això no.
1: No. No.
0: Però, a veure, qui d'aquí s'ha disfressat alguna vegada de Pulp Fiction?
1: És preciosa.
0: No, mai?
2: No,
0: no?
2: Sí que no.
0: Mai? No t'has disfressat mai de Pulp Fiction? Gràcies, Ica. Com a mínim un de l'equip que s'hauria... Home, a més és molt senzill, perquè hi ha aquella camisa blanca de la Uma Thurman, aquella, no? aquell tall de cabell...
1: Sí.
0: I ja està, fas una mica així amb les mans i ja ho tindries. En fi, els protagonistes mengen a Pulp Fiction. Mengen molt. I el fet de menjar és en si mateix un recurs cinematogràfic. Anem a pams, perquè vull explicar moltes coses en Quentin Tarantino. Gastronomia nord-americana. Així, d'entrada, ràpid. Als Estats Units, què es menja? Blai Ferran?
1: Carn picada xafada, és a dir, una hamburguesa.
0: Marta, alguna cosa més?
2: Patates fregides, no? És que també anava d'hamburguesa, me l'ha tret.
0: Sí, hot dogs seria l'altra cosa, sí, no?, que podríem trobar. Bé, doncs sí, això, hamburgueses. A Pulp Fiction hi ha hamburgueses. I una, concretament, que és la més famosa, amb dues rodanxes de pinya que van a la brasa. Sí?
2: Sí.
0: Dale. La història segueix diversos personatges a Los Angeles amb trames que es van creuant i que la pel·lícula doncs, ens presenta jugant una mica amb l'ordre cronològic. Ojo, peligro, perquè això el 94 era la bomba. Ara després s'ha anat fent més pel 94. Deies, sí, però què està passant aquí? I ara, ai, que m'he perdut. Oh, és molt de iaia, això. Però sí, sí, no? En aquell moment, el 94,
1: sí, sí, sí,
0: no? Era com espectacular. Entre els personatges hi ha dues icones. En Vincent Vega, que interpreta en John Travolta, i en Jules Winfield, interpretat per Samuel L. Jackson. Anem al començament de la pel·lícula, al començament de la cinta, els veiem arribar a un apartament. La situació és tensa, molt tensa. L'espectador, tu allà assegut al pati de butaques amb les teves crispetes, perquè tu també estàs menjant, mentre veus Pulp Fiction, menjant aquelles crispetes, ja veu que n'ha de passar una. Que n'ha de passar una grossa, que allà hi haurà sang i fetges. I de cop, en Jules veu una hamburguesa damunt la taula i, contra tot pronòstic, es posa a menjar. Més o menys així.
3: No és una cita. Desde luego, no és una cita.
4: Hola, niños. ¿Cómo estáis, chicos? Oye, sigue descansando. ¿Sabéis quiénes somos? Somos compañeros de vuestro socio, Marcellus Wallace. ¿Os acordáis por lo menos de vuestro socio, verdad? Dejad que lo adivine al azar. Tú eres Brett, ¿no?
5: Sí.
4: Eso creía yo. Dime, ¿recuerdas a tu socio Marcellus Wallace, verdad, Brett?
5: Sí, me acuerdo de él.
4: Bien. Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis?
5: Hamburguesas.
4: ¿Hamburguesas? La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
5: Hamburguesas con queso.
4: No. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde?
5: La gran hamburguesa Cajuna.
4: La gran hamburguesa Cajuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están?
5: Están buenas.
4: ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad?
5: Sí.
4: Es cierto, sí que es sabrosa. Vincent, ¿has probado una gran hamburguesa Cajuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas.
6: No tengo hambre.
4: Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor.
0: La Big Kahuna Burger. Això en anglès sona bastant millor, eh? Mm-hmm. Aquesta versió així gravada diu la gran hamburguesa Kahuna, no. Big Kahuna Burger. Què fa aquí en Tarantino? Mm-hmm. Doncs atura l'escena. L'atura en sec, sí, sí, posa sí. El fre de mà... carregadíssim d'atenció. Tu saps que en Samuel L. Jackson se va liar a tiros, però ja ho saps, lo sabes, però tot i així es posa a parlar d'una hamburguesa, i no de qualsevol hamburguesa, d'aquesta Big Kahuna Burger. Sona bé, no? Sona com americà.
1: Sona molt bé. Mm-hmm.
0: Sona, no, literal, Big Kahuna
2: sí,
0: Burger.
2: Amb potència.
0: Sí. Amb potència, sí? Sona cadena de menjar ràpid. De fet, la Big Kahuna surt a diferents pel·lícules. S'estrena a Pulp Fiction, però també en mengen a Reservoir Dogs, a Death Proof, a Four Rooms i Abierto hasta el amanecer. Tarantino és tan insistent que molta gent creu que és una hamburguesa real, però la Big Kahuna Burger no existeix. És ficció, és una ficció que s'inventa dins l'univers Tarantino. Clar, aquí podem aventurar. Què ha volgut fer en Tarantino aquí? Ha volgut no parlar de McDonald's o no pagar-la de Burger King? Mm-hmm. Aguanta'm el cubata que no pagarem drets de publicitat aquí de nadie. Això aquí ho farem com volem. Podria ser. Però, en tot cas, se'ls anomena també a les altres cadenes sí. de menjar ràpids en aquesta mateixa escena, no?
2: Mariona, què més ens pots explicar d'aquesta icona gastronòmica?
0: Clar, Estats Units no té una llarga història en res, perquè els Estats Units són relativament nous. Mm-hmm. Quan vas als Estats Units vas a veure Gratacels, no vas a veure

0: Estats Units aquesta idea es va convertir en el que avui coneixem com l'hamburguesa típica, que és servir-ho entre pans i fer-ne un entrepà.
1: Vale.
0: No té més, eh? Durant el segle XX, amb l'expansió de la restauració ràpida, l'hamburguesa es va convertir en una icona doncs, universal. Avui es mengen hamburgueses entre pans a tot arreu del món. I això ens portaria a una altra conversa, també de Pulp Fiction. Una mica abans d'arribar a l'apartament, en Vincent i el Jules van parlant dins del cotxe. Mm-hmm. En Vincent acaba de tornar d'Europa i en Jules li pregunta què ha descobert Europa en aquests viatges. I tu penses, bueno, li parlarà del Louvre, no? Li parlarà del Sena, mm-hmm. li parlarà de l'amor, la llum de la lluna. Doncs no, li parla de McDonald's. Li explico una cosa que s'ha convertit en una altra frase típica, icònica, de Pulp Fiction i que també té a veure amb la gastronomia. A París diu un quart de lliure amb formatge, no es diu un quart de lliure amb formatge.
2: Okay, so tell me again about the hash bar.
3: Okay, what you want to know?
2: Yeah, it's just legal, man, right?
3: Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
2: And those are hash bars.
3: Yeah, it breaks down like this, okay. Yes, it's legal to buy it, it's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right. If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
2: Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going.
3: No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
2: What?
3: It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different.
2: Example.
3: All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer at McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
2: They don't call it a quarter pounder with cheese?
3: Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
2: And what do they call it?
3: They call it Royale with cheese.
2: Royale with cheese.
3: That's right.
2: What do they call a Big Mac?
3: Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
2: Le Big Mac.
0: La diferència són petites coses, no? Com això de poder prendre cervesa si vas a Amsterdam dins del cinema, o que el quart de lliure amb formatge allà no n'hi diuen quart de lliure amb formatge. A París n'hi diuen Le Royal with Cheese, no? O Le Big Mac, que seria el que venen a dir en aquesta escena, que l'hem vist en anglès perquè les imatges eren tan dolentes en la versió castellà, en castellà, que he pensat, noi, si algú veient en visual, almenys que vegi aquests dos éssers humans fent aquesta magnífica escena.
4: Per què aquest Royal with Cheese?
0: Clar, això del quart de lliure és un sistema mètric de referència que nosaltres no fem servir, no? Un quart de lliure són aproximadament 450 grams. Ho fan difícil, d'acord?
1: Sí.
0: Per tant, no, una lliure són 450 grams, un quart de lliure serien 113 grams de carn. Als Estats Units aquesta referència s'entén perquè allà fan servir un altre sistema mètric, el sistema imperial de pes, amb lliures i amb quarts, en contraposició amb el que fem servir aquí a Espanya o a França, que és això que ha visitat aquí l'amic Vincent, que tenim el sistema internacional d'unitats, amb grams, quilograms, fi,
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: Una hamburguesa també serveix, en aquest cas a Tarantino, per explicar diferències culturals en relació amb la gastronomia.
4: Què ens pots explicar del producte bàsic de l'hamburguesa?
0: Clar, és que és la carn picada. Aquí tampoc no hi ha més història. Agafes carn i la piques. Però sí que la carn picada, en tot cas, diríem que és una preparació molt senzilla. Carn picada, forma rodona, planxa o brasa, ja ho tindríem. Però precisament aquesta senzillesa fa que sigui molt important que el producte, que la qualitat de la carn sigui molt alta. Perquè cuinar-la, doncs la cuinaràs molt poc i la manipularàs també molt poc. Per fer hamburgueses a casa ens fa falta que tingui cert grau de greix la carn, val? Us diran moltes coses, però al final el greixet és el que fa bo. Ja està! Allò que si se t'enganxa les artèries és que és bo, sí?
4: Sí, totalment.
0: Si no se t'enganxa les artèries i passa tot colon avall, és que no sabia nada. És així.
1: No, és que si no portés greix seria molt seca aquella carn.
0: Clar, em sap greu, però
1: és molt bona tota la qualitat que vulguis.
0: Per tant, és important no treballar-la excessivament, que hi hagi una bona quantitat de greix, que sigui meitat vedella, meitat porc, o només vedella, o només porc, això cadascú a gust també una mica del consumidor. La piquem, i això sí, quan piquem la carn, o la molemos, que dirien, augmentem molt la superfície a la que està

0: exposada a l'exterior. Quan tu tens un bistec, només la part de dalt i la part de baix toquen a l'aire, toquen sí. contaminació. En canvi, la carn picada toca per tot arreu perquè l'has picat.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, en termes de seguretat alimentària, hauríem de ser molt estrictes amb la carn picada i l'ideal seria carnisseria de confiança, demanar que te la piquin i menjar-la aquell mateix dia.
2: Mariona, jo et volia preguntar, com podem fer un quart de lliure a casa?
0: Com vulgueu, sí. Tampoc no d'això. Ja que en Vincent Vega ens ha parlat d'aquest quart de lliure, una versió casolana seria... Home, ja que anem a fer el friqui, fem un quart de lliure de veritat i anem a demanar a la nostra carnissera de confiança que ens pesi aquests 113 grams de carn picada de vedella per tenir exactament un quart de lliure. O sigui, si hem d'anar això a fer el friqui de Pulp Fiction, vamos a tope, sí? Anem a tot. Un paret de hamburguesa amb sèsam, formatge tipus cheddar, cogombrets amb vinagre, ceba, sal, pebre i per acompanyar, doncs ketchup, mostassa, i si voleu posar-hi patates fregides, doncs també li posem. Li donaríem forma a la carn, no la compacteu gaire, perquè n'hi quedarà mazacote, deixeu que respiri una mica la carn, planxa, paella ben calenta, volta i volta, daurada per fora, a mi m'agrada crueta per dins, i que jo sigui una mica abierto hasta el amanecer, quan mossegues,
2: Jo igual,
0: m'agrada
2: Mariano.
0: Que la cosa sigui sagnant de dins. Sí? Coincidim? No, tu no.
1: En sabeu molt, vosaltres dos.
0: Sí, tu no, eh? Tu t'agrada tot matat, eh?
1: Bastant anticarn.
0: Ai, anticarn, per favor. Fem-ho bé. Torrem una miqueta al pa, posem el formatge just quan comença a fer cri-cri-cri-cri, a segellar una miqueta la carn, i muntem la ruesa amb la carn, el formatge, el cogombret, una mica de ceba. La Big Cajuna en si portaria espècies cajun, per això en diuen Big Cajuna, i aquestes dues tires de bacon cruixents i les dues rodanxes de pinya marcades a la planxa, que és el que el Vincent diu que té aquest to exòtic o que ve de com de Hawaii, no? Perquè hi posa pinya, que jo crec que se n'en fot també, de posar-hi pinya. Sí, se n'en fot molt, però vaja. La quarta lliure no té una salsa secreta, no és la salsa Big Mac aquesta típica que diuen, oh, salsa secreta, no, aquí no hi ha salsa secreta, aquí t'agafes el teu ketchup, t'agafes la teva mostassa, remena i ja tindríem la salsa, eh? Dues cullerades de ketchup, una de mostassa, posa-hi el líquid dels cogombrets amb vinagre, si vols que tingui una miqueta d'àcid al final, una miqueta més de amargor, el cogombret una miqueta més picat et farà que sigui crunchy, si t'agrada, ceba molt fineta i avall, ja ho tindríem.
1: Una bona hamburguesa, és un bon sopar, també.
2: Sí,
0: m'encanta aquesta banda sonora.
1: Aquesta és brutal, és brutal.
2: Sí, t'he de dir que a mi grinyola una mica això de la pinya.
0: Bueno, no. Perquè la Big Cajuna té aquest toc d'exòtic, la pinya hi sobra, no? Com a la... Bueno, una mica com a la pizza, no?
2: Exacte.
0: Sí, jo crec que se n'en fot una mica, agafant també una mica aquest referent, no?
2: Però Mariona, Pulp Fiction encara hi ha més menjar,
0: Mengen molt a Pulp Fiction. Sí, moltíssim. Hi ha la Big Cajuna Burger, hi ha la Royal with Cheese. Prenen cafè a tota hora amb aquests gots grans que porten el seu nom allí tota l'estona, sí? Hi ha esmorzars i hi ha un altre moment gastronòmic. No és un moment gastronòmic, però sí que aquest moment del twist, del concurs de ball, amb Uma Thurman i en John Travolta, en Vincent Vega surt a sopar amb la Mia Wallace. Estan a Slim's, que és un restaurant inspirat en l'Amèrica dels anys 50, i demanen un batut. El batut és un altre element també icònic de la cultura pop dels Estats Units, igual que és l'hamburguesa. Li cobren $5 pel batut. Avui potser no seria impressionant, però anem al 94.
1: Sí. Fa 30 anys, $5, cuidado, eh?
0: Saps? T'han cobrat 1.000 peles. Ella és molt jove, no se'n recorda, però nosaltres que sí.
1: Nosaltres sí que ens en recordem.
0: Nosaltres que sí. T'han cobrat una pasta pel batut aquell, eh? I en Vincent fa l'única cosa possible, que és tastar-lo per comprovar si allò realment doncs val $5 o li han pres el pèl, que és el que ens sembla a tots i totes.
2: I Mariona, ja per tancar aquestes accions, podries explicar una mica com fa que el menjar acabi esdevenint un símbol de la cultura pop?
0: Bueno, és que en Tarantino converteix això, aliments quotidians, en elements memorables, com aquesta hamburguesa, com aquest batut, com aquest got de cafè, que pràcticament és un termo, però que està en aquella tassa de cartró, perquè el menjar també explica qui som a través de coses doncs, molt, molt senzilles, com deies a l'entrada, doncs és pràcticament testimoni de les evolucions socials que van passant doncs, una darrere l'altra. Són les marques que coneixem, també és allò que considerem car o barat, a través de Pulp Fiction, també podria ser una lectura de què ens gastem en allò que prenem, en la manera com anomenem els aliments i com els pesem, i fins i tot, doncs això, la manera que tenim de pesar-los. Jo ara, preparant aquesta secció, m'he adonat que m'agrada molt Tarantino. Jo ho sabia, eh? Però preparant aquesta, m'he adonat que
2: m'agrada. Has descobert, no? Se t'ha revifat aquest sentiment.
0: Sí, perquè a la llista de pel·lis que us vull explicar relacionats amb la gastronomia n'hi ha una altra que també és de Tarantino. Llavors, que dos, dius, home, Mariona, potser ens agrada molt Tarantino. Potser sí.
1: Segur que sí.
2: Sí. Què t'ha semblat, Blai, tot això que explica la Mariona?
1: Bé. La Mariona cada mes, amb les seves històries de cinema i gastronomia, ens sorprèn i estic segur que ens continuarà sorprenent.
0: Aviam si saps quina és l'altra pel·lícula de Tarantino de la que parlarem.
1: No.
0: Ho hauries de saber.
1: Ho hauria de saber, no. A veure...
0: Apple Strudel?
1: Aquesta?
0: Apple Strudel? Si dic Apple Strudel?
1: No.
0: Tarta de poma?
1: No hi cal.
0: Sí. Angelica sí, oi?
1: Tarta de poma.
0: Angelica, sí, gràcies.
1: Quina?
0: Malditos Bastardos.
1: Vale.
0: Sí,
1: vale.
0: En Christopher Schultz, menjant aquell Apple Strudel.
1: Vale.
0: Ja en parlarem, de l'Apple Strudel, en un alt, deixant córrer l'aire una mica de tant Tarantino, tant Tarantino, però abans que acabi la temporada parlarem de l'Apple Strudel, que es menja en Christopher Schultz.
2: Doncs moltes gràcies, Mariona.
0: A tu, bonica.
2: La veritat que és una pel·lícula amb moltes curiositats i que de ben segur que això ens donaria per parlar amb molts altres més programes, però ho hem de deixar aquí. Així que desfarem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12 i ens anem explicant coses tota la setmana al perfil d'Instagram, @primersegonipostres. Un programa que fem a la taula el Blai Ferran, la Xili Malla i qui us parla, la Marta Castany, amb el Jake als fogons i la Mariona Álvarez a la direcció. Cuineu molt, mengeu bé i bona setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'estació de Rubí, que en Vallhonrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sense trens mentre es resolen les incidències. La companyia ha destacat que la prioritat és la seguretat dels viatgers i dels professionals ferroviaris i a partir d'avui habilitarà un servei alternatiu en autobús. El gestor de l'infraestructura, Adif, continua fent tasques d'adequació a les vies afectades pels aiguats. Abans de reprendre la circulació, es tornarà a terme marxes exploratòries amb trens buits per comprovar l'estat del recorregut. El servei es restablirà de manera progressiva quan es garanteixi la seguretat i fins aleshores, i per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, Renfe posa en marxa aquest pla alternatiu per carretera. Aquesta és l'única línia que ha quedat tancada completament pel temporal, però la majoria de línies de Rodalies pateixen afectacions similars en alguns dels seus trams. Rubí mantindrà fins al 2029 el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. L'Ajuntament ha renovat aquest reconeixement, que posa en valor el compromís de la ciutat amb els drets dels infants i els adolescents. El nou acord, que estarà vigent fins al desembre de 2029, estableix diversos compromisos per continuar avançant en les polítiques municipals adreçades a la infància i a l'adolescència. Entre aquests compromisos hi ha garantir els recursos necessaris per desenvolupar el Pla Local d'Infància i Adolescència i fer-ne el seguiment. També es preveu formar el personal municipal en drets de la infància i reformar les mesures per prevenir i combatre qualsevol forma de discriminació. L'acord posa una atenció especial als infants i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, l'Ajuntament mantindrà espais de participació infantil i adolescent perquè els més joves puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre les qüestions que els afecten.
2: I en esports, la derrota del Club Natació Rubí en categoria femenina a la divisió d'honor del waterpolo entrava dins dels càlculs a Ikea davant del Sabadell 24-8, rival molt superior per a un equip que encara no ha puntuat i que lluita per la permanència. Un Club Natació Rubí que avançava aquesta jornada a dilluns. Els nois disputen un altre partit en el dia d'avui, a 8:45 davant del Club Natació Terrassa, també doncs avançant aquesta jornada, la cinquena de competició. I recordem, divendres tenim boxa amb el Club Boxeo Vega, que organitza una nova vetllada.
1: De moment, això és tot pel que fa a la informació local. Tornem, com sempre, en una hora i també podeu seguir informats a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Bon dia i bon dimarts, 6 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Joc. Amb Martí González.

Dimarts 6 d'octubre, el dia en què la selecció espanyola masculina tanca la finestra de llarga finestra de seleccions, en aquest cas contra Croàcia, a Split. Veurem quan juguen els 6 jugadors del Barça i també si torna a jugar Roberto, el davanter de l'Espanyol, que ja va debutar dissabte contra la República Txeca. Avui en farem la prèvia, escoltarem Lluís de la Fuente i també Dani Olmo, l'agarenc, jugador del Barça, que té una relació, un vincle especial amb Croàcia, on s'hi va estar pràcticament 6 anys durant els seus inicis com a futbolista. Molt futbol també amb el repàs i les reaccions als dos sortejos d'ahir de la Copa del Rei i de la Reina. I també tindrem bàsquet amb dos debuts europeus. Avui debuta a la història el Bàsquet Girona en competició europea. Ho fa a casa contra el Dinamo de Bucarest, a la Europe Cup de la FIBA, la segona competició de la FIBA. A la Champions jugarà la Penya, que també ho fa a casa contra el Hezliya, en aquest cas israelià. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El combinat estatal amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol afronta la quarta jornada de Nations League amb l'objectiu de segellar la classificació per a la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida a Croàcia, que ve d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra dissabte passat. El partit a 3:15 de 9 del vespre.
0: Aquests partits tanquen, com dèiem, aquestes més de 2 setmanes d'aturada de la competició masculina primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit en la victòria de la seva selecció, França, 4-1 contra Bèlgica. D'altra banda, el davanter del Girona, Benat, també va participar en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també juga a sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espart contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiadarà de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de 2 dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'Estadi Monumental de Buenos Aires en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un Mundial en les 3 finals que ha disputat a més de 2 Copes d'Amèrica amb la selecció argentina i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, amb qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment amb la selecció espanyola.
1: La Balear, titular habitual al combinat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars als quàdriceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, el de la Copa del Rei, la masculina, l'explicàvem ahir en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb Reial Societat, Atlètic de Madrid i Reial Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots 2 jugaran a l'Aragó. El Girona jugarà al camp del Quarter i el Sabadell al de l'Utebo. Dels de la primera federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp de Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara ho ha de corroborar segellant la classificació. Rebria el Sagnier a l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els Potalava no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, però tenen un 1-5 de l'anada en Terres Balears. Aquesta primera ronda de Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir es va sortejar també, Sara, la tercera ronda, en aquest cas amb 3 equips catalans.
1: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres 2 equips catalans de Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona, Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el nou Sardenya, a un equip de la Lliga F com és el Deportivo de la Corunya. Aquesta tercera eliminatòria de la Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: En bàsquet, avui debuten en competició europea 2 equips catalans.
1: El FIAC Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. El partit a 3:15 de 8 a Fontejau.
0: Una hora més tard, a 3:15 de 9, arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verdinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 2:15 de 9 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
1: Els ballesans no van tenir partit el cap de setmana a la Sobal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Buzau romanès en el debut europeu a casa al Palau d'Esports a 3:15 de 9 del vespre.
0: En waterpolo també avui comença la Champions masculina.
1: El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada del grup A. El partit a 2:15 de 7 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia a la piscina del Novi Beograd.
0: Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga en waterpolo a la Divisió Nord masculina.
1: Tots dos a 8:45, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí de la 5a jornada. A la Divisió d'Honor femenina també avui es juguen un Sant Feliu-Mataró a les 9 i ahir es va disputar el Sabadell 24-Rubí 8, també de la 4a jornada de Divisió d'Honor femenina.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la 2a jornada del Mundial d'Asunción al Paraguai.
1: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalanes del combinat estatal, ha donat la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció argentina va golejar França per 0-6. En la pròxima jornada, Espanya i Argentina jugaran el lideratge de grup.
0: Espanya, recordem, va guanyar 8-0 a França en el primer partit. Més enllà del Mundial femení, acabem amb això. Avui juguen dos partits de la Lliga Catalana Masculina d'Hoquei Patins que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
1: A 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. A la Lliga Catalana femenina, ahir es va jugar el Manlleu 0-Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada. I ja tenim definides les semifinals d'aquesta Lliga Catalana femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Bigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest pròxim cap de setmana, precisament a Bigues i Riells.

0: Més futbol en competició de clubs. Ahir vam tenir dos sortejos de Copa. El de la masculina l'explicàvem en directe amb 8 equips catalans. Encara no hi entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb la Real Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River, al País Basc. Pel que fa als altres catalans, els de segona, tots dos jugaran a l'Aragó, els de segona, el Girona al camp del Cuarte i el Sabadell al de l'Utebo, tots dos província de Saragossa. Dels de primera federació masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, també de segona federació, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
1: El sorteig celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a les Roses va aparellar el conjunt vegenc amb el del barri de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona, equip que milita una categoria per sobre la primera federació. La plantilla manresana va seguir el sorteig al tradicional bar de Cal Xavi de Manresa, on hi havia el desig de creuar-se amb un rival de segona divisió per engrescar més a l'afició. El partit serà especial per l'Àlex Iglesias, jugador del Manresa, empassat a Sant Andreu.
2: Bé, crec que ja només el fet de competir a la Copa del Rei és una il·lusió per nosaltres i el rival que ens ha tocat, el Sant Andreu, crec que és un rival molt fort que estan fent les coses molt bé els últims anys. És un equip històric del nostre futbol i farem el possible per intentar emportar-nos a l'eliminatòria sabent que és un rival molt fort.
1: L'eliminatòria es disputarà a partit únic al Congost de Manresa entre els dies 27 i 29 d'octubre en una data i hora per confirmar. Els dos equips s'havien vist les cares de manera habitual entre els anys 2021 i 2024 en Lliga, quan els dos militaven a tercera i segona federació amb 5 empats i una victòria per 4-0 a favor del Manresa. Aquest estiu els dos equips també es van enfrontar pretemporada amb una victòria per la Unió Esportiva Sant Andreu per 3-1.
0: Gràcies, Jordi. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo i el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar, encara no té la classificació, ha de jugar la tornada de l'1-5 de la prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, s'enfrontaria al Sagnia, rebria a l'Atlètic Club de Bilbao. Els Patola, com dèiem, no van poder jugar la tornada d'aquesta eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel pels aiguats aquest cap de setmana. Aquesta primera ronda de Copa jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei. A la de la Reina es va sortejar la tercera ronda amb 3 equips catalans, encara no hi entra el Barça tampoc, que és vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, dues categories menys, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que és l'Sporting de Huelva. Finalment l'Europa, que també juga a aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Corunya. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina entre el 3 i el 5 de novembre. I encara en futbol, aprofitem com cada dimarts per repassar com ha anat la jornada, per exemple, la Lliga Elite, en aquest cas la tercera. És cert que van quedar molts partits ajornats, suspesos pel temporal de pluja, de fet només se'n van poder jugar 3 dels 7 previstos. De moment Manlleu i Valls són co-líders amb 7 punts cadascun. El Manlleu va perdre els primers punts del curs amb un empat a 1 a casa contra el Rubí. Ràdio Rubí, Siscolera García.
3: L'1-1 en el terreny de joc del Manlleu amb la Unió Esportiva Rubí també com a protagonista reflecteix la habitual igualtat que hi ha en la Lliga Elite. També reflecteix la categoria i qualitat dels dos rivals, així com que es va veure un autèntic partidàs molt vistós, amb anades i vingudes, sobretot en la segona meitat. La primera va ser una mica més igualada, les ocasions van caure més del costat de la Unió Esportiva Rubí amb el 0-1, el Manlleu que en l'última jugada del primer temps va poder igualar el partit, una de les claus per pressionar i fer mèrits en la segona també, fins i tot per endur-se la victòria. Escoltem a l'entrenador del Manlleu, Marc Prat.
4: Fins al gol, ells han estat molt millor que nosaltres. Ens ha costat trobar solucions i no estàvem còmodes. Però després, a partir del gol, crec que hem estat bastant superiors. Sí que és veritat això, eh? Una transició, alguna centrada podien fer-nos mal, però nosaltres anàvem a pel partit descaradament.
3: És cert també que la Unió Esportiva Rubí, amb el 0-1, va poder doncs ampliar l'avantatge i amb l'empat a 1 en la segona meitat amb millors ocasions per al Manlleu, el conjunt rubinenc també va tenir alguna. En definitiva, que marxaven contents amb aquest punt aconseguit. Escoltem el Blai Martí.
5: És un molt bon punt, vist com ha anat el partit, perquè crec que al final venir aquí Manlleu i sumar punts és una cosa difícil, és un camp que dificulta moltes coses amb un gran ambient. Jo estic molt content amb l'equip. És una pena que sigui només un punt, però crec que és just.
3: El Rubí suma ja 4 dels 9 disputats, el Manlleu 7 de 9. Ara sí, s'ha d'actualitzar aquesta doncs, Lliga Elite després dels partits suspesos del cap de setmana.
0: gràcies, Siscu. D'altra banda, el Valls ha d'encadenar la segona victòria seguida, la primera del curs fora de casa, 2-3, al camp del Viladecans. La Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: La victòria al camp del Viladecans per 2-3 referma la capacitat ofensiva del Valls, que suma 6 gols en 3 jornades, malgrat que n'han encaixat 4 també en aquestes 3 jornades. Així valora el tercer triomf al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
7: Provem competir fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
6: La mala notícia, sens dubte, és la lesió de Sasha, jugador capdalt i que havia arrencat amb 2 gols la temporada, actuant en una nova posició de nou davant la lesió de Marc Rubió i que podria perdre's el que queda de temporada. La bona notícia és l'estat de forma de les alternatives dels ballencs i que va poder tornar en escena Guillem Martínez, que va tornar de la millor manera, amb un gol al camp del Viladecans. El primer compromís, la Unió Esportiva Valls rebrà el Martorell aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi del Vila.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet avui debuten en competició europea 2 equips catalans. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club del bàsquet Girona, en aquest cas de la primera jornada de la fase de grups de la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitòria per les condicions meteorològiques, tant a l'anada com a la tornada, amb la pallissa que van rebre, de fet, perdent a la pista de 40 punts diumenge a la pista del Baskonia. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
8: És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà, perquè jugarem contra un equip com és el Dinamo de Bucarest, campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort en el panorama basquetbolístic europeu, i hem d'estar preparats per al repte, perquè jugar dos competicions és dur i demanant, però penso que tenim arguments i ganes de fer-ho.
0: Aquest Fiat Girona Dinamo de Bucarest començarà a 3:15 del vespre a Fontejà. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental aquest curs, en aquest cas de la Basketball Champions League, competició que ja van jugar el curs passat i que aspiren a lluitar pel títol. Els verdinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 8:15 del vespre. I en handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de European League masculina després d'una setmana estranya, amb la capital vallesana força afectada pel temporal de pluges, especialment ahir dilluns. Els granollerins van jugar la setmana passada a la pista del Flensburg, que van perdre, i ja van tenir problemes amb el retard del viatge de tornada. No van tenir el partit del cap de setmana a la Soval perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per les inundacions en molts carrers de la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Busau romanès en el debut europeu a casa, al Palau d'Esports. Escoltem el tècnic Antoni Rama.
9: I és veritat que el viatge de tornada de Flensburg doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hauria agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. I bueno, s'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar poder complir normatives i que tot fos millor. I bé, tret d'això, penso que l'equip està focalitzat en el que toca i això no el descentra, preparats per un partit molt important i per tornar doncs, amb aquesta competició europea.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Granollers-Busau, segona jornada de la fase de grups de la European League masculina, en què els vallesans buscaran la primera victòria. I en waterpolo avui arrenca la Champions masculina. El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, en la primera jornada del grup A, al partit de 6:45 de la tarda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: La visita al Jadran Herceg-Novi és el primer dels 6 obstacles que tindran els homes d'Albert Espanyol en el camí per assolir un dels 2 bitllets que hi ha en joc en aquest grup A. Un d'ells sembla assignat a l'Olympiakos grec, però l'altre se l'haurien de jugar entre aquests dos equips i el Vaspo Hannover alemany. Així ho creu també Fran Valera, que la temporada passada va guanyar el doblet Lliga i Copa amb el conjunt montenegrí abans de tornar a Can Llong.
11: Crec que l'Olympiakos potser té aquest paper de favorit, però entre els altres, com tu dius, pots guanyar tots, pots perdre tots, però bueno, començar puntuant fora de casa és molt important. Tots els punts que es puguin sumar fora d'aquí seran benvinguts, així que anirem a per totes.
10: A 6:45 arrenca aquest Jadran Herceg-Novi Astralpul Sabadell, corresponent a la primera jornada de la Champions masculina.
0: Gràcies, Pau. I acabem amb hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai. Avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 de l'espre, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
12: Això mateix, el primer duel oficial a casa del Rèquiem, que estava previst per al cap de setmana, es jugarà finalment aquesta nit. Un canvi de calendari, però, que no altera les ganes del Caldes d'apuntar-se a la primera victòria de la temporada després d'estrenar-se en derrota al Palau d'Esports del Reus la setmana passada. Els calderins, que van avançar-se amb un gol d'Àlex Josef al minut 3, van acabar sucumbint per 4-3, però avui tindran l'oportunitat davant un Calafell que arriba en bona imatge. Va guanyar per 2-1 el Xum Massanet en la seva primera jornada de la Fleet Ravids Lliga Catalana. Aquesta competició torna a ser un any més un termòmetre per veure com es troben els equips abans de l'arrencada de la competició oficial, i pel Rèquiem significa la primera prova de foc després de treballar de valent durant la pretemporada per estructurar un equip que ve de patir 9 baixes respecte a l'any passat. Avui, a partir de les 9:10, doncs, Caldes-Calafell a la Torre Roja.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs. Però tot va començar amb les novel·les d'Ian Fleming. A la televisió canadenca, Fleming explicava que l'espionatge sempre s'ha vist com una professió romàntica. Un espia de l'altre bàndol aixecava la tela d'una tenda i escoltava els plans dels enemics i intentava escapolir-se sense que l'atrapessin. Un sol home contra tot un cos de policia o un exèrcit. Aquest any ha arribat un videojoc que imagina el moment en què l'MI6 recluta James Bond, el seu entrenament i les seves primeres missions. És 007 First Light, de IO Interactive, que es pot trobar per ordinador i consoles.
2: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
3: I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
1: I una de les sèries més interessants dels últims anys té com a protagonistes també agents, en aquest cas de l'MI5, els serveis secrets britànics, i no uns agents qualsevols. Els Slow Horses, del títol d'aquesta sèrie d'Apple TV, són agents caiguts en desgràcia per alguna ficada de pota, reunits tots en un edifici perquè no molestin gaire. La sèrie adapta la saga d'espionatge de l'escriptor britànic Mick Herron, centrada en aquests agents i en el seu cap, l'intel·ligent i també molt descuidat Jackson Lamb, que interpreta Gary Oldman.
4: But I realized very quickly that he was going to be a lot of fun to work with.
1: Herron diu que de seguida es va adonar que Lamb seria molt divertit d'escriure perquè és un personatge sense filtres. Per tant, pot dir el que li vingui de gust, i els personatges grollers sovint són molt entretinguts, així que es va anar convertint en un personatge molt políticament incorrecte, a qui mou l'odi envers ell mateix, i és evident que té un passat profundament marcat per les ferides. La sèrie ha emès 6 temporades i en té confirmades un parell més. Curiosament, un dels actors protagonistes, Jack Lowden, està a les travesses per ser el proper James Bond al cinema.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia i bon dimarts, 6 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 6 d'octubre ja es van acabant els partits de seleccions després de dues llargues setmanes sense competició masculina a primera divisió. Avui es disputa un Croàcia-Espanya split amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto. En farem la prèvia. També repassarem les reaccions dels equips catalans dels sortejos d'ahir de Copa del Rei i Copa de la Reina. I molt bàsquet, també amb els debuts europeus de Girona i Joventut. Aquest vespre, en vol, juga el Granollers waterpolo amb l'inici de la Champions i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El combinat estatal, amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, afronta la quarta jornada de la Nations League amb l'objectiu de certificar la classificació per la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida Croàcia, que ha d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra. Dissabte passat va ser el partit a 8:45 del vespre.
0: Aquests partits tanquen aquestes més de 2 setmanes d'aturada de competició masculina a la primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit de la victòria de la seva selecció, França, 4-1 contra Bèlgica, amb remuntada inclosa. D'altra banda, volíem dir, el davanter del Girona, Benat, també va participar en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també juga la sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de 2 dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'Estadi Monumental de Buenos Aires, en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un Mundial en les 3 finals que ha disputat, a més de 2 Copes Amèrica amb la selecció argentina, i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, en qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment a la selecció espanyola.
1: La balear, titular habitual al combinat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars al quàdriceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, la de la masculina l'explicàvem en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi era ni entra el Barça, que jugarà a Turquia la Supercopa d'Espanya amb la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots es jugaran a l'Aragó, el Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Des de Primera Federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp del Calamocha, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo, i el Prat, tot i que encara ha de corroborar, ha de certificar i segellar la classificació, rebria hipotèticament el Sagnier l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els Potablava no van poder jugar cap setmana, recordem la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Aquesta primera ronda de Copa entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir també es va sortejar jugant la tercera ronda amb 3 equips catalans.
1: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres 2 equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya, un equip de la Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: En bàsquet, avui debuten en competició europea 2 equips catalans.
1: El Fiat Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA i Eurocup, contra el Dinamo de Bucarest, campió romanès. El partit a 8:45 a Fontajau.
0: Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els vertinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben a l'Olímpic a un equip israelià, el Deslilla, a partir de 8:45 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
1: Els vallesans no van tenir cap partit aquest cap de setmana a la Sobal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Buzau romanès, el debut europeu a casa al Palau d'Esports a 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, avui també comença la Champions masculina.
1: El Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro a la piscina del Jadran, a la primera jornada grupà, al partit a 7:15 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd.
0: Per cert, també avui tenim 2 partits de Lliga, la divisió nord masculina de waterpolo.
1: Tots 2 a 8:45. Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, de 5a jornada. A divisió d'honor femenina també avui es juga un Sant Feliu-Mataró a les 9. I ahir es va disputar el Sabadell 24, Rubí 8, també de la 4a jornada de la divisió d'honor femenina.
0: En hoquei patins, de la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la segona jornada del Mundial d'Assumpció, al Paraguai.
1: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalans del combinat estatal, ha donat la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció d'Argentina va golejar contundentment França 0-6 en la propera jornada jornada, Espanya i Argentina es jugaran al lideratge del grup.
0: Recordem que Espanya va guanyar 8-0 a França en el primer partit. I més enllà del Mundial Femení, acabem amb això, també en hoquei patins, avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
1: Mira, Martí, a 8:45 del vespre, pren nota, Lloret-Barça, i a 9:10 arrencarà Alcaldes-Calafell. A la Lliga Catalana Femenina ahir es va jugar el Manlleu 0 Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada, i ja tenim definides les semis d'aquesta Lliga Catalana Femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Vigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest proper cap de setmana, precisament, saps a on, Martí? A Vigues i Riells.

0: Dimarts 6 d'octubre, 7 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina amb 7 catalans, 6 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, tanca avui la llarga finestra internacional amb l'últim dels 4 partits de Nations League. El combinat estatal, que ha guanyat els 3 primers, buscarà el ple aquest vespre a Croàcia, Split, contra una selecció que arriba ferida, després d'encaixar dissabte passat un 0-7 contra Anglaterra. Tot fa pensar, per tant, que Espanya ja va golejar Croàcia la setmana passada per 4-1 i que ha guanyat també tant Anglaterra com a la República Txeca, tornarà a sumar una victòria que la classifiqui per a la següent fase d'aquesta Nations League. El seleccionador, això sí, Luis de la Fuente, va avisar del potencial de la selecció croata malgrat aquest 0-7.
1: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores. Y lo del otro día fue un accidente del fútbol. Eso pasa una vez en la vida. No refleja la verdadera, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra. Y sí es verdad que este resultado pues, puede servir pues, un poco más de motivación. Obviamente, como deportistas que somos, como profesionales, pues eso te toca. Pero el fútbol es el fútbol. Y nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido, de dejar sellada la clasificación.
0: I més enllà de la competició, un dels aspectes que li interessarà més a l'afició del Barça especialment és el repartiment de minuts, en especial de Lamine Yamal, que està titular i ha obert, de fet, el marcador en els 3 partits fins ara. Això en deia ahir a la prèvia Luis de la Fuente.
1: Lamine siempre quiere jugar, pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace 2 días 90 minutos, si le preguntas te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que va a ser mañana. Así que celebramos que sea así. Pero él igual que otros compañeros que están todos en perfectas condiciones.
0: D'altra banda, i també va comparèixer ahir en roda de premsa prèvia un altre català i jugador del Barça, com és Dani Olmo, que té un vincle molt especial en Croàcia, després de viure i créixer com a jugador durant pràcticament 6 anys, dels 16 als 21.
2: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. M'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt emocionant. Per mi hi ha moltes ganes. Serà un partit doncs, molt especial. També vindrà la meva família, molts amics que he fet aquí durant el meu temps.
0: Avui a 3:15 de vespre jugarà aquest Croàcia a Espanya. A la mateixa hora també jugarà l'Anglaterra República Txeca d'aquest mateix grup C. Més futbol en competició de clubs. Ahir ja vam tenir els 2 sortejos de Copa. La primera ronda de la Copa del Rei, la masculina, l'explicàvem ahir en directe, amb 8 equips catalans. Encara no hi entra el Barça, que jugarà la Supercopa d'Espanya a Turquia al febrer. L'Atlètic de Madrid i el Real Madrid i el Real Ciutat també ho faran. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. I pel que fa als equips de segona, catalans, tots jugaran a l'Aragó. El Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Els aragonesos jugant per 5ª temporada consecutiva a segona federació, és a dir, 2 divisions per sota del centre d'esports. Cal dir, però, que fa tot just 2 anys els 2 equips compartien categoria, però els ascensos del Sabadell han posat distància. L'Utebo, per la seva part, s'ha quedat a les portes de pujar tots aquests anys, ja que encadena 4 anys quedant quart classificat de la seva lliga i caient a la primera ronda dels play-off d'ascens. Actualment és 11è del grup 2, on enguany coincideix amb els equips catalans, però tot just s'han disputat 5 jornades de competició. L'únic exarlequinat a la plantilla d'aquest Utebo és el jove migcampista de 22 anys, Pol Canillo, que es va formar en el seu dia a l'Obrador.
0: Gràcies, Sergi. Dels de primera federació masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català de la primera ronda, en aquest cas contra el Manresa. Finalment, el Reus Edis també jugarà, que també és de la segona federació masculina, en aquest cas rebrà a casa el Baracaldo d'una categoria superior. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
4: Arleu Futbol Club Redis ja coneix el seu rival en una nova aventura a la Copa del Rei, el Baracaldo. L'equip basc milita actualment a la Primera Federació i es troba en la 16a posició després d'un balanç d'una victòria, 3 empats i 2 derrotes. Aquest equip, fundat l'any 1907, ha tingut històricament una relació molt estreta amb l'Atlètic Club, esdevenint durant els últims anys un equip en el qual han militat molts jugadors formats a l'EFAM a la cerca de minuts en el futbol semiprofessional. Pel que fa a l'eliminatòria, serà partit únic a l'estadi municipal i es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre, en data encara a confirmar. Aquesta notícia arriba després d'una dolorosa golejada per 1-4 davant el Manresa. Així s'expressava el Bacara a l'espera que suposi una oportunitat per motivar plantilla i aficionats.
5: Els jugadors necessiten l'apoyo de la gent, de l'afició del Reus. Entenc que la gent marxi emprenyada. Jo també marxo emprenyat, evidentment, però dir-los que no baixarem braços, que continuem treballant i pensant en el següent partit. Ni la setmana passada eren tan bons, ni ara som tan dolents. És una cosa que hem de treure l'equip, hem d'estar junts, units, i a partir d'aquí treballar.
4: Molts lausencs encara tenen en ment el viatge del curs passat en el qual van superar l'Europa en una agònica tanda de penals i van rebre l'actual campió, la Reial Societat, al municipal.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar a certificar la classificació, rebria el Sagnien, ni més ni menys que l'Atlètic Club de Bilbao. Els Potablava no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de la prèvia contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Ho haurien de certificar. Per tant, aquesta primera ronda de la Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei. A la Copa de la Reina es va sortejar a la tercera ronda amb 3 equips catalans. Encara no hi serà el Barça tampoc, que és el vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, dues categories menys, per tant, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women entra en escena a la Copa de la Reina, la competició que la temporada passada li va donar un plus d'admiració al conjunt badaloní quan va arribar a disputar les semifinals contra el Barça. I és que el conjunt badaloní ja coneix el seu adversari per la tercera ronda. Serà l'Sporting de Huelva, un club que milita actualment a la segona federació i ja ha eliminat en les dues primeres eliminatòries el Màlaga i el Córdoba. Les andaluses estan fent un fortí al seu estadi Antonio Sánchez Toledo i voldran culminar-ho amb una gesta contra el conjunt badaloní. L'eliminatòria serà partit únic en el camp de l'Sporting i es jugarà el 3, 4 o 5 de novembre, segons prioritats televisives. La campanya passada, el Badalona Women va arribar a les semifinals eliminant pel camí a Osasuna, Granada i Reial Societat. A les semifinals va topar amb el Barça, amb el qual va empatar 0 en el partit d'anada disputat a l'Estadi Municipal de Badalona i va caure eliminat en el de tornada per 4-1. El tècnic, Marc Ballester, valora l'enfrontament contra l'Sporting de Huelva.
7: Sí, al final per elles també és una il·lusió, no?, que vingui un equip de Lliga F després d'uns anys doncs fora d'aquesta competició, però sabem que doncs, el propi entrenador, no?, que porta moltíssims anys a l'elit, doncs, coneix perfectament el que és competir contra equips com nosaltres. Llavors, bueno, esperem, evidentment, doncs, trobar la millor versió de les nostres jugadores i, com et deia abans, amb les ganes i la il·lusió de seguir passant ronda.
6: L'objectiu del Badalona Women a la Copa de la Reina serà tornar a arribar el més lluny possible.
0: Gràcies, Ramon. Finalment, l'Europa d'aquesta segona federació femenina buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta eliminatòria de Copa de la Reina, com dèiem, es jugarà entre el 3 i el 5 de novembre. En bàsquet avui debutant dos equips catalans en competició europea. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club. En aquest cas, a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitoria, en aquest cas per les condicions meteorològiques i de la pallissa que van rebre la pista, van perdre de 40 la pista del Baskonia diumenge. Aquest Fiat Girona Dinamo de Bucarest, avui a 7:45 a Fontejau. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League. Els verdinegres, que no van jugar aquest cap de setmana per als aiguats, reben avui a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 7:45. Redacció de Badalona, Ferran Vinaixa.
8: L'Assis de Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Herzliya israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Herzliya compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
8: Pel partit d'avui

0: explicacions al que ha passat, sobretot després d'una segona meitat molt lluny del nivell que esperava.
1: Ja preguntaré als jugadors què ha passat, perquè realment no sé què ha passat. No m'he identificat gaire amb l'equip avui.
0: Ara toca passar pàgina. Diumenge a les 5 de la tarda, el Club Bàsquet Valls visita la pista del Club Bàsquet Ciutadella amb l'objectiu de reaccionar i aconseguir la primera victòria de la temporada.
2: Gràcies, David. En handbol, el Celtic Granollers de disputa avui la segona jornada de la European League masculina, després d'una setmana estranya, amb el capital vallesana força afectada, sobretot ahir, pel temporal de pluges. Aquest dilluns, els granollerins s'enfronten avui al Palau d'Esports, a casa, amb el debut europeu, al Busau romanès, després de jugar la setmana passada, recordem, amb derrota a Flensburg. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
3: El Palau d'Esports de Granollers, ara també convertit en el centre de comandament per seguir la situació meteorològica, allotjarà el segon enfrontament de l'equip vallesà a la competició continental. Els d'Antonio Rama reben el Busau romanès, un conjunt que va arribar ahir durant les inundacions. Ara bé, l'aigua no els va aturar i van poder fer nit a Granollers. Un partit que se celebra dins d'una situació complicada al municipi del Vallès Oriental. Aquest és Antonio Rama, l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
4: Bueno, la veritat és que l'equip és molt, en aquest sentit, s'adapta molt ràpid, és molt resilient, i sí que és veritat que el viatge de tornada de Flensburg doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hagués agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. S'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar doncs, poder complir normatives i que tot fos millor. Tret d'això, no? Penso que l'equip està focalitzat amb el que toca i això no el descentra. Preparats per un partit molt important i per tornar doncs, amb aquesta competició europea a casa.
3: Així doncs, l'equip està preparat per sumar els dos primers punts a l'EHF Europea League, un enfrontament que també tindrà la mirada posada a les imatges de fang i aigua dominant els carrers de Granollers.
2: Gràcies, Arnau. Amb waterpolo avui comença la Champions masculina amb dos catalans. El Comandació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia de debut aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, a la primera jornada del grup A, a 6:45 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el títol aconseguit l'any passat. Els mariners, que també van de guanyar la Supercopa d'Europa contra el Marsella, juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga a la Divisió Nord masculina, tots dos a 8:45, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, derbi barceloní i derbi a Vallesa, cinquena jornada. A la Divisió Nord femenina, avui juga un Sant Feliu Mataró a les 9 de la quarta jornada. Ahir es va disputar el Sabadell 24, Rubí 8. Precisament una jugadora del Sabadell, la de l'Hospitalet, Paula Crespí, ha estat nominada com una de les 5 millors jugadores del món. Mitjans d'Hospitalet, Andrés Rubio.
5: L'hospitalenca Paula Crespí és una de les 5 nominades a millor jugadora del món de waterpolo. Així ho va anunciar ahir World Aquatics, quan va desvelar els 5 noms per al Women's Athlete of the Year. Una nominació inesperada per a una jugadora que, tot i ser clau al Club Natació Sabadell i a la selecció espanyola, mai sol ser de les que més fa correr. Però la seva brillant actuació a la darrera Copa del Món de Sydney, on Espanya va ser medalla de plata i Crespí va rebre el premi a millor defensora, ha resultat clau.
6: Me hace muchísima ilusión y también agradecer a World Aquatics que valore un perfil como el mío, que yo no soy la tía más goleadora del mundo, sino que bueno, hago un poquito de todo, también a lo mejor un poco más un perfil defensivo, y les agradezco que hayan valorado mi faena y me hayan decidido poner entre las mejores 5, que estoy rodeada de grandes jugadoras, y desde aquí también les mando mi enhorabuena.
5: Paula Crespí comparteix nominació amb les nord-americanes Emily Ausmus i Ryan Neskull, l'australiana Tilly Kearns i la russa Diana Kamraeva. Es pot votar per l'Hospitalenca a través de l'Instagram de World Aquatics.
2: Gràcies, Andrés. I en hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai, abans en parlàvem, avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no s'han de poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Calafell, Toni Cansino.
7: El Calafell de Menorquina afronta el partit contra el Caldes sabent que encara no estan al 100% i que tenen molt de marge de millora. Aleix Marimon ens comenta que coneixen el rival i que serà, com sempre, un partit molt disputat.
8: És un partit complicat, arribem com arribem, estem en plena pretemporada, estem apretant, però bueno, sabem les armes que té el Caldes, sabem les que tenim nosaltres i el que volem és seguir sumant, teníem ganes de competir i volem seguir fent-ho. i construir ja amb

0: la majoria de l'equip de cara a competicions oficials.
1: A l'espera de que arribin les competicions oficials, com la Lliga i les competicions europees, el conjunt del Baix Penedès fa oficial que la propera edició de la Copa del Rei tornarà a Calafell, una notícia que s'ha agafat amb molta il·lusió.
2: Gràcies, Toni, des de Ràdio Bellvei. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, ahir es va jugar el Manlleu 0, Voltregà 4, i tenim definides ja les semifinals d'aquesta Lliga Catalana, que s'enfrontaran, que jugaran a Bigues i Riells. D'una banda, duel Vallès entre Palau i Bigues i Riells, de l'altra, el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola. Serà aquest cap de setmana. I un parell de punts abans d'acabar, la Seu d'Urgell i Sort comencen el compte enrere per acollir els campionats del món de piragüisme d'Aigües Braves, els principals esdeveniments esportius que s'organitzarà a Catalunya aquest any vinent. Les dues poblacions promocionant amb una marca conjunta, Pirineus 27. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
3: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la denominació dels Mundials de Piragüisme i assegura que el govern s'hi ha implicat al mateix nivell que grans esdeveniments com la sortida del Tour de França, la final de la Champions 2029 o la Ryder Cup 2031. A més, Álvarez destaca el valor afegit de portar una competició del màxim nivell al Pirineu.
4: Que les competicions, les grans competicions esportives a Catalunya han de tenir molt clar que hi ha un retorn econòmic, que ja donem per suposat, un retorn també i una adequació mediambiental de les instal·lacions per fer-les el més eficients energèticament possibles i el més integrades dintre de, i més en un cas com aquest, no, d'un entorn com són els Pirineus, i després un llegat, no, un impacte social que afecti positivament a tota la població, no només de Sort i de la Seu, sinó a tots els Pirineus. No?
3: Els Mundials començaran el mes de juny vinent amb les proves d'estil lliure i descens a Sort, i després de l'estiu, al final de setembre, el Parc del Segre de la Seu serà escenari de les competicions de les dues modalitats olímpiques, slàlom i caiacross. Ara fa tres setmanes la capital urgellenca ja va acollir les finals de la Copa del Món, que a nivell organitzatiu han servit per preparar el Mundial.
2: Gràcies, Joan Ignasi. Acabem amb rugbi. La Unió Esportiva Sant Boià va caure diumenge en polèmica en la segona jornada de Lliga. La divisió nord masculina va ser l'última jugada del partit, 36-33, al camp del Huesitos la Vila. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: La Sant Boiana visitava diumenge l'estadi de rugbi de la Villajoyosa, camp del rugbi la Vila. Malgrat la gran primera part, els santboians es veien remuntats als segons 40 minuts i en l'última jugada del partit, un drop els feia perdre amb un resultat final de 36-33, un duel també marcat per les tres amonestacions santboianes en aquests segons 40 minuts. Així ho valora l'entrenador de la Sant Boiana, el xilè Ricardo Cortés.
6: Fue lamentable, después tenía un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso, porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas es porque comete muchos penales, no 10. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron 3 amarillas, que es injustificado absolutamente.
5: La Sant Boiana suma un punt bonus defensiu i es posa en sisena posició amb 5 punts després de les dues primeres jornades.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
2: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
4: Ara és una pa sorpresa.
1: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
2: Tenim una edat ja,
4: humana.
2: No?
4: No, que edat? Que som...
1: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
5: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
6: Com a cantar si ho fan els altres? Canta fort si et sembla interessant. Riu el pulmó si ho fan els altres.
5: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
7: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
8: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
9: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
8: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts i és 6 d'octubre. L'habitatge s'està convertint, sens dubte, en el tema més important d'aquest final de la legislatura. Aquest matí el Consell de Ministres ha tornat a aprovar els dos decrets amb mesures d'habitatge que el Congrés dels Diputats tombava fa menys d'una setmana. Doncs bé, n'hem parlat avui amb el regidor d'habitatge de l'Ajuntament de Rubí, Jordi Arnaiz, qui també ens ha explicat el cicle sobre aquest tema que comença aquesta mateixa tarda a la biblioteca. Porta per títol precisament Parlem d'habitatge, s'inaugura avui amb la projecció de la pel·lícula Ahogados por el alquiler. La jornada central es farà el 16 d'octubre amb una jornada participativa a la plaça del Doctor Guardiet. I en Comú Podem Rubí presenta una moció al ple del mes d'octubre on demana al Departament de Drets Socials un nou casal cívic i comunitari abans del 2029. I l'estació de Rubí Can Vall Honrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. Tota la línia R8 es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sense trens mentre es resolen les incidències. I sobre pluges hem de seguir parlant una altra vegada. Es preveuen més aquesta tarda. Ens dona tota la informació del temps a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
1: Rubí posa des d'avui l'emergència habitacional al centre del debat amb una nova edició de Parlem d'habitatge, el programa de l'Ajuntament que fins al 21 d'octubre abordarà les dificultats per accedir i per mantenir un habitatge. El lloguer continua sent un dels principals problemes. Segons les darreres dades de l'IDESCAT, el preu mitjà Rubí va arribar l'any passat als 783 euros mensuals, gairebé un 4% més que el 2024. El regidor d'habitatge Jordi Arnaiz assegura que una de les prioritats és incrementar el parc d'habitatge protegit.
3: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui que aquesta ja no perdrà la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU.
1: L'Ajuntament preveu arribar al 2027 als 266 pisos i places residencials d'urgència, un 74% més que abans del Pla Local d'Habitatge. L'any passat, a més, es van gestionar més de 2,7 milions d'euros en ajuts al lloguer i es van fer 178 intermediacions en casos de llançament amb 139 desnonaments aturats. Precisament Arnaiz reclama que es mantinguin les mesures estatals de protecció davant dels desnonaments. Parlem d'habitatge també tractarà qüestions com les alternatives al lloguer i la propietat, la pobresa energètica i el racisme immobiliari. El programa arrenca aquesta tarda a la biblioteca amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler i un col·loqui posterior. Ho dèiem en començar. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar avui, aquest matí, els dos decrets per fer front a la crisi de l'habitatge, que divendres, recordem-ho, van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i de Junts. Ho ha anunciat, a més, fa uns minuts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha tornat a comparèixer des de la Moncloa per donar aquesta vegada explicacions dels decrets aprovats. I aprofitant que aquest matí ens visitava el regidor d'habitatge, Jordi Arnaiz, també, lògicament, li hem preguntat per aquests dos decrets i ens explicava això.
3: el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% en els informes que van fer i les fotos que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar, perquè n'hi ha una llei que protegeix a les famílies vulnerables.
1: Més qüestions importants d'avui dimarts, perquè el Butlletí Oficial de l'Estat ja ha publicat el Reial Decret de dissolució de les Corts i de convocatòria d'eleccions generals anticipades, recordem-ho, el dia 29 de novembre. La publicació activa, per tant, tot el que és el calendari electoral. Ahir ja es vam oferir l'opinió dels partits polítics rubinencs, com ara Esquerra, els Comuns, Podem i Vox, i avui també escoltarem el PSC, el Partit Popular i Junts. Comencem pel Partit dels Socialistes, que creu que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets d'habitatge. Així ho ha explicat Rafa Hueto, portaveu del grup municipal socialista, que considera que PP, Vox i Junts han quedat retratats amb el seu sentit del vot.
0: S'ha vist clarament qui ha sigut qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent aprengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
1: Des del PP, el candidat i president local Juan José Giner ha dit que veuen de manera positiva aquest avançament electoral. El dirigent popular ha recordat la crisi d'habitatge, la situació a Ceuta, la gestió de l'amnistia, els líders del procés o els casos judicials de l'entorn de Pedro Sánchez com part del context que ha portat aquestes eleccions anticipades, i que ha volgut llegir també en clau catalana, assegurant que una victòria del seu partit suposaria millores pel país.
4: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos policía nacional, Mossos d'Esquadra, policía local.
1: El vot contrari de Junts als decrets d'habitatge de divendres ha provocat aquest avançament electoral. Des de la secció local, la seva candidata, Anna Casamian, considera que votar no a un mal decret és fer política i és el que tocava fer. I assegura, a més, que no ha estat un bloqueig, sinó una negociació. En aquest sentit, insisteix en la línia del partit que el text dels decrets penalitzava els petits propietaris. Pel que fa a les eleccions anticipades, la juntaire rubinenca les defineix així.
5: És una nova etapa i ara tocarà que parin els catalans. Això és una oportunitat. El que també està clar és que les eleccions a nivell a Espanya es veurà una confrontació, com sempre, dels dos blocs espanyols. Això està per veure què passarà. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i el centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
1: Abans d'acabar aquest bloc, també us volem explicar que els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han acordat convocar vaga general de 24 hores per aquesta tardor, el mateix dia que el president Pedro Sánchez anunciava ahir les eleccions anticipades. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat ara pels òrgans de direcció de les dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans del 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i a la creixent demanda d'activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones de més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població local. Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai amb gairebé 50 anys d'història, que acull més de 70 activitats setmanals i acumula, a més, llistes d'espera. Jordi Arnaiz és regidor d'En Comú Podem.
7: L'esperança de vida cada vegada és més gran. La gent, quan arriba a l'edat de la jubilació, doncs té moltes ganes de fer moltes activitats, moltes vegades perquè durant la seva vida laboral o cuidados de cures de la família no les ha pogut fer, i per tant es trobem en aquesta mancança de que hi ha persones que volen fer activitat i només poden accedir a un casal que avui en dia està molt saturat.
1: La formació demana que el nou centre se situï en un barri amb menys oferta comunitària per facilitar l'accés dels veïns de la perifèria i combatre la soledat no desitjada. Així mateix, el text planteja que el futur casal ofereixi capacitació digital i suport a les activitats intergeneracionals, garantint d'aquesta manera la participació del Consell Consultiu de la Gent Gran en la definició dels seus usos.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I l'estació de Rubí Can Vallhonrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sent sense trens mentre es resolen les incidències. La companyia ha destacat que la prioritat és la seguretat dels viatgers i dels professionals ferroviaris i a partir d'avui s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobús que es mantindrà fins que s'arreglin totes aquestes incidències. El servei es restablirà de forma progressiva pel que fa a la resta de línies que també s'han vist afectades per les pluges de tots aquests dies.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el pròxim dissabte, 28 de novembre, arriba una nova edició del Rubí Sound, però amb canvis importants. Per començar, es farà per primera vegada el casino a la plaça Catalunya i, a més, deixa de ser un festival com a tal per convertir-se en una gala del Rubí Sound. I, a més, compta amb la direcció artística i musical del cantant i compositor rubinenc Roger Margarit. Segons ha explicat el director del Rubí Sound, Robert Fernández, feia molt de temps que estaven pensant en fer un canvi de format i aprofitant aquest espai del casino, han decidit fer aquest salt. Fins ara, el festival funcionava doncs, amb diferents grups que tocaven, per exemple, uns 45 minuts i un presentador. Ara hi haurà 6 o 7 artistes, ja estan confirmats, però encara no us podem dir els noms, i altres col·laboracions que tindran un fil conductor, un missatge, al qual doncs, encara s'està donant una miqueta de voltes. Fernández ha explicat aquest dimarts a Rubí al Dia que quan van posar-se en contacte amb aquests artistes locals que participaran a la gala, un d'ells, el Roger Margarit, es va proposar per dirigir aquest esdeveniment musical.
8: Quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més, a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, ah, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més, serà l'encarregat de portar la direcció musical. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: I acabem amb el doctor Estivill, que va tancar ahir la seva carrera com a divulgador a la nostra ciutat amb una conferència a la biblioteca organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. Hi va anar la nostra companya, la Mariona Jerez, i ens explica a continuació què és el que va passar en aquesta conferència.
9: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí Mestre Martí Tauler per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores de son a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen normal per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat l'experiència que ha cultivat en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
1: Res més per ara. La informació torna als butlletins, com sempre, amb el David García, i ara us deixem amb la informació esportiva i el Cisco Lara García.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
3: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
4: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
1: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
5: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
6: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
5: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
1: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
5: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
8: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpció Embastida en la nova temporada.
5: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
1: En esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
9: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
4: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
10: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
10: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
8: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
10: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
10: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
1: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria, doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
6: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
12: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
1: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
14: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
15: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
16: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
17: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
14: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
1: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
19: Avui la ciutat s'ha llevat. Era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
18: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
1: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
11: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
5: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
20: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
21: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hi hagués una emergència poder accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
20: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
2: Notícies en xarxa.
1: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, novament en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
23: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista, con estas medidas, demuestra que no lo va a hacer nunca.
22: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta la Seu d'Urgell i a Ripoll. Les protestes per l'habitatge ho fan en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
0: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
4: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que es reguli també lloguers de temporada. Llavors convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
0: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
1: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
7: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
5: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: Notícies en xarxa.

0: Igualment, en l'equitat, per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
2: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
3: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC.
4: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
3: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
2: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
6: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
5: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
2: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de la Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
7: La novetat d'aquest any es diu la Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues sagrades famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez, i l'endemà, Pax del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
8: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa.

0: Recordem, va competir i guanyar un títol la Casballo Girona l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
1: La data històrica serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
0: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadrant de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 8:45 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
2: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
0: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
3: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
0: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
2: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
3: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
4: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
5: Sí.
6: Ara fa sorpresa.
3: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
4: Tenim una edat ja,
6: humana.
4: No?
6: No, que edat? Que som...
3: Tots els dimarts, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
7: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
8: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
7: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El PSC Rubí creu que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets d'habitatge. El portaveu del grup municipal, Rafael Hueto, considera que PP, Vox i Junts van quedar retratats amb el seu sentit del vot.
2: S'ha vist clarament qui ha sigut, qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent prengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
1: Des del Partit Popular de Rubí, en canvi, el candidat i president Juan José Giner ha dit que veu de manera positiva l'avançament electoral, que llegeix en clau catalana, assegurant que una victòria del seu partit suposaria millores pel país.
3: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos policía nacional, Mossos d'Esquadra, policía local.
1: A radiorubí.cat trobareu una notícia amb totes les reaccions a l'avançament de les eleccions generals.
4: Rubí mantindrà fins al 2029 el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. L'Ajuntament ha renovat aquest reconeixement, que posa en valor el compromís de la ciutat amb els drets dels infants i els adolescents. El nou acord, que estarà vigent fins al desembre de 2029, estableix diversos compromisos per continuar avançant en les polítiques municipals adreçades a la infància i a l'adolescència. Entre aquests compromisos hi ha garantir els recursos necessaris per desenvolupar el Pla Local d'Infància i Adolescència i fer-ne el seguiment. També es preveu formar el personal municipal en drets de la infància i reformar les mesures per prevenir i combatre qualsevol forma de discriminació. L'acord posa una atenció especial als infants i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, l'Ajuntament mantindrà espais de participació infantil i adolescent perquè els més joves puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre les qüestions que els afecten.
5: Quant als esports, quarta derrota en quatre partits a la divisió d'honor femenina d'un club natació Rubí, que ahir avançava la cita que hauria d'haver disputat el cap de setmana davant del club natació Sabadell. 24-8, diferència clara entre aquests dos equips en un waterpolo, el qual, en divisió d'honor masculina, té avui una cita. Serà a Terrassa, 3:15 en la cinquena jornada de competició. També partit complicat, en aquest cas, per als de Ruiz Tiago. I recordem que tenim una vetllada de boxe al Club Boxeo Vega. Divendres té dos combats professionals i 10 d'amateurs.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: Hola, Anna, i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda, he començat a les 8, avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura, primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i l'ajudant de direcció i producció, i després volíem fer una lectura amb tot l'equip, dissenyadora de llums, ajudant de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, tothom, el tècnic, tot. No sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES Alert una altra vegada. Aleshores, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb escenografia, amb els actors que havien llegit el text, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada. Gràcies.
4: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
7: Doncs sí.
4: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
7: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat. I ens ho hem passat molt bé, no trobes?
4: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
7: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
4: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
7: Vinga.
4: Jo crec que ho tinc bastant clar.
7: Sí, i què seria?
4: Demà t'ho dic.
8: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
4: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
9: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que són que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
4: I per què? Per què t'agraden especialment,
9: bueno,
4: les dàlies?
9: Bueno, m'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
4: I és per això que, per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa
9: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una... En realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
4: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
9: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre m'ha estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè jo era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
4: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
9: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
4: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
9: El meu pare és enginyer agrònom.
4: Enginyer agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
9: Sí, sí, sí.
4: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
9: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
4: I com arribar a un microbiòleg?
9: Sí.
4: A mestre florista?
9: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que ve aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure amb cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
4: Però tu tenies una altra feina aleshores?
9: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, Xavi, has d'estudiar, com sigues d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
10: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
9: Sí, bueno, de fet, és formació d'AFP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques del tot el món floral.
10: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
9: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarrar flors, bueno, aquest tipus de coses.
10: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes,
9: sí,
10: no?
9: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
10: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
9: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
10: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
9: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
10: Muguet, Muguet és una flor.
9: És una flor.
10: No és gaire coneguda aquí.
9: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria. S'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
10: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
9: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
10: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa,
9: sí,
10: per demanar perdó...
9: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
10: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
9: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb 2 o 3 floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
10: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
9: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
10: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
9: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
10: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
9: Sí,
10: o...
9: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un per què darrere del que estàs fent.
10: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres, o...?
9: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
10: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
9: Sí,
10: una mica
9: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
10: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
9: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen, pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
10: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte. Exacte. De quan toca, no la mate... o sigui, no tot l'any.
9: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
10: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
9: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil de lo que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
10: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a... directe?
9: No s'acostuma a fer. El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o alguna que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
10: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
9: sí.
10: O tu com en dius?
9: No, arranjaments.
10: Arranjaments per una peli.
9: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
10: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
9: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i aleshores que fem els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
10: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
9: Superimportant, que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
10: De l'aixeta o...?
9: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
10: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
9: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
11: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
12: Rambla 54 és el meu lloc al món.
13: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el perrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop diu, si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes als vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavià argentat. Palma. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen els ocells. Clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en un alzinar d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo soc pobre, això.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant. Avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Er de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, apreciar que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on sí. expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final, quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
0: tant,
1: perquè, com
0: tant.
1: Deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo. I a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no?, entre les comarques del Prepirineu i de la plana de Lleida i la plana central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada". I aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu, és a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un codadell, oi?
6: Sí, un codadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem codadell.
0: Doncs apuntat aquest codadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, i allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hosti, doncs d'esta flor s'he filat, vull dir que roba de cotó, i havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Que treballen les llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ells s'agafen els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu un sogre que ja m'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però si les plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi hagi més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any vam plantar tot.

0: perquè entendre d'on surt una peça de roba al final també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tanta llosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó, no sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document crec que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita del cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, full de mà, no costant de dia tants quilos. I crec que és, doncs, te diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res, en vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó, això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarre. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creències de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. Al canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir, està que em jubile. Espero seguir, està, ho entens? Però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta, del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem la música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ens ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica, i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar avui els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts, això sí, amb algunes incorporacions positives. Segons ha anunciat aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez, que ha comparegut des de la Moncloa per donar explicacions dels decrets aprovats. Aquí a Rubí, el regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, s'hi ha referit i ha dit que els dos nous decrets ajudaran les famílies més vulnerables de la nostra ciutat.
2: El 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% en els informes que van fer i les tasques que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una llei que protegeix a les famílies vulnerables.
1: Aquest cop, però, s'espera que un dels dos textos, el que va rebre més suports, pugui tirar endavant, perquè amb les Corts dissoltes, la votació dependrà de la Diputació Permanent, un òrgan en què el vot de Junts ja no és determinant. Aquest primer decret és el que limitava els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat fins a finals de 2030.
3: El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans de l'any 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i a la creixent demanda també d'activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones de més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població local. Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai amb gairebé 50 anys d'història que acull més de 70 activitats cada setmana i acumula, a més, llistes d'espera. Des d'En Comú Podem critiquen la retallada en el projecte de reforma d'aquest antic centre de dia, que finalment només sumarà una sala de 45 metres quadrats per la gent gran.
4: I en esports, la derrota del Club Natació Rubí en categoria femenina a la divisió d'honor del waterpolo entrava dins dels càlculs. Ahir queia davant del Sabadell 24-8, rival molt superior per a un equip que encara no ha puntuat i que lluita per la permanència. Un Club Natació Rubí que avançava aquesta jornada a dilluns. Els nois disputen un altre partit en el dia d'avui, a 8:45 davant del Club Natació Terrassa, també doncs avançant aquesta jornada, la cinquena de competició. I recordem, divendres tenim boxa amb el Club Boxe Ovega, que organitza una nova vetllada.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. Tats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que ja sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 6 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem situats a la zona del Vallès, on hi ha alguns trams de retencions. Ens comencem situant a l'autopista P7 en circulació lenta entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, també al lateral d'aquesta autopista, amb retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Badia del Vallès. Altres punts del Vallès amb aturada són la C33 i C58, amb retencions entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, i també la C17 entre Parets i Mollet del Vallès, amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la mateixa C-17, en sentit nord, a la zona de Granollers, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També acabarem destacant que encara hi ha diverses vies a la zona del Vallès afectades pels aiguats, concretament a la C-17, a l'altura de Lliçà d'Amunt, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, arran de les llarissades, i que continua totalment tallada per inundacions la C-352, entre Canovelles i les Franqueses del Vallès, tallats els túnels que hi ha en aquest punt. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Avui al Connectats abordarem els canvis en la nova regulació de circulació per a patinets elèctrics, motos i bicis amb Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Continuarem amb el que està a punt d'arribar a les revisions pediàtriques, el cribatge de l'ús de pantalles. En parlarem amb el pediatre Valentí Pineda des de Sabadell. I acabarem fent ruta pel Rubí desaparegut amb Jordi Vilalta del Centre d'Estudis Rubinencs. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs és el moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Del 26 d'octubre al 6 de novembre, Terrassa acollirà la segona edició de les jornades Temps de Cura. Es tracta d'un programa d'activitats gratuïtes que té com a objectiu fer visible i reconèixer la tasca de les persones cuidadores. També vol proporcionar-los eines, recursos i espais de suport i autocura. La iniciativa pretén facilitar eines que contribueixin a millorar la qualitat de vida de qui assumeix responsabilitats de cura. Durant dues setmanes, diferents equipaments de la ciutat acolliran tallers, xerrades, una taula rodona i una proposta teatral. Totes elles estaran centrades en aspectes emocionals, físics i pràctics vinculats a les cures. La programació començarà el 26 d'octubre amb el taller Com relacionar-nos amb persones amb deteriorament cognitiu adreçats a familiars de persones amb malalties neurodegeneratives. Els dies següents s'oferiran propostes d'expressió artística i mindfulness, ioga adaptat a processos oncològics i malalties cròniques. El programa finalitzarà el 6 de novembre al Museu Tèxtil de Terrassa amb la presentació del Pla Estratègic de Cures que donarà continuïtat a aquest treball.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sabadell ha obert una consulta preliminar per avançar en la definició del futur model de gestió de l'escola de restauració. El consistori busca conèixer l'interès i les propostes d'empreses, entitats i professionals abans de preparar la futura licitació per gestionar aquest equipament. La voluntat és incorporar nous àmbits com cursos més específics. Montse González és tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç.
3: Nosaltres volem avançar i donar un pas més perquè creiem que aquesta escola i aquest edifici dona per molt. Ara ja hem començat, de fet, arribarem a 650 formacions d'aquí a final d'any i, per tant, el que volem és ampliar aquesta oferta més professionalitzadora i més d'avantguarda, per dir-ho d'alguna manera.
2: La consulta estarà oberta fins al 9 d'octubre i l'Ajuntament preveu convocar els interessats abans del dia 15 del mateix mes i abordar qüestions relacionades amb el projecte i el futur model de gestió.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica que la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i si pugui fer tot el que tenim previst.
4: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Rocío Santa Eufèmia des del Prat de Llobregat. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat no arriba al 50% de recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any 2025 ha estat el primer en què s'ha aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona dels 36 municipis metropolitans van assolir l'objectiu. Tots tenen una característica comuna, fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema dels contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats. Per l'any 2035, l'objectiu de l'AMB és arribar a una taxa de reciclatge del 65%, que només s'aconseguirà descartant el sistema de contenidors oberts, implantant-ne els intel·ligents i allà on es pugui la recollida porta a porta.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara des de Castellà ens informa Oriol Ferran. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, es disputarà, si tot va bé, aquest diumenge 11 d'octubre. La normativa de la marxa, acceptada en el moment de formalitzar la inscripció, ja preveia com actuar en cas de cancel·lació per causes meteorològiques, on l'activitat es traslladaria el següent diumenge. Les restriccions per les alertes així ho van obligar i des del centre excursionista s'ha fet efectiva aquesta opció. Des de l'organització també s'ha informat que l'import de les inscripcions no és retornable, ja que les despeses necessàries per a la celebració de la marxa ja han estat contractades i assumides per l'organització, com remarquen. La nova data cau en un cap de setmana de 3 dies, dilluns 12, recordem, és festa, i això pot provocar l'afectació a molts participants, motiu pel qual el SEC ha obert la possibilitat de canviar les persones inscrites, una acció que s'ha de fer des de la web del club. Pel que fa als voluntaris, també s'hauran de tornar a registrar.
0: Gràcies, Oriol. Continuem el repàs ara des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí posa des d'avui l'emergència habitacional al centre del debat amb una nova edició de Parlem d'Habitatge, el programa de l'Ajuntament que fins al 21 d'octubre abordarà les dificultats per accedir i mantenir un habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, assegura que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és incrementar el parc d'habitatge protegit.
9: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no?, que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui que aquesta ja no perdrà la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU.
8: Parlem d'Habitatge també tractarà qüestions com les alternatives al lloguer i la propietat, la pobresa energètica i el racisme immobiliari. El programa arrenca aquesta tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler i un col·loqui posterior.
0: Gràcies, Mariona. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
10: El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no recuperaran. Ho sap bé José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia ultrarara. El febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Sentim-lo.
11: Truco i em diuen... No, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
10: Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera, cartes sense resposta i una família que explica que va haver de recórrer a les xarxes socials per aconseguir ser escoltada.
12: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La reforma del Reglament General de Circulació va entrar en vigor dijous passat amb un objectiu clar: reforçar la protecció dels usuaris més vulnerables. Patinets, bicicletes, motos, vianants i també els conductors han d'adaptar-se a noves regles. Per facilitar, doncs, aquesta adaptació, hem decidit convidar Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, perquè ens acabi d'aclarir alguns d'aquests canvis. Ramon Lamiel, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. A grans trets, ara entrarem en el particular de cada cas. Quin creu que és el canvi més important que introdueix aquest nou reglament i què és el que creu que notarà més la ciutadania en el seu dia a dia?
1: Jo penso que hem d'assenyalar tres aspectes i després, si vol, entrem en els diferents col·lectius perquè és més fàcil llavors de tallar, no? Sí. Però hi ha tres elements de la filosofia o del pensament d'aquest decret que sí que hem de remarcar. La primera és, es diu el decret, o es coneix en el sector com el decret dels vulnerables, no? Els vulnerables són els col·lectius més desprotegits, per dir-ho així, en matèria de seguretat viària, que serien els vianants, les bicicletes i, per tant, els ciclistes que circulen en bicicleta, els motoristes i els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, que han aparegut recentment. Per tant, estem parlant d'això de manera notable. Hi ha altres elements que també són interessants de ressaltar en aquesta modificació, però aquest seria el primer. Dos. Aquests col·lectius s'introdueixen una sèrie de mesures de seguretat passiva, és a dir, d'elements que s'han d'incorporar en aquests vehicles o en aquesta manera de moure's per estar més segurs quan tu vagis amb aquest vehicle o et moguis, no?, per la via. I tercera, s'apel·la, en certa manera, o es fa una crida a la responsabilitat compartida en carretera, que se'n diu, que és, per exemple, els conductors d'altres vehicles, com pot ser un vehicle lleuger o com pot ser un vehicle pesant, un camió o un autocar, se'ls demana una sèrie de mesures, també, que compleixin una sèrie de mesures per fer atenció a la carretera i respectar aquests col·lectius vulnerables, com, per exemple, reduir la velocitat 20 km si has d'avançar un d'aquests col·lectius.
0: Uh-huh. Anem al detall d'algun d'aquests, dels diferents grups. Comencem pels patinets elèctrics. Els menors de 15 anys ja no poden conduir patinets elèctrics. Ens agradaria saber com és que s'ha fixat aquesta edat.
1: Aquí, novament, jo destacaria l'edat, que són 15 anys, l'obligatorietat de portar el casc, una armilla per fer-te visible si hi ha poca visibilitat i si és fosc, i llavors il·luminació també, tant especialment de nit o quan ja es fa fosc, però també d'aquí un any caldrà portar-ne de dia, no? Jo destacaria aquest gran paquet en els patinets. Per què 15 anys? Nosaltres havíem recomanat als ajuntaments en el que era un dossier tècnic, una mena de document tècnic que ajudava amb els ajuntaments a regular el patinet, els hi recomanàvem 16 anys. S'ha triat 15 anys, això li haurien de preguntar a la DGT. Nosaltres pensàvem que 16 anys era una bona edat perquè també són les edats que s'incorporen a altres tipus de vehicle, no? Però està bé que sigui una única edat, 15 anys, perquè com que això ara anava a discreció de cada municipi i trobaves municipis a vegades colindants a un lloc que es podia anar a partir dels 15 anys en patinet, hi ha un altre lloc a partir dels 16 anys. Llavors era una mica un embolic, no? Per tant, establir una edat mínima està bé.
0: Mm-hmm. Ha comentat l'obligatorietat de portar casc i de nit amb poca visibilitat una armilla reflectant. Sembla que el fet d'anar amb patinet, que es pot assimilar a una joguina, però estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal, fa que la gent li costi, no?, tenir consciència del risc com a usuari, no?
1: Sí, ho defineix molt clar. No és una joguina, com per... És que es va establir aquesta mena d'element com una joguina, donat que es regalava molt, no? Per festes assenyalades es regalava aquest element i semblava com si fos un una joguina més, no? Un joguet per moure's. No, això és un vehicle i, per tant, bàsicament el que has de tenir conscient i per percebre és que estarà circulant en un lloc que hi ha altres vehicles, que, per tant, els altres vehicles no són patinets. Són vehicles consistents, són vehicles tota la vida i són vehicles lleugers, en aquest cas, són motos, són ciclistes i poden ser vehicles furgonetes, per exemple, perquè aquests elements, aquests patinets, aquesta mobilitat és molt urbana. Interurbana no, els patinets en àmbit interurbà no poden circular. A excepció que hi hagi algun carril bicicleta o hi hagi itineraris aquests... per dir-ho d'alguna forma, segregats de les carreteres i cicloturistes, no? Que això, si el municipi ho vol fer, pot deixar-hi circular patinets. A nosaltres això tampoc ens sembla correcte. Caldria recloure-ho més a l'àmbit urbà. I aquesta seria una mica les vicissituds que ha patit el patinet al llarg d'aquests anys, no? Que s'ha anat regalant i semblava com un objecte de regal, sí, com ho ha definit molt bé vostè, un joguet, però no, és un vehicle, la consciència del risc s'agafa molt ràpid quan només mires a banda i banda quan circules per un carrer i veus que hi ha cotxes, que hi ha motos, que hi ha furgonetes, que et pots prendre mal i que et poden fer mal.
0: Anem amb el cas de les bicicletes. Abans ha comentat aquesta obligatorietat de reduir la velocitat a 20 quilòmetres per sota del límit de la via. No sé si és una norma fàcil d'aplicar i de controlar.
1: Jo diria que els 20 quilòmetres és una velocitat indicativa. Està bé, no cal obsedir-se en veure com es respecta aquesta velocitat, però és que ja ho fem. Quan tu trobes un ciclista a la carretera i has de fer l'avançament, prèviament, moltes vegades, ja has reduït aquesta velocitat. Llavors, no costa res quan tu redueixes la velocitat, doncs llavors sí, arribar a aquest límit d'una reducció dels 20 km per hora. Però ja és una actitud que normalment se sol produir quan hi ha un avançament d'un ciclista.
0: I a les vies urbanes, els conductors hauran de mantenir 5 metres de distància respecte dels ciclistes. Com es pot fer efectiva aquesta norma en carrers on hi ha molta densitat de trànsit?
1: Això, novament, li hauria de demanar a la DGT, que veig que ha tingut alguns inconvenients o ha tingut alguns conflictes amb l'àmbit urbà a l'hora de marcar i assenyalar una normativa que a vegades és complexa de complir, com molt bé diu vostè, en un àmbit urbà. Jo assenyalaria de l'àmbit urbà més que aquestes distàncies, sinó que el ciclista circuli pel centre del carril per també garantir-se aquesta seguretat. Això està bé, que figuri en l'ordenança, en la modificació del reglament, en aquest decret, qui figuri aquesta possibilitat o obligació de circular pel centre. Circular per la lateral del carril moltes vegades és... et jugues la invasió del teu espai com a vehicle que circula, et jugues la invasió dels vehicles lleugers. No?
0: S'han suprimit també les excepcions i tots els ciclistes han de portar casc en les vies interurbanes. Quines eren aquestes excepcions? Sí.
1: Bé, en aquests moments les excepcions en vies interurbanes no s'obliga, més que hi havia excepcions, s'obliga el ciclista a circular fins amb casc. Per tant, sempre haurà de circular amb casc, quedem-nos amb això. Si vostè em demana si en via urbana quina diferència hi ha, nosaltres també ens sembla que poca. També hauria estat una bona oportunitat per dir que en àmbit urbà sempre s'hauria de circular també amb casc, perquè el casc és un element de seguretat passiva que protegeix. Jo em quedaria amb això.
0: Una altra qüestió, els ciclistes també podran circular en els dos sentits en les vies urbanes d'un sol sentit, amb un límit de 30 km hora. Això no ens hauria d'estranyar tampoc, no?
1: Això, jo entenc que em faci aquestes preguntes i com a autoritat del trànsit de Catalunya jo li respondré, li donaré la nostra opinió i l'estic donant, però això és molt d'àmbit urbà. Nosaltres el que, per dir-ho d'alguna forma, hem observat i hem fet l'anàlisi més precís és de totes les mesures d'àmbit interurbà, que és les que ens compet més. Però, si em demana la nostra opinió, jo particularment, com a director del Servei Català de Trànsit i el Servei Català de Trànsit també ho pensem, aquestes vies ciclistes amb doble sentit són un parany, i més en àmbit urbà. la persona que no presta atenció quan ha de creuar un carrer el vianant, quan no presta atenció quan ha de creuar un carrer, i que moltes vegades anem, per dir-ho així col·loquialment, amb el pilot automàtic, sí que respectem els senyals, però estem pensant en les nostres coses, probablement. Et fixes en el sentit de la circulació i, per tant, tu esperes que et vinguin vehicles per on te venen els cotxes, per on te ve el sentit de la circulació. No esperes que vingui un vehicle en l'altre sentit. Per tant, això, jo sí que recomanaria, com a Servei Català de Trànsit, recomanaríem que sigui el mínim, perquè és més adequat que cada sentit tingui segregat també el seu carril bicicleta.
0: Així ens estalviarem en surts. Anem amb les motos. Aquí sí que hi ha alguna decisió, podríem dir, estrella. Als motoristes els exigeix guants en vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol via. Aquestes són mesures que podrien semblar menors, però quina incidència pot tenir realment en la seguretat?
1: Això està bé. Està bé, creiem que és una bona idea recollir-ho en aquesta modificació i, per tant, plasmar-ho, no?, en la norma. Està bé, perquè sempre una protecció protegeix d'un accident greu o d'un accident que fins i tot pot ser mortal. Aquesta seguretat passiva, casc homologat, calçat tancat, guants, està bé que hi figuri. Però també hem fet una anàlisi nosaltres dels accidents que tenim de totes les motocicletes i de tots els motoristes. Nosaltres en aquests moments tenim 95 víctimes mortals a la carretera, a les vies interurbanes de Catalunya. Això és quasi un 17% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019. Però no obstant això, nosaltres hem de dir que d'aquestes 95 víctimes, 36 són motoristes. Quan mires els motoristes que han mort a les carreteres catalanes, tu te n'adones que no ha estat per... Portaven el casc, per dir-ho així, portaven guants i portaven calçat tancat. Ha estat, bàsicament, una cosa que deia vostè abans, la pèrdua de percepció del risc. Quan tu et fas més gran, tu també te n'adones que t'envelleixes com a persona quan et mires al mirall, no? O quan mires altres fotografies d'anys anteriors. Però bé, aquella persona que envelleix també és un conductor que envelleix. I, per tant, les seves habilitats, la seva perícia, la seva conducta, probablement és una altra amb l'edat que la que tenia feia uns anys quan conduïa una moto, no? Llavors, nosaltres creiem que aquí cal reforçar la formació en diferents moments de la vida del conductor de moto, especialment. Això no era un objecte per recollir en aquest decret. Però sí que creiem que aquest decret, aquesta modificació del codi, el que podia haver introduït ja i començar a parlar-ne és de l'airbag. Si és com li he dit, que quan fas l'anàlisi dels motoristes tens guants, casc i calçat tancat, no és un problema. Sí que ho podria ser una millora substancial per evitar que l'accident sigués mortal o sigués causés una ferida molt ferits greus, no? La introducció de l'airbag. Mm-hmm. En tot cas, es podria haver mencionat i es podria haver dit doncs d'aquí uns anys, no? Perquè tothom s'hi vagi habituant a què caldria incorporar l'airbag. Sabem que és car, que és un element que és car, però a nosaltres ens sembla un element interessant.
0: Tinc tres preguntes més que m'agradaria fer-li i tenim dos minuts, o sigui que li demanaré si pot ser com més breu i concís, millor. Hi ha una diferència important i és que la DGT permet que les motos circulin pel voral en cas de retenció, però no així, no està, diguem, reconegut pel Servei Català de Trànsit, que ho continuarà prohibint, no?
1: No és ben bé així. No? És la DGT... Sí, no, però hi ha un matís. La DGT el que diu és que podríem, si volem, podem senyalitzar conjuntament amb el titular de la via en aquells llocs on hi ha congestió i, com a màxim, a 30 km per hora, posar senyals perquè hi circulin les motos pel voral. Nosaltres diem, bé, això no ho farem, no ho posarem. No posarem. No és que prohibim alguna cosa que ara es pugui fer, sinó és ens dona la possibilitat de dir que ho senyalitzem i nosaltres diem no ho veiem i no ho senyalitzarem. I per tant no podran circular les motos pel voral. Per què? Ràpid. Perquè és un espai per a la gestió de l'emergència. Allà hi ha equips mèdics que tenen els ferits. Hi ha bombers que a vegades apaguen un incendi. Hi ha Mossos que ajuden els accidentats a fer els papers. Hi ha tota una sèrie d'equips de l'emergència que necessiten el voral per gestionar l'emergència. Dos, els vorals no estan en les mateixes condicions que la calçada. I tres, no creiem que sigui una bona idea un voral perquè el que hem de fer a les motos és donar-los carrils. Nosaltres tenim els bus bau que els deixem circular perquè són espais segurs i segregats. Això és lo interessant.
0: Molt bé. Tema multes. Hi haurà multes?
1: Sí, hi han fet sancionables. Les multes són fins a 200 euros en la majoria dels casos que hem pogut veure. I, esclar, si entra aquesta normativa en vigor, que ja ha entrat, qui no la compleixi, doncs serà multat.
0: Una última qüestió. Avui n'hem parlat, perquè efectivament fa pocs dies que tot això ha entrat en vigor, però hi haurà una campanya de difusió perquè acabi arribant ben bé aquesta informació a la ciutadania?
1: Esperem que això també, com a responsable màxim que és la DGT, de generar aquest marc normatiu nou, no? Ho faci també la DGT, però nosaltres sí, ja ho farem, ja ho hem començat a fer. Aquesta entrevista, per exemple, que faig amb vostè, serveix per divulgar aquests canvis. Dos, nosaltres ja hem editat material i el tenim publicat a la nostra pàgina web. I tres, farem difusió de tot el material que tenim.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per la brevetat i per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies a vostè.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
0: El govern preveu incorporar a partir del 2027 el cribatge dels hàbits digitals a les revisions pediàtriques. La Mireia Sanz n'ha parlat de tot plegat amb l'expresident de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda.
3: El govern preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals, com l'ús de tecnologies i pantalles en les revisions pediàtriques per detectar riscos i donar pautes a les famílies a partir de l'any 2027. La mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. En volem parlar aquesta hora amb el doctor Valentí Pineda, pediatre sabadellenc, expresident de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Doctor Pineda, què li sembla aquesta mesura? Què li sembla el fet d'aplicar aquest cribratge?
4: Bueno, em sembla perfecte. De fet, ara fa només un any i mig, vam editar des de la Societat Catalana de Pediatria el protocol, el nou protocol d'activitats preventives i de la promoció de la salut a l'edat pediàtrica, que és un protocol que anàvem darrere des de fa molt temps, un protocol de més de 600 pàgines on hi ha recomanacions sobre tots els aspectes de la salut pediàtrica. Hi ha un capítol sencer de salut digital, i en aquest capítol de salut digital pues, nosaltres ja recomanàvem el 2025, ja està escrit, aplicacions de cribatge gairebé des del naixement, el mes, els 6 mesos, els 12 mesos, 18, fins als 14 anys, depèn de, evidentment, l'edat, doncs les recomanacions han de ser les que siguin. Ahir, precisament, hi havia un webinar a l'AEP, Associació Espanyola de Pediatria, on tot parlant del tema de l'implementació del Pla Digital Familiar de l'Associació Espanyola de Pediatria, que va una mica en la mateixa direcció. O sigui que els pediatres, en teoria, hauríem d'estar ja assabentats d'aquesta funció que ens toca una més en la prevenció de la salut infantil.
3: I com ha de ser aquest cribratge? És a dir, de quina manera s'ha de fer aquest cribratge i quines preguntes s'han de traslladar?
4: Bueno, és complexa perquè és una sèrie de consells generals que tots sabem, però que realment hem de parlar amb les famílies, hem de dir-los que d'alguna manera hi hagi una sèrie de punts que hem de detectar, no? Abans que es produeixin problemes en el desenvolupament, problemes amb la psicosocials, problemes amb la salut física, etc. No? Així, a grans trets, els missatges a les famílies serien protegir de les pantalles les primeres edats, introduir-les de forma guiada i progressiva. Cal ser carinyosament contundent al compliment de les normes que diem. Evidentment, nosaltres diem que les pantalles als menors de 3 anys han de ser 0 minuts, de 4 a 6 anys podria ser una exposició limitada, però sobretot acompanyada i amb coses molt puntuals per tenir una mica de contacte social, explicar un conte, fer sentir una cançó, a partir dels 7-12 anys, increment progressiu d'ell supervisat, i a l'adolescència negociació, negociació amb carinyo, negociació en principi sense enfrontar-te amb l'adolescent. No? Això comporta també fomentar des de la família realitzar activitats a l'aire lliure que protegeixin de problemes físics i emocionals i que, evidentment, el nen és important cultivar l'hàbit de la lectura per afavorir la riquesa de vocabulari i elaborar, que et deia, el pla digital familiar que consisteix en limitar de grans temps l'ús de les pantalles, reduir el temps d'ús, estar acompanyat, mirar els continguts, ser un bon exemple, perquè les famílies normalment, els adults no són un bon exemple, i això s'ha de tenir molt clar, i fomentar els més petits, sobretot, els jocs de construcció, jocs de taula, displeces, puzzles, etc. Intentar, pues, d'això, ja tenir-ho molt clar des del que el nen neix.
3: Clar, hem dit moltes coses ara, no? Però clar, aquí s'aixoca en un moment en què fins ara semblava que donar pantalles a les criatures pràcticament era donar-los oportunitats de futur, no? Durant molt de temps, a les escoles, diguéssim que l'escola que més digital era pràcticament era la millor, no? A l'hora de fer aquelles portes obertes, no? En què les escoles es venen i expliquen una mica les seves coses, i ara han de fer com una marxa enrere i repensar tot el que hem fet fins ara, no? En aquest sentit. Però clar, doctor Pineda, les pantalles van totes en el mateix pack? És a dir, és el mateix mirar una estona de televisió que donar-los el telèfon mòbil o que, per exemple, que juguin a un videojoc?
4: No, no és diferent, és diferent. O sigui, d'alguna manera hi ha problemes que seran comuns, no? Com problemes visuals, problemes de sedentarisme, això ens donarà problemes si no fem altres activitats, tant sigui una televisió com una pantalla, com un mòbil. Però aquí, ja en principi, hem de tenir en compte que és el que s'obre a partir dels 12 anys o a partir de la preadolescència, adolescència, que ja serien els mòbils i la interrelació a nivell de videojocs, que poden d'alguna manera produir addicció, poden d'alguna manera inclús fer conductes absolutament patològiques. Tot el tema de la informació a través de, o la relació a través dels mòbils, en principi hi ha un cas aproximadament un 9-10% amb un estudi que s'ha fet aquí a l'UNICEF Espanya amb més de 100.000 entrevistes a diferents nens i diferents edats, nens i nenes, i que parlen que a partir d'un 9% de la població ja fa pornografia, alguns pues, experimenten l'assetjament sexual, bullying digital, i això sí que ho fa el mòbil, les redes socials, no és el mateix evidentment la televisió, que tots aquests aparells que podem interrelacionant-nos a vegades molt malament amb altres persones.
3: Clar, això en aquest cas, diguéssim, pel que fa al mòbil que tinguin les criatures com a seu, però també hi ha una part del mòbil, no?, que és aquell mòbil, ho veiem molts cops en molts restaurants, no?, per exemple, que el pare li dona el telèfon mòbil a la criatura per poder menjar tranquils, no? Aquí segurament també hi ha un aspecte que jo crec que tots els que són pares, és cert, és molt més fàcil, no?, tens una estona de tranquil·litat, però clar, aquí entenc que aquest mòbil no és un mòbil que sigui de la criatura, però sí que és una cosa que sempre portes a sobre, i per tant entenc que establir límits deu ser molt més difícil que la televisió a casa, que està fixa en una espai, no?
4: Sí, bueno, a veure, jo crec que la paraula màgica és l'acompanyament digital, no?, per part de les famílies. Les famílies han d'acompanyar en qualsevol moment i moment del dia i situació els seus fills amb tot l'ús digital. O sigui, si el nen a principi toca menjar, s'ha de menjar. Si toca jugar i nosaltres hem d'afavorir el joc a l'exterior, el joc creatiu, el joc que fa tenir un pensament crític, desenvolupar l'empatia, respectar d'alguna manera tot el que la formació i el desenvolupament del nen, jo crec que tota aquesta història s'ha de tenir molt clara i s'ha d'instaurar. Quan el nen és petit és relativament fàcil, tot i que a vegades els pares pues anem a la solució ràpida, que és donar una pantalla perquè el nen estigui tranquil, però això no ho hem de fer-ho. Sí, quan s'ha de dinar, s'ha de dinar. Quan s'ha de dormir, s'ha de dormir. Dos hores abans d'anar a dormir, per exemple, no es pot utilitzar el mòbil. Hi ha, per exemple, llocs d'utilització de pantalles o mòbils que hauria d'estar prohibit, pues, en el lavabo, l'habitació, crear en aquest pla digital familiar pues, zones d'ús de mòbils i pantalles que també haurien de complir els adults dins de casa. Vull dir que tot això s'ha d'anar instaurant, s'ha d'anar parlant, s'ha d'anar, com dirien ara, de bon rotllo, però s'ha d'aconseguir i realment no podem utilitzar les pantalles que sabem que són nocives en diferents aspectes de la vida, tant del desenvolupament físic com amb salut psicosocial i com el desenvolupament dels nens més petits. No podem utilitzar-los com un entreteniment normal i corrent, no, això ho hem de tenir-ho molt clar. Mm-hmm. I realment no és que tornem enrere, és que realment estem detectant problemes, com et deia, de neurodesenvolupament, de trastorns d'atenció, d'un llenguatge alterat, etcètera, de sedentarisme, de problemes de son, d'aïllament social, i tot això ho estem veient ara perquè portem ja uns anys amb tota aquesta història i probablement ara el que hem de tenir en compte que això fa mal i com detectar amb sèries signes d'alerta aquestes situacions.
3: Mm-hmm. Aprofito que em parlava precisament ara d'aquestes necessitats educatives especials, d'aquests trastorns de salut mental, ja siguin dèficits d'atenció, etc. Aquí, tenint en compte, sempre penso en la conversa que manteníem amb vostè quan parlava de la seva jubilació al Parc Taulí, que deia que segurament aquest és el repte principal que ara té la pediatria a casa nostra, no? Com abordar aquesta realitat que cada vegada és més latent en les criatures al nostre país i jo diria que pràcticament arreu, no? En aquest sentit, també s'està treballant d'alguna manera o establint alguns protocols per tal que es puguin fer unes deteccions més ràpides i sobretot un acompanyament millor des del sistema públic de salut?
4: Sí, sí, per descomptat. O sigui, ja et dic en aquest document que tots els pediatres haurien de tenir a la taula de la seva consulta, que és el protocol d'activitats preventives i promoció de la salut a l'edat pediàtrica. Doncs en el capítol de salut digital hi ha una sèrie de senyals d'alarma en relació a tot el tema de la sobreutilització de les allonses, que d'alguna manera expliquem al pediatre, o el pediatre pot trobar-hi doncs, les recomanacions pels nens de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys, per sobre dels 12 anys, i una sèrie de coses que hem de tenir moltíssim en compte, i després també doncs, acabem amb uns signes d'alarma que el pediatre ha de tenir molt clar per detectar doncs, que un nen està tenint problemes, no? S'ha d'espera d'un hospital, d'una consulta de pediatria, tenir un nen amb el mòbil enganxat i trucar-lo perquè visiti i espera que estic... No sé, una sèrie de coses que es poden detectar. Mm-hmm. També tenim l'última recomanació de missatges per professionals, missatges per a famílies, missatges pel propi infant i adolescent, no? I això sí que està tot molt ben detallat. I realment el pediatre hauria de saber sobre aquest tema, igual que sap sobre quin antibiòtic donar quan una persona té unes angines o quan un nen té una bronquiolitis, etcètera, què s'ha de fer, no? I això és una cosa que sí que ho vam parlar-ho ara fa uns mesos, i realment jo ho introduïa aquest tema perquè la consulta de pediatre, si nosaltres no ens adaptem als problemes que hi ha actualment, en aquest és un d'ells, doncs probablement la consulta de pediatria no tindria massa efecte. Si acabem amb infeccions, amb les vacunes, si acabem amb moltes malalties perquè evoluciona la pediatria, hem de ser conscients què és el que tenim de problema a la consulta i amb què ens hem de formar els pediatres i infermeres pediàtriques per detectar precisament aquests problemes que són molt freqüents. Aconseguirem.
3: Doctor Pineda, mil gràcies per haver-nos atès avui, sobretot per ajudar-nos a situar també tota aquesta informació al voltant d'aquest cribratge de salut mental enfocat cap a les pantalles que es posaran en marxa doncs, als centres d'atenció primària des de ben petitons. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia, doctor.
4: Vosaltres, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
5: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
6: Si us agrada Sherlock Holmes, estic segura que ja haureu vist les sèries més mítiques com Elementary o Sherlock. Però ara, amb l'auge de descobrir la vida juvenil dels personatges més famosos de la televisió, arriba ja un Sherlock. Aquesta proposta d'Amazon Prime Video ens porta a la joventut del detectiu per descobrir com va començar a convertir-se en el personatge que tots coneixem avui dia. La sèrie segueix la mateixa línia d'humor, investigació i misteri que les anteriors, barrejant la vida personal del detectiu i casos aparentment impossibles de resoldre. Com a fan de Sherlock Holmes, aquesta sèrie em va deixar enganxada a la pantalla. Durant la primera temporada, no només descobreixes una etapa del seu passat, sinó també de Moriarty, el seu suposat arxienemic. Si gaudiu de veure Sherlock resoldre misteris impossibles, mentre la resta encara intenta entendre què ha passat, aquesta sèrie es mantindrà expectants pel següent episodi.
7: Disculpe la intrusión, señor.
8: ¿Qué es?
7: Una bomba.
8: ¿Una bomba?
7: Un artefacto incendiario peligroso, señor.
8: Ya sé lo que es, una maldita bomba.
7: ¿Por qué querría alguien hacer esto?
9: Eres un chico muy listo.
10: Averígualo.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
0: I ara al Connectats ens n'anem de ruta. Ruta per Rubí Desaparegut. Mariona Jerez, bona tarda.
11: Bona tarda, Carme. Avui m'acompanya el Jordi Vilalta, del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí Desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Jordi, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
11: Comencem amb el més bàsic.
12: Sí, bueno.
11: Què és la ruta?
12: Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Va començar l'any 1984, i llavors aquí a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Cada any hi ha un lema, no? Llavors nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època als anys 70-60 que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics, però també entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI també han desaparegut edificis que tenen el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
11: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
12: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment. I llavors el primer que faríem és visitar la... Bueno, visitar no, perquè ja s'ha aparegut. Fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el Centre Mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia, explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir en 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es va enderrocar. L'any exactament no el desconec, però es va enderrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fàcina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa. I això és una fàcina molt important perquè en el segle XIX fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? Uh-huh. I després de la fàcina de Cal Corrons, bueno, també parlarem de la casa, no? Vale, que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara perquè estan en fase de delegacions al POUM. Uh-huh. Això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la Casa Llong, que la pobra està super malament. La Casa Llong és també de principis del segle... Bueno, és a finals del segle XIX, vale? Principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà pues, en molt mal estat, no? I després també... Bueno, hi ha alguns elements que potser no eren tan tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com, per exemple, que es van derruir fa molt poc. Per exemple, la casa del Forn Preses, que estava a la plaça Catalunya, ¿vale? A la plaça del casino. Llavors, aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica... Tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això. I, a més, en plan econòmic, d'història econòmica també, perquè era un forn de pa, que era bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. Després també... Bueno, parlarem una mica de la Font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé va anar a parar, no? Un dia va desaparèixer, però bueno, era un element que era important. Era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí i ara ja no hi és, no?
3: I no se sap què va
12: passar. També, si no se sap ben bé, jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si... No sé. Després també ens dirigim...

0: sempre passar pel davant, per anar als maristes d'aquesta mm-hmm. casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, mm-hmm. ai, Monturiol, perdona, el carrer Magí Ramèntol, mm-hmm. i parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magí Ramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer, una família del carrer la va salvar in extremis, quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu, l'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, uh-huh. i es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... És el carrer Prim, les Torres del Rigol. Vale? Mm-hmm. Que, bueno, això es van... El cas és que el problema que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha, s'han de fer una sèrie de... Hi ha una sèrie de característiques que fan que un element pues, sigui més interessant que l'altre, però, esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics. Però, esclar, llavors, com no està el catàleg, pues, es van enderrocar, no? I és això. Però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem pues, el que eren un indiano pues, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim. No? I aquí pues, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no... que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
1: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts sí. tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
0: Sí. Nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa, i cada mes, aproximadament, es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi, també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser, el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola. I vam passar per tots els elements que testimonien pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no? Uh-huh. Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies, que van tenir molt èxit. Això ja estic parlant, per exemple, fa 2 o 3 anys. I, bàsicament, el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom. I bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època, era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra, una annexa, amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no? Uh-huh. I, bueno, és... Sí, sí, digues, digues.
1: Bueno, no, t'anava a dir que et volia fer una última pregunta, sí. que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
0: Bueno, clar, tots, perquè el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carné, que era, va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... bueno, dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que va ser... del patronat i tot això, pues allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses. Va desaparèixer també la masia de Cal Cabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec. També el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara hi havia la dictadura i allà

0: després qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui que si havia de fer-se pisos, doncs es feien i ja està. Sí.
1: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
0: Perfecte, ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
1: Esperem sí, que sí. Pues, moltes gràcies per estar
0: aquí.
1: Molt bé,
0: de res, a vosaltres.

Amb aquest tomb pels carrers, pel Rubí desaparegut, avui tanquem la paradeta. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Tornarem amb més continguts en una nova edició del Connectats. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per la reforma i reobertura de l'aparcament públic subterrani del complex esportiu 25 de setembre, ubicat al Duin Esports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant tots aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada, però, la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
2: Els sindicats Comissions Obreres i la UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor, el mateix dia ahir que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava la convocatòria d'eleccions estatals anticipades. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, aquest és el lema. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de les dues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Les manifestacions d'aquest cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen. En un comunicat conjunt, els dos sindicats han assegurat que la vaga general interpel·la les diferents administracions públiques amb competències en matèria d'habitatge i també a les organitzacions empresarials.
3: Quant als esports, quarta derrota en 4 partits a la divisió d'honor femenina d'un club natació Rubí que ahir avançava la cita que hauria d'haver disputat el cap de setmana davant del club natació Sabadell. 24-8, diferència clara entre aquests dos equips en un waterpolo, el qual, en divisió d'honor masculina, té avui una cita. Serà a Terrassa, 3:15 en la 5ª jornada de competició. També partit complicat, en aquest cas, per als de Ruiz i Agui. Recordem que tenim una vetllada de boxe al Club Boxeo Vega. Divendres té 2 combats professionals i 10 d'amateurs.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Tú también necesitas más ritmo. Prepárate. Porque los sábados de 11 a 12 de la noche... Radio Rubí se convierte en territorio electrónico. Temazos, sesiones y una hora para subir el volumen.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Això és l'Inspirat de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Benvinguts, inspirats i inspirades. I aquí comença un nou moment per compartir, per escoltar-nos i, sobretot, per inspirar-nos.
1: Perquè en temps de tempesta no podem canviar el vent, però sí decidir com naveguem. Vivim temps d'inquietud, d'incertesa, coses que passen a prop i d'altres que passen molt lluny i que ens neguitegen. I potser no tenim solucions.
0: Però sí, podem parar una mica. Podem escoltar, podem riure, podem compartir. Així que pugeu el volum, que nosaltres ja som aquí i anem a inspirar-nos.

0: La nostra primera convidada és una artista molt jove, però amb les idees molt clares. Amb només 13 anys, fa anys que es forma en cant, tècnica vocal, guitarra, ha participat en festivals, actes solidaris i aquest any ha fet un pas molt important amb la publicació de les seves primeres cançons. Avui ens acompanya per explicar-nos com viu aquesta aventura musical. Benvinguda, Anar.
1: Hola, bona tarda.
0: Anar Music en Instagram.
1: Anar G, una G, guió baix Music.
0: Doncs ara ens queda clar que tenim aquí Anar González.
1: Sí.
0: Avui ens acompanyes a explicar-nos una miqueta com has començat aquesta aventura, perquè tot m'ha dit un ocellet que va començar en un karaoke, no?
1: Sí. A veure, jo anava cantant, però bueno, per lliure. Ho veia, doncs, per passar-m'ho bé, perquè m'agradava cantar, però ningú sabia que jo cantava, o sigui, tu pots ballar, però a la gent, doncs, jo què sé. I doncs els meus pares es van donar compte de que jo cantava quan al meu institut, bueno, escola, perquè és tot junt, és un edifici, cada any fan com una festa de final de curs, llavors doncs sempre hi ha karaoke. I vaig pujar amb una amiga meva i doncs allà es van quedar tots com una mica sorpresos. I allà doncs els professors de cant van anar a felicitar els meus pares, preguntar-li si estava en algun tipus de coral o que m'apuntés.
0: Bueno, sí, el karaoke va ser tot una sorpresa per tothom.
1: Sí, sí.
0: I no tens cap referència a la teva família de ningú canta?
1: Ningú. De fet, no.
0: Tot té un principi, Carme.
2: Tot té un principi, eh? Però ja sí, sí, podríem buscar com arrels i segur que trobaríem, no? Algú
1: jo crec que sí.
2: Sí.
1: Bueno, la mare de la meva besàvia. Crec
0: veus?
1: Que cantava.
2: Ah.
1: Però no sé, jo no li vaig arribar a conèixer. Però a mi m'han dit que sí, diria.
2: I una curiositat, quina cançó vas cantar al karaoke?
1: Vaig cantar la d'Aitana, la de Vas a quedar-te.
2: Uau, clar, que aquesta part emociona molt.
1: Sí.
2: I tu ja estàs en un moment en què surts a l'escenari i gaudeixes del moment o encara tens aquests nervis de a veure com sortirà?
1: A veure, nervis sempre hi ha. O sigui, vulguis o no, si t'agrada cantar, doncs jo penso que n'hi han d'anar bé. El dia que no hi hagi, malament.
0: Es parlen, els artistes, sí, diuen que has de tenir les papallones a l'estómac,
1: sí,
0: perquè si no és com que perds el respecte al públic.
1: Clar.
2: Sí, la Pantoja, ho deia, em sembla. No sé, la Pantoja, però que déu-n'hi-do, amb els anys que portava, i vaig sentir-li idea una entrevista, sí.
1: Bueno, jo ho vaig escoltar i vaig estar com rumiant-ho i vaig dir, doncs és veritat. Llavors, doncs, bueno, la conclusió la trec d'algú que m'ho deu haver dit, però ara mateix no sé qui és.
0: Has decidit també formar-te, que això és molt important. Encara que portem un artista dins, sempre va bé continuar i tenir informació, encara que siguem grans, eh?
1: Sí,
0: o sigui que això,
1: sí, sí,
0: per sempre. Estudies actualment a l'Acadèmia de la Nina.
1: Sí.
0: Què t'està aportant tot això? Quina experiència? Com ha sigut arribar fins a la Nina? Que la Nina parli... Perquè, clar, parlem d'un referent musical a la nostra,
1: sí,
0: història.
1: A veure, jo estudio en dues escoles diferents. Llavors, estudio primer de tot a Barcelona. Vaig començar a Barcelona, de fet. I doncs, és que m'ho passo genial. O sigui, són de la meva segona família. I després, a la Nina, a Sant Cugat, doncs també fan actes i doncs a vegades canto allà i aprenc, la veritat que moltíssim, sobretot tècnica vocal, que penso que és el que més necessito i doncs allà m'ho ensenyen tot.
0: Perquè clar, teniu diferents assignatures, perquè clar, pensem que cantar és arribar i cantar, no, has de tenir també, has de tenir postura, no?
1: Clar.
0: Hi ha diferents assignatures.
1: Bueno, assignatures, no sé si ho diria així, però doncs t'ensenyen a interpretar, la tècnica vocal, a com millorar en, no sé, fent versions, també. O sigui, és com més practicar una cançó fins que surti, doncs, com tu vulguis.
0: I com és que la Nina toqui el piano i tu estiguis al costat cantant?
1: Bueno, és que jo la classe no la faig amb la Nina, la faig, doncs, amb una altra persona. Però també és com si fos la Nina, o sigui, al final, doncs, és la teva professora.
2: I t'agradaria presentar-te algun concurs? Eufòria o concursos així?
1: Jo em vaig presentar a la Voz Kids, però no em van agafar. Però si m'hagués de presentar algun, doncs diria potser Eurovisió, que també et reconeix molt la gent.
0: Ara hi ha hagut càsting o alguna cosa, no? d'Eurovisió Junior?
1: Sí, crec que participarà un nen, però no, ara mateix no sé com es diu.
2: I com es compagina tot això amb les classes? Perquè ets jove, tens 13 anys.
1: A veure,
2: com
1: vaig una
2: fas?
1: Mica...
2: De bòlit.
1: Sí, però bueno, al final penso que si vols treure bones notes, al final el temps te l'has de treure. Llavors, vulguis o no, doncs sempre treus alguna estona o algun moment per poder estudiar, fer els deures, etc. De moment m'ho compagino bé, però sí que és veritat que faig masses coses i potser m'hauria de treure algunes.
0: Mm. Clar, perquè estudiar segon de batxillerat... Ah, ja.
1: Sí? De l'ESO,
0: Ja t'estava jo fent gran.
2: Molt jove.
0: Segon de l'ESO i m'ha dit que vol ser pediatra.
1: Sí.
2: Uau!
0: Clar, no, això no és qualsevol cosa, eh?
2: No, no.
1: De moment, sí. Després, bueno, no sé.
2: S'han de fer colzes, eh? Per ser pediatra, també.
0: És que li comentàvem que clar, cantar és una cosa que li acompanya, no?, en el seu dia a dia, però continuem dient que la formació és molt important. Llavors, jo sempre dic, li estava dient, dic, somiar s'ha de somiar perquè és gratis,
1: sí.
0: Però també els somnis s'han de treballar, també. Però una formació sigui complementària sempre per un artista va bé, no?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, al final és un hobby. Viure de la música és un repte, o sigui, molt poques persones ho han aconseguit, però bueno, sempre que es pugui jo aniré fent doncs, les meves coses, però sempre he de tindre un plan A. Llavors, doncs, bueno.
0: De fet, ha publicat aquest any els dos temes. Parla'ns una miqueta com ha sigut aquesta experiència de crear temes com Déjalo en visto i La luz del sol.
1: És que ha sigut increïble. Jo crec que vaig donar amb la persona indicada. O sigui, jo vaig estar a Barcelona gravant-ho amb un productor, es diu Adrián Giardo, el poder trobar a redes socials i etc. I doncs a partir d'allà doncs, vam començar a crear la cançó, i potser posava la música, jo composava la lletra, i em deia, això t'agrada? I jo, no, sí. I doncs des d'allà vam anar com formar la cançó, i quan va estar feta ens va recomanar com algunes discogràfiques o... persones que poguessin fer-nos el videoclip i vam donar, doncs, amb el que és actualment la meva discogràfica.
0: Parla'ns una mica d'ells. O d'elles. No sabem qui
1: ells,
0: són o qui hi ha darrere.
1: Doncs darrere de la discogràfica hi ha l'Alfred, que és un noi que... És que és com el meu segon pare, o sigui, a mi ja em porto superbé i sempre m'ha ajudat, o sigui, sempre ha estat, sobretot a sobre meu, si necessitava alguna cosa o ell m'aconsellava o... Enar, fes vídeos d'això o tal, i jo els feia. I gravant el meu videoclip ha estat un noi també que es diu Àlex, també superagradable, i doncs ha fet possible doncs, els meus videoclips.
2: I quin estil té l'Enar? Per on et mous?
1: A veure, les meves cançons jo diria que són pop. Però tenen com un estil així... Bueno, jo, si faig alguna més, potser li donaria un toc una mica més flamenc, jo crec.
2: Ah, pop flamenc, sí.
1: Sí, o sigui, de moment és pop, però jo crec que podria fer com pop flamenc, però perquè m'agrada molt.
0: Tens molts referents en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: Crec que t'ha agradat molt la Índia Martínez.
1: Sí.
0: De fet, aniries per aquí?
1: Potser les cançons una mica més mogudes, però canta molt bé, Maria Martínez. O sigui, jo crec que sí, per allò.
2: I, Enar, has participat també en actes benèfics, en projectes solidaris?
1: Sí.
2: Què se sent? T'agrada, imagino, ajudar els altres a través de la música? Com han sigut aquestes experiències?
1: Doncs la veritat és que jo m'ho passo superbé. O sigui, em considero una persona superempàtica. I doncs jo actualment estic a una associació que es diu AEC La Trampolina i doncs porto uns 2 anys a més o així. I fem actes solidaris, gales benèfiques i doncs potser fan projectes contra el càncer infantil o contra l'espina bífida i allà doncs els meus companys ens citen com a un lloc i allà doncs anem a passar-ho bé.
0: I llavors que tot mitjançant la música?
1: Clar.
0: Molt bé, escolta'm, tan petita i amb aquestes idees tan clares, a mi em sorprèn, eh? Els teus pares deuen estar encantats.
1: Jo crec que es porta una mica bojos els dos.
0: Els tenim per aquí
2: a l'altra banda, aviam, Valleica.
0: Els papis avui els hem de donar el seu lloc, eh? Una mica també,
1: sí,
0: Enar.
1: Sí. Jo, bueno, és que no puc queixar-me, jo crec que tinc els millors pares del món.
0: Oh, ja està. Ai, que m'emociono jo, mare meva.
2: És que hem parlat molt aquí a l'Inspirat, amb, imagina't, cinquena temporada, ha passat molta gent per aquí, i sempre hi ha un denominador comú, i és que per arribar lluny sempre has d'anar acompanyat d'algú.
1: Sí.
2: I sempre has de tenir algú que també t'empenyi endavant. Llavors, és molt bonic també parlar d'això. En una època que estem vivint últimament, no?, una mica convulsa, sí, parlar d'això, no? De
0: home, com, que et recolzin amb els teus somnis. Com, perquè com al final els pares moltes vegades estan per acompanyar-nos d'una manera com molt més estructurada, no?
2: Exacte.
0: O sigui, sí, que sembla que si ens sortim una mica dels esquemes, no... Clar, que t'acompanyin en aquest sentit a mi em sorprèn. O sigui, sí, no sé, m'agrada.
2: Perquè, digues.
1: Bueno, és la sort que he tingut. O sigui, no sé. Jo és que són com els meus referents. O sigui, és que no sé com explicar-ho, és que són tot, la veritat.
2: Jo crec que deu haver... Ara no estan a l'altra banda i no els hi podem preguntar així des d'aquí, però deu haver com una mena també de por a dir, escolta, que si te'n vas pel món artístic, a veure si treballaràs, si no treballaràs, si treballaràs, no sé, per aquí com, a sí, veure si sí. M'imagino que hi ha aquesta part de, sobretot, no deixis d'estudiar,
1: clar,
2: fes-ho amb cap, no?
1: Però bueno, jo estic mentalitzada de que cantar és plan B. Primer són els estudis, bueno, estudiant, treure la carrera, etcètera, i després ja canta.
0: I el que t'he dit, no deixis de gaudir-ho.
1: Sí,
2: no. Jo no m'ha dit
0: i de passar-t'ho bé.
2: De
0: el dia que ja la cosa degenera, t'ho has de plantejar, perquè sí, realment els somnis estan per això, per complir-los, però per gaudir-los. Parlaves abans, Enar, de les xarxes socials, que sí, també han sigut un factor important, no?, dins del teu projecte, perquè
1: sí,
0: jo no sé, però cada cop veig que tens més seguidors i que la gent recolza més el teu projecte.
1: Bueno, jo penso que com vaig movent-me per tots llocs, per on puc, la gent al final doncs m'acaba doncs coneixent més i doncs jo crec que és d'això també, potser els videoclips, a la gent li agrada, doncs em segueix al final. Si a tu t'agrada una cançó, el que fas és buscar qui l'ha fet i doncs mirar si té coses que t'agradin. Llavors jo penso que és això.
0: Tens límits a les xarxes? Et controlen? Et controlen els que tenim a la peixera? Et controlen?
1: No em controlen, la veritat, però sí que és veritat que la porten ells més que jo.
0: Clar, perquè estem parlant que té 13 anys.
2: Sí.
0: Ja, clar, clar. Avui ja
2: està fins al 16...
0: Clar, començaríem aquí amb un debat una mica que ens sortiríem ara de l'entrevista, sí, no? Però que és una cosa que s'ha de controlar, però sí que a la vegada és compatible perquè si vols visibilitzar el projecte,
1: clar,
0: és on tens la millor finestra, no?
1: I al final que amb 13 l'únic que pots fer és que et bloquegi la compte, directament. Perquè si no estàs supervisada per un adult o el que fos...
0: I ara parlant d'edat, Enar, m'has comentat abans d'entrar que tu ets la més jove de la discogràfica.
1: Sí.
0: Com es porta això? Perquè, clar, a la nostra època hi havia grups musicals de nens, de nenes, d'adolescents... Ara ja sembla que passem de molt petits a ja ser grans.
1: És que jo estic supercontenta, la veritat. O sigui, a mi m'és igual l'edat que tingui... Doncs tothom que estigui relacionat amb la Mediterrània, o sigui, a mi des del moment zero em van tractar superbé tots i cada un d'ells.
0: I ja, jo ja ens una idea. I fer algun duet o alguna col·laboració amb gent de la teva edat i fer alguna història així per donar idees, eh? Perquè aquí a l'Inspirat som molt inspirades, eh, nosaltres?
2: Sí.
1: A veure,
2: inspirades.
1: De la meva edat, jo crec que de moment no. Però perquè tampoc coneixo encara, no sé. Però bueno, potser futurament, doncs no sé, hi hagi algun duet, però ara mateix no està previst.
0: Però tens algú sobre la taula, algun projecte així que ens puguis dir aquesta tarda? ¿Se está cociendo algo?
1: A veure, la meva intenció és fer un tercer single. Jo vull fer una tercera cançó. Però clar, l'he de masteritzar, hem de fer un videoclip i no l'he ni començat. Però,
0: I quan tu les escrius, les lletres... Són històries teves? Perquè, clar, són històries ja una mica com de gent que ha patit l'amor, o que... Tu ja has començat a tenir aquestes sensacions?
1: A veure, sí. però...
0: Ui, que se'ns estaparà aquesta tarda, l'Helena.
2: No, just que jo li anava a preguntar precisament, no?, per les lletres i la inspiració, a veure d'on et venia.
1: A veure, la primera cançó sí que és veritat que la vaig fer una mica espontàniament, o sigui, no tenia cap mena d'inspiració. Només la referència, perquè m'agrada una cançó, i vaig dir, jo vull fer una cosa així. Però la veritat que no tenia res a veure amb el que jo sentia, però la segona sí. La segona, doncs, em vaig enamorar i vaig fer una cançó.
2: La Luz del Sol, llavors ja sabem
0: qui va dedicar. Carmen, el primer amor?
1: Sí.
0: I si parlem del... molt bé, Jake, molt bé, molt agut. I què ha passat amb aquesta història? S'ha quedat en l'aire?
1: Ui, s'ha acabat.
0: O és un amor d'aquests platònics dels primers amors que tenim quan tenim 13 anys?
2: Que després els idealitzes a vegades, sí, no? Ai, sí. Aquell primer amor. Però si després estiguessis allà, tornessis i diries no, per tota la vida no era.
1: Jo, de moment, penso que s'ha acabat. En un futur, no ho sé.
0: Ai, però... que mona. És que no em sembla tan pura innocència, Carmen.
2: Sí, sí.
0: Pura innocència. I què esperes d'aquí? Nosaltres projectem aquí en el programa i visibilitzem i ens agrada que compartim amb els convidats com els agradaria veure's en 5 anys. O menys, no? Potser amb ella podríem fer un curt plaç, no?
2: Sí, un curt termini. Com et veus? Què t'imagines fent? Què t'agradaria? A nivell musical, ja ens has dit, que
0: parlem del somni,
2: a què et vols dedicar. Sí. Sí, aquí és com anem a somiar i ja està, sense censura, saps? Sense límit. I a veure què surt.
1: A veure, si parlem de somnis, jo crec que el meu somni seria omplir un Palau Sant Jordi. O sigui, de fet, de petita, crec que vaig fer un vídeo, però diria que l'he esborrat. O, bueno, s'ha esborrat, no sé, no el trobo. Però sí, o sigui, a mi m'encantaria planar-lo, la veritat.
0: Doncs nosaltres recolzem la idea, no? Fem que l'Ainar, des d'aquí...
2: Visualitzant a futur.
0: Visualitzem alguna cosa així. Però jo m'aniria una miqueta més cap aquí, alguna més. Perquè, clar...
2: Més proper.
0: Jo la vull tornar a convidar ràpid. Llavors, vull que visibilitzi alguna cosa, no sé, presentar-te a OT, Eufòria...
1: I saps el que passa?
0: I que passi alguna cosa?
1: Que per presentar-me a OT, a Eufòria, he de tindre... Bueno, Eufòria diria que 16, però OT 18, i jo tinc 13. Uf. Llavors, és que és supercomplicat, perquè estic en una edat que també la Voz Kids no sé si s'acaba als 14 o als 15, i tinc 13, llavors estic, no sé, una mica... entre dues...
0: Però ens tindràs que venir a presentar el teu projecte personal.
1: Sí.
0: La teva cançó, el teu videoclip. I no, aviam, quanta gent no ha passat per cap concurs i han arribat molt lluny. Mira el que li va passar a la Rosalia.
1: Ja, sí, sí, sí, és veritat.
0: Que li van dir que no valia per cantar. Doncs menys mal.
2: Tantes, quants llibres també s'han deixat d'escriure? O quants llibres, o quantes cançons, no? Quantes obres, no? Que no, vale.
0: Escolta'm,
2: no,
0: la Rosalia va començar cantant a molts llocs. Un d'ells va ser el Toni Rovira i l'Ainar ja ha passat per allà, eh?
2: Sí, el programa que t'agrada tant a tu que has estat, eh?
0: Sí, bueno,
2: sí, l'Ainar ha passat ja.
0: L'Ainar ja ha passat per allà.
2: Per Toni Rovira,
0: sí,
2: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Va estar superguai, la veritat, també. O sigui, és que és molt maco. I vaig conèixer també molta gent perquè vaig coincidir amb l'Antonio José, amb la Maria de Chambao... És que va ser increïble.
0: Grans, home. Sí, sí. I ells també van cantar alguna estoneta o no?
1: És que, clar, tu...
0: Posa en vídeo, no?, una mica del que és la seva trajectòria i ja està, no?
1: Sí, també et fan una entrevista, però, clar, estàs tu allà i al costat tens a la Mari o a l'Andreu José i, clar, et quedes flipant perquè et canten al costat, saps? I això.
0: I et van dir alguna cosa com cantes tu? Et van fer algun comentari?
1: Sí, que els va agradar molt la cançó, que era com... molt, no sé com es diu en català, molt pagadissa. No sé, ara
2: m'enganxa. Molt, sí, ara enganxifosa, però no és enganxifosa.
1: No sé la paraula bé.
0: Una cançó que s'enganxa, no? Que es pega.
2: Sí, no, però ja sortirà.
0: Aviam, ara estarà la... Perquè és profe de català.
2: Sí, la profe, però...
0: O sigui que ja li sortirà.
2: En casa del herrero.
0: Cuchillo de palo. Doncs, Ainar, moltes gràcies per haver vingut. Sé que estàs... Jo t'hagués demanat que cantessis una mica aquesta tarda, però ens has dit que estaves una mica refredada.
1: Sí.
0: Però no podem perdre l'oportunitat per posar el teu videoclip.
1: Poseu-lo.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Tornaràs?
1: Tornaré.
0: M'ho promets, eh?
1: T'ho prometo.
0: T'esperem aquí, a l'Inspira't. Ja ets una inspirada més.
1: Gràcies.
0: Que ho sàpigues.
2: Aquí projectem, eh?
0: Així
2: projectem.
0: Ja estem. Què, anem a somiar?
2: Ai,
0: amb l'Anar?
2: Anem a somiar. Jo tinc moltes ganes d'escoltar la lletra amb atenció després d'haver escoltat l'entrevista.
0: Doncs vinga, anem-hi.

0: Doncs seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Peque.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar amb més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara i Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere que hem volgut repassar aquí a l'Inspira't breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i bueno, descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: En reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no ni quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai Obert, oi?
1: Sí, perquè
0: crec que una persona amb contingut.
1: És lo interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la Sala Beckett, parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que no sé, m'he quedat com dient quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cuca, l'Inspira't, avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: I exacte, i són del nostre club, del club Inspira't o Inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen?
0: Tant.
1: Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no? Sí.
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt
0: bé. Posa'ns una mica en context, perquè sempre, un cop al mes, ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo, diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, perquè ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no? Quan va sortir el sabó, és com algo sorprenent, no? Perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, i al final, doncs res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home, però
0: un infiltrat,
2: però, exacte,
0: no?
2: Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la pell.
1: Que t'estic mirant la pell i la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: sí, és que a vegades no cal gaire història, no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és més. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: És que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic, ara que li posem anglicismes a tot. Però clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. És que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem, doncs tot això fa una barreja i ja s'ha vist que els hi arriba a la menstruació 2 anys abans,
1: de mitjana.
2: I a part és
1: que, ara que parles de la menstruació i d'època d'adolescència, jo me'n recordo quan érem adolescents que teníem aquelles pells plenes de grans, que són les hormones quan estan revolucionades i tot això també contribuirà, no?, a que els grans surtin més o alguna cosa així, no sé.
2: Clar, el tema és que la pell és un òrgan que és molt emocional. Llavors, clar, quan estàs en aquesta època de rebel·lia, no?, de que tu ja vols, doncs, separar-te dels teus pares, doncs, i encara no pots, doncs, bueno, aquestes emocions surten a la pell. De fet, hi ha moltes expressions amb la pell, no?, relacionades amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no?, quan et poses vermella, no?, doncs hi ha moltes coses d'aquestes.
1: Ai, no havia parat mai a pensar en això.
2: Perquè hi ha una
1: això,
2: relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no?, també hi ha un altre refrán. Llavors, això és una mica emocional, no?, d'aquesta rebel·lia que tenen els joves, no?, que volen independitzar-se, però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no?, també. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
2: Home, i tant, sí,
1: i
2: sí.
1: I que aquests skincare siguin una mica més...
2: Exacte.
1: Fets a casa.
2: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skincare de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli. Clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
0: És que és una porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove, al final, dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell no... Jo entenc, que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns més
1: nena,
0: maques.
1: Però una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
0: Posar-se guapa, sí, però... Al final arriba un punt, no?, que potser hi buscar aquesta perfecció, no? No me'n recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
1: sí,
0: Nissan,
1: que
0: són irreals i...
1: A mi, a part, se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare,
0: mira,
1: no?, sí, i almenys fan coses més amb les mans. Mira,
0: és una bona idea,
1: sí, és una alternativa.
2: Un 2x1,
1: mira,
2: claro,
1: pots fer una formació d'això.
2: Sí, a vegades han vingut mares així fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i es fan cosetes senzilles, però ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, fem-ho amb una miqueta de consciència, no?, tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
0: Clar, banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria amb un mar de petroli.
1: Doncs... No sé com acabarem, Carmen,
0: pues, ja, bueno,
1: aquest pas.
0: Sí.
1: Ai, sí. Plenes d'aigua, plena de fang i d'això, ja, aquesta setmana ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Passem ara, perquè les oients ja estaran dient, bueno, i la recepta,
1: que estem esperant.
0: Una mica ja. Bueno, ens portes una recepta molt especial avui,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, exacte.
0: A petició d'una de les inspirades del programa.
2: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
2: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o alguna cosa.
0: No. Clar.
1: També podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que nosaltres estem aquí... Per inspirar,
0: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, Hi havia programes que sí.
1: A la gent li fa vergonya. Jo crec que escolta'm, poden entrar.
0: O per WhatsApp. Potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no?, que és com més fàcil. Per això, per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
2: Tant. Sí, sí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: Ho deixem allà, ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen... els nostres col·laboradors com la Vero, pues, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, doncs escolta'm.
2: Aquí estem per ajudar,
1: estem.
2: I tant que sí. I sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, doncs avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
0: Ei, Cuca, a veure.
2: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
2: Doncs dues receptes. La primera és tan fàcil que dic, portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques
0: de
2: i tal, de gotes, de pluja, o sigui, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil,
0: Cuca,
2: que sense excusa.
0: Tenim un mes.
2: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
0: Que la Verònica, sí.
2: Us
1: jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
0: Sí, espero.
2: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al blanc.
2: El blanc, sí, exacte. I després, tan fàcil com afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
2: Tal qual, per
1: aquest,
2: netejar
1: aquest,
2: els vidres.
1: Ho tinc tot a casa, o sigui, exacte, que això ho faré segur.
2: Exacte, ja està, o sigui, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
0: Comprar, un spray.
2: Sí, o reciclem el que tenim, no? Mm-hmm. Quan s'acabi,
0: Quan s'acabi, exacte,
2: el reciclem. Sí. I la segona recepta, ja és una mica més elaborada, és un multiús. usos per fer servir, doncs, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors seria un multiusos que aquí sí que hem de prendre nota.
0: Jo et seria... vaig prenent nota de tot, eh?
2: Exacte. Dic les quantitats exactes.
1: Ja, pis i paper, vinga.
0: Super aplicada. Super aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
2: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre, vinagre també blanc, perquè té més capacitat de neteja. Si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
2: vinagre.
1: Està com de moda ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
2: No, doncs per
1: mi és un bàsic. I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa, eh?
0: Vinagre blanc, no el que compra el Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
2: No, vinagre blanc de neteja.
0: Ah,
2: sí, el del Mercadona.
0: El del Mercadona no te'n serveix. No,
2: aquest serveix.
1: No fem publicitat, sí. Però de qualsevol supermercat, no?
2: Exacte.
0: Sí, que no hi ha patrocinis
1: aquí,
0: eh?
1: Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
2: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, oi, també va molt bé. El ratllem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica. O sigui, superfàcil.
0: Sabó com sabó de rentar les mans.
2: Sí, sabó com sabó de rentar les mans.
0: Un que t'agradi l'olor.
2: Sí, ratllem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
2: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
2: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no? També és molt agradable,
0: sí,
2: per netejar.
0: Sí, aroma de pi, no?
2: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super, super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi, sí. Que és que estic pensant. És un got de vinagre, sí. I tres d'aigua destil·lada.
2: I tres d'aigua destil·lada.
1: Vale.
2: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
0: Fàcil, eh?
1: Ja lo de massara ja se m'ha complicat una mica.
2: Sí, però això és per pujar el nivell, vale, vale. Qui ja estigui familiaritzat, bueno, amb aquestes cursetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, però...
2: Exacte. Si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobia també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fairy i palante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic, també.
0: És facilíssim.
1: És fàcil.
2: Sí. I qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i ja l'ensenyo a fer sabons. Mira, el proper taller, 18 d'octubre. Ah, el diumenge 18 d'octubre.
1: Diumenge 18 d'octubre. I els tallers són per temàtiques?
2: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests tres sabons.
1: Perquè així la gent no s'avorreix, no? Doncs pots fer-ho tot.
2: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
0: Va, anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
2: Sí.
0: Places disponibles,
2: Dues places.
0: Dues?
2: Sí.
0: Apunta'm a mi, que em va perfecte, És regal d'aniversari.
1: Sí.
2: T'encaixa ja.
0: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa. A més,
1: te regales el curs de fer sabons.
0: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
1: Molt bé,
0: tinc moltes
1: molt
0: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. no?
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. Que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
2: Sí, sí, sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per agòbio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil, això, el multiusos és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc, poc a poc.
0: Poc a poc, i sí. També aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals, cosmètica natural, aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que soc
0: no,
1: tampoc...
0: la veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí

0: vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendreu.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve?
0: La crema hidratant, vale, lo que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
0: perfecte,
1: no?
0: Perfecte, oh, i tant, sí. O sigui, aquí ja anem
1: pujant
0: el nivell.
1: I si pugem el nivell i li fiquem una miqueta de color...
0: Maquillatge, clar.
1: Clar.
0: Sí.
2: Això, el maquillatge, veus, també.
0: Per això és el que jo us deia, no?
2: És un món.
0: Clar, que comences i ara em puc fer el meu maquillatge, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que és un poc vicioso.
1: Vero, et posem deures per més que bé. O sigui, que tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
0: Clar. Però les heu de fer, que després ens deixo aquí sola.
2: Això ho faré.
1: Home, jo et garanteixo que el dels vidres cau.
0: Clar.
2: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa és que ja tinc que pensar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
2: bueno, el mesurador potser, no?, per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
0: Sí, però...
2: Caminant amb la batedora o això, ho podem utilitzar.
0: Sí, però que... I tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no?, perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia. Bueno, una tassa gran, una tassa petita...
2: Clar,
0: si
2: com
0: que...
2: ha de ser, com ha de ser, no?
0: Clar, sí,
2: com les receptes de menjar.
0: Ah, exacte.
2: No? Que dius, ostres, a veure, això què
0: refereix? I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà, no?
1: Clar. La recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo lo hago a ojo.
2: Una pizquita.
1: Jo una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita puede ser esto o puede ser esto.
2: Clar, sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada... M'estic ficant més i, mica en mica, vaig començar amb el desodorant. Vaig llegir que era molt important, que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era superimportant per tema càncer de mama, també. Ah. Però no me l'he fet jo encara. Estic amb un desodorant així molt, molt natural, que funciona, però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
0: doncs
2: també una altra,
0: podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
2: Vinga.
0: Ara mateix, superfàcil,
1: sí,
0: també.
1: Sí, la tinc al cap. Un minut, sí. Vero.
0: Ah, perfecte, doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. Explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, és
1: tens
0: molt
1: deures.
0: Efectiu.
1: Ara tens, ja t'ho has apuntat, ja, pel
0: sí,
1: mes que ve?
0: Sí.
1: Doncs ja...
0: Serà per recetes, és que aquí...
1: És màgic tenir a la Vero aquí, a les nostres recomanacions.
2: És genial. I podem estalviar molt, que la gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
2: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremita, suma.
1: Doncs Vero... Ens veiem ja quan? Ja
0: vos aquí un mes,
1: 30 dies?
0: Exacte, doncs sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també.
2: Total, ho explicarem, el mes que ve. Sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí, que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
2: és com l'inici d'any, no?
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
2: setembre...
1: inici, brutal.
2: Wake me up when September ends,
1: Mare meva,
2: la gran cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja em despertaràs quan acabi setembre.
1: Hem començat massa fort, Carmen.
2: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos.
2: Ens hem de regenerar. Ara ve el pont, Et podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
2: Sí.
1: A veure com tornem. Passa, sí. Vero, ens veiem.
0: I
1: moltes
0: tant
1: gràcies.
0: Que sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup. De Vetusta Morla.
2: No sé sí, si... però ja és l'hora del tema.
1: Sí,
2: espera, però que ens sobra.
1: Sí, ens queda, ens queda ja res.
2: Que sí.
1: Hombre, és que volia comentar...
2: Anem bé.
1: Anem perfecte,
2: ai,
1: no?
2: Ai, sí. Ah, no.
1: Ah, és que avui, mira, estem relaxades i tot.
2: Sí, veus.
1: Però volia comentar, aquest grup ha passat per uns concerts últimament, l'he vist molt a xarxes, m'ha recordat, perquè són lletres molt... molt... No, no el coneixes?
2: Vetusta Morla, i tant.
1: Ah, vale.
2: Ai, ja, ja ho he desvetllat. Spoiler.
1: És que m'estaves mirant aquí com dient de qui estàs parlant, no?
2: No. Vale, m'encanten, vale. m'encanten.
1: Vols dir alguna cosa?
2: No.
1: El tema.
2: Estava com esperant a veure què explicaves tu, alguna anècdota. Dic, ha conegut algú perquè tu ets d'aquesta manera.
1: És un grup que feia molt temps que no el sentia.

0: i he començat a sentir-lo aquests dies perquè es veu que han fet un concert que jo no ho sabia, perquè si no hagués anat, i es veu que ha passat per Barcelona, i molts influencers o molta gent que jo segueixo han anat tots. Clar, jo vaig anar dalt del Poveda el diumenge.
1: I t'ha entrat FOMO.
0: I llavors m'entra ganes i dic...
1: El FOMO. Aquesta, és horrible, eh?
0: Aquesta setmana posarem aquest tema, el Si Vuelves.
1: Si Vuelves. Si Vuelves, Verónica, t'esperem,
0: Si Vuelves, Verónica, Si Vuelves, Cenar, que ja també li hem dit el mateix, o sigui que...
1: La setmana que ve haurem de posar algun tema d'Oques Grasses, que no vegis, quin furor, Jo, al final, m'he quedat sense poder anar al concert. He estat a punt, però escolta... Jo ja els vaig veure una vegada, sí? I si els has vist una vegada, ja està. Que les entrades les puguin gaudir altres persones, no? Siguem solidaris,
0: és
1: solidàries.
0: És que últimament no sé què passa amb els concerts.
1: Ens tornem boges allà.
0: I això,
1: allà.
0: Que el preu de les entrades sí. No són barates. Perquè jo cada cop al·lucino més amb els preus, però bueno.
1: És el FOMO. El FOMO aquest. El Fear of Missing Out.
0: Doncs anem-hi a...
1: No ens volem perdre res.
0: ¿Y tú vuelves la setmana que viene, Carmen?
1: Jo torno que hasta aquí, inspiradíssim, al 99.7 de la FM.
0: Doncs moltes gràcies a tots, a totes. Us esperem aquí, Si Vuelves. Que tu està morla.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El PSC Rubí creu que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets d'habitatge. El portaveu del grup municipal, Rafael Hueto, considera que PP, Vox i Junts van quedar retratats amb el seu sentit del vot.
2: S'ha vist clarament qui ha sigut, qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent doncs prengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, doncs això, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
1: Des del Partit Popular de Rubí, en canvi, el candidat i president Juan José Giner ha dit que veu de manera positiva l'avançament electoral, que llegeix en clau catalana, assegurant que una victòria del seu partit suposaria millores pel país.
3: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos policía nacional, Mossos d'Esquadra, policía local.
1: A radiorubí.cat trobareu una notícia amb totes les reaccions a l'avançament de les eleccions generals.
4: L'estació de Rubí Can Vall Honrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sense trens mentre resolen les incidències. La companyia ha destacat que la prioritat és la seguretat dels viatgers i dels professionals ferroviaris, i a partir d'avui mateix habilitarà un servei alternatiu en autobús. El gestor de l'infraestructura DIF continua fent tasques d'adequació a les vies afectades pels aiguats. Abans de reprendre la circulació, es duran a terme marxes exploratòries amb trens buits per comprovar l'estat del recorregut. El servei es restablirà de manera progressiva quan es garanteixi la seguretat. Fins aleshores, i per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, Renfe ha posat en marxa aquest pla alternatiu per carretera amb autobusos que cobreixen tot el trajecte de la línia R8.
5: I en esports, la derrota del Club Natació Rubí en categoria femenina a la divisió d'honor del waterpolo entrava dins dels càlculs. Ahir queia davant del Sabadell 24-8, rival molt superior per a un equip que encara no ha puntuat i que lluita per la permanència. Un Club Natació Rubí que avançava aquesta jornada a dilluns. Els nois disputen un altre partit en el dia d'avui, a 8:45 davant del Club Natació Terrassa, també doncs avançant aquesta jornada, la cinquena de competició. I recordem, divendres tenim boxa amb el Club Boxeo Vega, que organitza una nova vetllada.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

2015.

Si l'amor fos un joc, està clar que jo ja l'he perdut. Si l'amor fos el mar, series un far i jo un pobre lluç. Si l'amor fos menjar, estaria corrent per fer una mousse.

0: o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: David García.
1: Bon vespre. L'habitatge centra el debat polític a tot Espanya i també aquí a Rubí. En aquests moments està acabant la primera jornada del cicle Parlem d'Habitatge d'aquest any a la Biblioteca. Ningú s'imaginava quan es va convocar aquest acte que tindria lloc el mateix dia en què el president Pedro Sánchez dissolia les Corts per anar a eleccions anticipades i poder aprovar la Diputació Permanent, esquivant el vot de Junts, dos decrets amb mesures d'habitatge. Unes normes, però, que els experts creuen que no arriben a l'arrel del problema i, mentrestant, els carrers bullen amb manifestacions i crits cap a una vaga general. Pel que fa a la política local, el grup municipal d'En Comú Podem vol que el ple d'octubre aprovi una petició a la Generalitat per construir un segon casal d'avis abans de 2029. Rubí només en té un, al carrer Magallanes, i ha quedat més que saturat. A més, les obres que recentment anaven a habilitar-hi quatre noves sales, finalment només en construiran una sola. L'R8 torna a estar sense trens. Després de mesos i mesos pels problemes al túnel de Rubí, els últims aiguats han tornat a afectar la xarxa de Rodalies. I mentre que la resta de línies tenen afectacions puntuals en alguns trams, en el cas de la R8 està tallada sencera, inclosa l'estació de Rubí, i el servei alternatiu es fa amb autobús. Un altre dia, doncs, en què el temps és un dels focus de l'informatiu. Fa només uns minuts, Protecció Civil ha enviat des alerts als mòbils de diverses comarques pròximes per risc de pluja torrencial. Per ara, no s'inclou el Vallès Occidental, però això no significa que no ens hagi de ploure aquesta nit. Sentim la previsió del nostre meteoròleg, el Luis Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda, molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: El Consell de Ministres ha tornat a aprovar aquest matí els dos decrets per fer front a la crisi d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots de PP, Vox i Junts i amb algunes incorporacions positives. És el que deia aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha comparegut des de Moncloa per donar explicacions d'aquests decrets aprovats. Aquí a Rubí, el regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, s'ha referit a aquestes normes i ha dit que ajudaran les famílies més vulnerables de la nostra ciutat.
3: El 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% en els informes que van fer i les fotos que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
1: Aquesta vegada s'espera que el primer dels textos, el que va rebre més suports, pugui tirar endavant, perquè amb les Corts dissoltes la votació dependrà de la Diputació Permanent, un òrgan en què el vot de Junts ja no és determinant. Aquest primer decret és, per exemple, el que limitava els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat fins a finals de 2030. Però per a alguns experts, aquests decrets no solucionen res. És el cas del mediàtic advocat especialitzat en habitatge Pablo Feu, que és en aquests moments a la Biblioteca Municipal en la primera jornada del cicle Parlem amb l'habitatge.
4: El que cal és que els poders públics deixin de dir frases grandiloquents, deixin el tacticisme electoral, deixin d'estar sotmesos als dictats del mercat immobiliari. Ja n'hi ha prou. El que s'ha de fer és utilitzar el recurs del dret públic. El dret públic no és comunisme, és vetllar per l'interès públic, i l'interès públic actualment està seriosament lesionat en el dret constitucional i universal d'accés a l'habitatge.
1: Per a Feu, la protecció de l'habitatge està garantida a la Constitució i precisament té el seu propi article per aïllar-la de pràctiques especulatives. Per tant, els pares de la Carta Magna espanyola no veien cap contradicció entre la regulació del mercat residencial i el dret a la propietat privada o al sistema de lliure mercat. En opinió de l'expert, cal urgentment una regulació estricta dels preus tant de lloguer com de compra.
4: La primera que cal fer és cauteritzar la ferida. És impossible posar una vacuna amb una ferida oberta. I per tant, la ferida oberta és l'especulació. El que s'ha de fer és adoptar mesures limitatives urgents per limitar tant els preus de lloguer com els preus de compra. I una vegada fet això temporalment, per baixar el suflé, per baixar els preus de l'habitatge, a partir d'aquí fer polítiques.
1: Sobre aquestes polítiques, Feu vol deixar clar que no passen per construir més pisos, una mesura que no solucionarà res sense un fre a l'especulació. I encara sobre habitatge, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per l'habitatge aquesta tardor. L'aturada reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció d'ambdues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Recordem que la vaga era precisament una proposta d'aquest últim sindicat. Carmen Arcarazo, la portaveu del col·lectiu, reaccionava i així al suport de Comissions i UGT durant la manifestació que reunia desenes de milers de persones a Barcelona per l'habitatge i la vaga general.
0: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
1: Després de fer una crida als treballadors a sumar-se a l'aturada general, els sindicats majoritaris afirmen que seguiran en la mobilització i en la negociació col·lectiva fins que l'habitatge deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Anem amb la política local. El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans del 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i la creixent demanda d'activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones de més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població. Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'aquest únic casal cívic, que és un espai amb gairebé 50 anys d'història, que acull més de 70 activitats setmanals i que acumula llargues llistes d'espera. Jordi Arnaiz és regidor d'En Comú Podem.
6: L'esperança de vida cada vegada és més gran, la gent quan arriba a l'edat de la jubilació doncs té moltes ganes de fer moltes activitats, moltes vegades perquè durant la seva vida laboral o cuidados de cures de la família no les ha pogut fer i per tant es trobem en aquesta mancança de que hi ha persones que volen fer activitat i només poden accedir a un casal que avui en dia està molt saturat.
1: Des d'En Comú Podem critiquen a més la retallada en el projecte de reforma d'aquest antic centre de dia del casal cívic i comunitari, que finalment només sumarà una sala de 45 metres quadrats i no 4, com es preveia. La confluència compara la situació local amb la de municipis veïns com Terrassa, que disposa de 12 casals de la gent gran, o Sabadell, que en té 8. Per resoldre aquesta manca d'espai, la moció proposa crear una comissió de treball entre l'Ajuntament i la Generalitat per concretar la ubicació, el finançament i el calendari. La formació demana que el nou centre se situï en un barri amb menys oferta comunitària per facilitar l'accés dels veïns de la perifèria i combatre la soledat no desitjada. Així mateix, el text planteja que el futur casal ofereixi capacitació digital i suport a les activitats intergeneracionals, garantint la participació del Consell Consultiu de la Gent Gran en la definició dels seus usos. I canviem de tema de la gent gran, passem als més petits, perquè Rubí mantindrà fins al 2029 el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. L'Ajuntament ha renovat aquest reconeixement, que posa en valor el compromís de la ciutat amb els drets dels infants i els adolescents, se'ns ho explica la Patri Díaz.
7: El nou acord, que estarà vigent fins a desembre de 2029, estableix diversos compromisos per continuar avançant en les polítiques municipals adreçades a la infància i a l'adolescència. Entre aquests compromisos hi ha garantir els recursos necessaris per desenvolupar el Pla Local d'Infància i Adolescència i fer-ne el seguiment. També es preveu formar el personal municipal en drets de la infància i reforçar les mesures per prevenir i combatre qualsevol forma de discriminació. L'acord posa una atenció especial als infants i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, l'Ajuntament mantindrà els espais de participació infantil i adolescent perquè els més joves puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre les qüestions que més els afecten. Amb aquesta renovació, Rubí continuarà formant part de la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF durant els propers 4 anys.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'investigador rubinenc especialista en IA, Adrià Garriga, assegura que encara no sabem com prenen les decisions les intel·ligències artificials. L'avanç accelerat d'aquesta tecnologia planteja reptes crucials sobre la seguretat digital, el futur del treball o el control. En declaracions a Ràdio Rubí, l'investigador en intel·ligència artificial, que ha passat per institucions com Oxford, Cambridge o Microsoft, ha analitzat els dilemes ètics i tècnics dels grans models i ha advertit de la necessitat de comprendre millor el seu funcionament intern. L'expert va assenyalar que crear un model actual no consisteix a escriure un programa tradicional, sinó a dissenyar les condicions perquè creixi una intel·ligència. Segons el científic, aquest desconeixement sobre les seves estructures de pensament pot plantejar riscos si en el futur les metes de la tecnologia divergeixen de les humanes.
8: Es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem.
1: D'altra banda, el científic rubinenc va afirmar que existeix un fort incentiu financer per part de les grans empreses per desenvolupar una IA que faci de treballador remot. En aquest sentit, ha advertit que l'objectiu de reduir costos en salaris motiva les inversions multimilionàries en aquest sector.
8: La quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata.
1: Finalment, pel que fa a l'ús de les eines gratuïtes, l'especialista ha recordat que les companyies solen utilitzar les converses privades per entrenar futurs models i ha recomanat activar l'opció de renunciar a la sessió de dades per protegir la privadesa. L'estació de Rubí Can Vallhonrat ha quedat sense servei de trens a causa dels efectes dels temporals de pluges d'aquests dies. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continua sense trens mentre es resolen les incidències. La companyia destaca que la prioritat ara és la seguretat dels viatgers i dels professionals ferroviaris. En aquest sentit, el gestor de la infraestructura, Adif, continua fent tasques d'adequació a les vies afectades pels aiguats. Abans de reprendre la circulació, es duran a terme marxes exploratòries amb trens buits per comprovar l'estat del recorregut, però fins que no hi hagi cap mena de risc, no es restablirà la circulació que actualment s'està fent amb un servei alternatiu en autobús.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: I acabem explicant-vos que el pròxim dissabte 28 de novembre arribarà una nova edició del Rubí Sound, però amb canvis importants. Per començar, es farà per primera vegada el Casino de la Plaça Catalunya i, a més, deixa de ser un festival com a tal per ser una gala del Rubí Sound. A més, comptaran la direcció artística i musical del compositor rubinenc Roger Margarit. Sentim el director del Rubí Sound, Robert Fernández.
9: Quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir: escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantat amb la idea, però és que a més a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir: ah, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més serà l'encarregat de portar la direcció musical. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: Fins ara el festival funcionava amb diferents grups que tocaven uns 45 minuts amb un presentador. Ara, però, hi haurà 6 o 7 artistes, que ja estan confirmats però que encara no es poden desvelar, i altres col·laboracions que tindran un fil conductor o missatge al qual li estan donant voltes encara als organitzadors. Recordem, Gala Rubí Sound el 28 de novembre al Casino de la Plaça Catalunya.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest Consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam preguntar, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els hi expliquem les dades, els hi expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no?, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi. Però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però i això què significa el Consell?
2: Sí, el Consell és
1: a dir, reuneix
2: sí,
1: allò
2: es,
1: cada
2: es reuneix temps? Periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem. Expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: correcte
1: part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de que creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? De logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere, Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja doncs us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals i comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un testeig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no?, de la realitat, de realitats virtuals o intel·ligències artificials, no? Pues a vegades, quan creem un pilot, ens agrada fer el testeig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors, a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen, està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat en això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si, no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania al que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
2: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat doncs, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic i o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
2: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir, que allò, la comunicació verbal i presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres, compartint aquesta estona de ràdio, i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
2: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
2: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres, però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in aeternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
2: Ens agrada renovar cada 2 anys. I així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. I llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
2: Correcte, major de 18 anys, i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora, i que es comprometen a fer un grup focal de 2-3 sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
2: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
2: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pes que volem avançar, de dir, doncs, amb

0: per exemple, no? Hi ha una demanda que coincideix, no? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè doncs, no està al seu abast. S'explica?
1: S'explica. Ho intentem explicar i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o per exemple abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
0: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
1: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor i a partir d'aquí és començar.
0: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
1: De moment no hem tingut màxims perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups. I si arribéssim al topall ja els hi explicaríem i si no per l'any que ve o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
0: A veure si de la unitat d'atenció a la ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
1: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
0: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tot un plaer i fins una propera, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.

Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluc, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald. La versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown?, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit a Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable, com un burro amarrado en la puerta del bar.

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita la Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean, que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

Baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.

0: compositor, cantant, multiinstrumentista, amb un talent immens com a pianista, especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20 Something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, that's the song. I mentioned it to you.
2: Oh, you're the kid in the band.
1: It's Saturday at 12 o'clock.
2: Cool.

0: Verifèries.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió del Stove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Bofalongo el 1970. Segurament els Stove Loader es van inspirar més en la versió del 72 de King Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

és una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90, The Battle.

Una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
2: Bona nit, són les 10 del vespre d'aquest dimarts 6 d'octubre. Iniciem un nou mes aquí a la ràdio des del programa Long Play, on la música és la protagonista.
1: The sleepless nights I've had.
2: Avui tenim una nova proposta musical i aquesta proposta se'n diu Els Nous Romàntics, un fenomen musical de principis de la dècada dels 80, del qual gaudirem una hora de bona música. I avui, per començar, doncs, ho farem amb una cançó des de l'any 1982 de la formació Visage i el seu èxit Els Condemnats No Ploren.

Obrim el nostre viatge pels anys 80 amb el costat més fosc, teatral i sofisticat de Visage. Ho fem des de l'àlbum The Anvil, publicat a principis del 1982 com a avançament del seu segon disc. Aquest tall s'allunya de la lluminositat pop gràcies a unes seqüències de sintetitzadors denses i solemnes. La lletra melancòlica i l'imatge impecable de Steve Strange va acabar de consagrar la vessant més esteticista del moviment a les pistes del club de Blitz. Sonant la cançó de Damien Don't Cry, Els condemnats no ploren, la primera proposta d'aquesta nit a Long Play de la formació Visage. Segona proposta, des de l'any 1981, Spandau Ballet.

Doncs no allarguem la història, que és el títol d'aquesta cançó, des de l'àlbum Journey to Glory del 81, de la formació Spandau Ballet, que abans de convertir-se en els reis de les balades romàntiques en senzills com True, els germans Kemps encapçalaven el moviment amb un so més elèctric, trivial i ballable. Aquest va ser el seu senzill de debut gravat quan el grup encara vestia faldilles escoceses i camises amb volants neoclàssics en els platós de la televisió britànica. Nit de nous romàntics avui en el Long Play per iniciar aquest mes d'octubre amb cançons amb categoria com aquesta. Ara mateix, Duran Duran.

Planeta Terra, directament des de Birmingham, els Duran Duran, que ens arriben amb el que van saber fer millor, que era comercialitzar el fenomen, en aquest cas, dels nous romàntics. Aquesta cançó va ser el seu passaport a la fama planetària i conté una de les primeres línies de baix slap de John Taylor, acompanyada pels sintetitzadors futuristes de Nike Rodgers. I dels Duran Duran passem als Ultravox.

Dancing with Tears in My Eyes, ballant amb llàgrimes als ulls, des de l'àlbum Lament als Ultrabrocs, tota l'energia desbordant d'un dels grups de grans èxits de la maduresa, en aquest cas d'aquest mateix grup. Segons el mateix vocalista, Mature, la lletra s'inspira en la por a un holocaust nuclear durant la Guerra Freda, narrant la història d'una parella que decideix passar els seus últims minuts de vida abraçats i ballant a casa seva. Justament una cançó que combina guitarres potents, sintetitzadors accelerats i una tornada èpica i inolvidable.

Keep Feeling Fascination. Estem escoltant una cançó que canviem, però en aquest cas amb la mateixa llegenda de Sheffield, gravat immediatament després de l'èxit aclaparador del seu disc Daryl. Aquest és un dels millors talls de synthy funk de la dècada. Destaca per la seva inconfusible melodia de teclat i per l'estructura coral on Philip O'Kay, Susan Ann Salley, John Catterall comparteixen versos de gran optimisme pop. Des del seu àlbum del 83, que portava per nom Fascination. I, home, doncs ara categoria. Perquè des del seu àlbum Cleasing to be Cleaver, del 82, Culture Club, i aquesta cançó, Time, Club of the Heart.

Arnold Longplay ha enviat a la tardor del 1982 amb la cançó que va consolidar l'androgínia de Boy George no només com una qüestió estètica, sinó com un projecte de qualitat musical indiscutible. Aquesta elegant balada de Blue White Soul i New Wave destaca per la seva impecable producció de càrrec de Steve Levine, tot un èxit massiu que el prestigiós Rock and Roll Hall of Fame va incloure com un dels temes claus del pop modern. I ara, la formació ABC a la ràdio.

Sonant l'àlbum Lexicon of Love dels ABC. Saltem a la pista de ball de la mà del UN Smoking de Marty Fry. Sota la producció de Trevor Horn, Poison Arrow, aquestes, en aquest cas, fletxes enverinades, és un exercici daurat de New Pop que barreja seccions de venc de funk amb els teclats del synth pop. La lletra juga de manera brillant amb les metàfores de fletxes i dianes per llançar una de les tornades més irresistibles, corejades i elegants de tot el moviment britànic.

0: Doncs bé, a la ràdio hem recuperat una de les obres primerenques i més influents de la banda, en aquest cas anomenada OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, encarregada al productor Mike Howlett. Aquesta versió va esdevenir el seu primer gran èxit de vendes en el Regne Unit. Destaca especialment per substituir la clàssica tornada cantada per una línia melòdica de sintetitzador, absolutament magnètica, assentant les bases del que seria justament aquest gènere musical.
1: A Ràdio Rubí, Long Play.
2: Yesterday my life was filled with rain.
1: Un espai on la música és la protagonista. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play. Un espai on la música és la protagonista.

Doncs no paren de repetir-ho. Say hello, wait, goodbye, saluda i digues adeu. Des de l'àlbum Non-Stop Eròtic Cabaret del 81 estem escoltant una de les primeres cançons de Sol Cerf. I hem canviat de cançó per endinsar-nos en el costat més íntim, nocturn i bohemi d'aquest duet de Leeds. Deixem enrere el ritme frenètic de les pistes de ball per gaudir d'aquesta melancolia balada de sintetitzadors i línies de clarinet. I en aquest cas la veu descarada i estimosa i purament teatral de Mark Almond ens narra una dolorosa ruptura en un bar de Soho. Tancant justament amb una tornada que és un monument de la història del pop electrònic. Nit de Long Play, nit de nous romàntics. Aquí a la ràdio a la 9:07. I ara, l'àlbum Kid Life del 79 de la formació Japan.

Des de l'any 1979, Kill Life, tot i que el líder d'aquesta formació, Japan, David Sullivan, sempre va negar formar part de qualsevol etiqueta, la premsa britànica el va considerar un dels pioners estètics del gènere, en aquest cas dels nous romàntics. La seva elegant fusió de post-funk, glamour, sintetitzadors atmosfèrics i un baix elèctric melancòlic, gairebé jazzístic, va marcar profundament les balades posteriors, o les bandes posteriors que també doncs, feien aquest tipus de música.

Life, what you make it. La vida és el que em fas. Una de les grans cançons de la formació liderada per en Mark Hollis. Estem parlant dels Tall Talk. Amb una filosofia més optimista i directa, el tema es construeix sobre un bucle de piano absolutament encisador, inspirat en el ritme dels Green Onions i unes guitarres crues que s'allunyen del synthie-pop clàssic. És una lliçó de vida que ens recorda que les coses depenen de com les afrontem, convertida en un èxit atemporal que a les ràdios de tot el món sempre continua sonant.

0: Des de l'any 1983 i des de l'LP White Fighters, sonant l'èxit massa tímid Too Shy dels Kaja Go Go, produïda per Nike Rodgers del Duran Duran, aquest tema ens mostra la part final i més ensucrada d'aquest moviment dels nous romàntics, amb el carismàtic vocalista Limol al capdavant i el seu famós pentinat bicolor. La pista va conquerir les llistes gràcies a una introducció de baix elèctric molt funk i una tornada pop altament efectiva. Més cançons a la ràdio com aquesta.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
0: Doncs aquesta era la cançó que volíem punxar, però se'ns ha entrat la falca primer. Això són les coses del directe. Ara mateix un any Jesús amb aquesta inolvidable cançó anomenada Situation.

WhatsApp dels Aèrics del 1982 arriba a la ràdio un dels temes de ball més aclaparadors i influents dels anys 80, nascuda originalment com una discreta cara B del seu cèlebre senzill de debut Only You. Els discjòquis de les discoteques de Nova York la van convertir en una autèntica torpeda que va catapultar el duet fins al capdamunt de la llista dents del Billboard. I cal recordar, doncs, que els sintetitzadors implacables de Vince Clarke i el cèlebre i inconfusible riure d'Alison Moyet i el seu desgarrament vocal, doncs, fan que aquesta cançó es converteixi en un omplepistes.

I amb un ritme frenètic hem arribat al final del long play Classics Nouveau, una altra de les joies indispensables que sonaven a les nits londinenques. El seu vocalista Saul Solo lluïa una imatge completament calva i futurista que trencava els esquemes de l'època. La combinació de guitarres elèctriques afilades amb tins sintetitzadors a foscos mostra l'etapa de transició perfecta entre la New Wave i el pop gòtic. Està sonant a l'èxit It's a Dream, és un somni. I amb aquesta cançó, com et deia, hem arribat al final del long play avui dedicat al programa Els Nous Romàntics. T'ha parlat i produït el programa en Xavier Baltà. Com sempre et desitjo que passis una molt bona nit i que descanseu. Gràcies, ens escoltem dimarts vinent a partir de les 10 en aquesta sintonia 99.7 FM a Ràdio Rubí. Dimarts de 10.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Primer, segon i postres. El programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Bon dia, benvinguts al primer segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Menjar va més enllà d'alimentar-nos perquè és un mirall de com evolucionem i de com ens transformem, mentre que alhora la gastronomia és un testimoni constant de canvis. És així com només cal que ens fixem en la història del casino a Plaça Catalunya. La reforma d'aquest emblemàtic edifici de la ciutat l'ha convertit de nou en una referència cultural rubinenca. Just davant del casino hi ha locals que han estat testimonis de la reforma de l'edifici i d'altres que han començat des de zero, amb la seva pròpia carta i essència. Totes aquestes evolucions sempre van acompanyades d'un plat típic o exclusiu. Als Estats Units, una d'aquelles icones emblemàtiques és, sens dubte, l'hamburguesa. Pot semblar un plat aparentment senzill, però que de ben segur amaga una gran estratègia i precisió al darrere. L'hamburguesa és un d'aquells fenòmens culturals que mai passa de moda. És així com, igual que els nostres edificis segueixen reformant-se, la gastronomia pot arribar a fer que d'un producte ben senzill se'n facin meravelles. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer segon i postres a les transformacions i icones emblemàtiques.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ara seguim amb la Mariona Álvarez i la seva secció de gastronomia i cinema, en què un cop al mes ens portarà una pel·lícula i ens explicarà les seves curiositats i detalls gastronòmics. Com estàs, Mariona?
1: Superbé, moltes ganes de fer aquesta secció. I més amb la pel·lícula que avui portem.
0: Quina pel·lícula portes?
1: Intentaré no fer molts spoilers, val? De la pel·lícula, perquè si hi ha algú al món que encara no l'ha vista, no li voldria robar l'experiència de veure la pel·lícula per primera vegada. És una pel·lícula que té de tot, que té gàngsters, que té crim, que té persecucions, que té humor, que té fins i tot un concurs de ball. És una pel·lícula que sona així.

0: Pulp Fiction. Hi ha molt poques pel·lícules que només amb 30 segons de banda sonora ja sapiguem de quina cinta estem parlant. Aquesta n'és una, és perfectament reconeixible. Pulp Fiction és una cinta d'en Quentin Tarantino, estrenada el 1994. És una barbaritat d'anys enrere,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no és que faci 20 anys, us fa, no, fa 30, saps? Em fa 32. En fi, 1994, que té tot això que dèiem. Té gàngsters, té crim, té persecucions, té molt d'humor i aquell concurs de ball, de twist, concretament, que porta en John Travolta doncs a fer aquell moviment. Tothom ha ballat el twist d'aquella manera, no?
2: Sí.
0: Com...
1: Però també com la Uma Thurman i el...
0: No.
1: No.
0: Això no.
1: No. No.
0: Però, a veure, qui d'aquí s'ha disfressat alguna vegada de Pulp Fiction?
1: És preciosa.
0: No, mai?
2: No,
0: no?
2: Això sí que no.
0: Mai? No t'has disfressat mai de Pulp Fiction? Gràcies, Ica. Com a mínim un de l'equip que s'hauria... Home, a més és molt senzill, perquè hi ha aquella camisa blanca de l'Uma Thurman, aquella, no? aquell tall de cabell...
1: Sí.
0: I ja està, fas una mica així amb les mans i ja ho tindries. En fi, els protagonistes mengen a Pulp Fiction. Mengen molt. I el fet de menjar és en si mateix un recurs cinematogràfic. Anem a pams, perquè vull explicar moltes coses en Quentin Tarantino. Gastronomia nord-americana. Així, d'entrada, ràpid. Als Estats Units, què es menja? Blai Ferran?
1: Carn picada aixafada, és a dir, una hamburguesa.
0: Marta, alguna cosa més?
2: Patates fregides, no? És que també anava d'hamburguesa, me l'ha tret.
0: Sí, hot dogs seria l'altra cosa,
2: sí,
0: no?, que podríem trobar. Bé, doncs sí, això, hamburgueses. A Pulp Fiction hi ha hamburgueses. I una, concretament, que és la més famosa, amb dues rodanxes de pinya que van a la brasa.
1: Mm-hmm.
0: Sí?
2: Sí.
0: Dale. La història segueix diversos personatges a Los Angeles amb trames que es van creuant i que la pel·lícula doncs, ens presenta jugant una mica amb l'ordre cronològic. Ojo peligro, perquè això el 94 era la bomba. Ara després s'ha anat fent més, pel 94 deies, sí, però què està passant aquí? I ara, ai, que m'he perdut. Oh, és molt de iaia això, però sí,
1: sí,
0: no? En aquell moment, el 94,
1: sí, sí, sí,
0: no? Era com espectacular. Entre els personatges hi ha dues icones, en Vincent Vega, que interpreta en John Travolta, i en Jules Winfield, interpretat per Samuel L. Jackson. Anem al començament de la pel·lícula, al començament de la cinta, els veiem arribar a un apartament. La situació és tensa, molt tensa. L'espectador, tu allà assegut al pati de butaques amb les teves crispetes, perquè tu també estàs menjant, mentre veus Pulp Fiction, menjant aquelles crispetes, ja veu que n'ha de passar una. Que n'ha de passar una grossa, que allà hi haurà sang i fetges.
1: I fetge.
0: I de cop, en Jules veu una hamburguesa damunt la taula i, contra tot pronòstic, es posa a menjar. Més o menys així.
3: No és una cita. Desde luego, no és una cita.
4: Hola, niños. ¿Cómo estáis, chicos? Oye, sigue descansando. ¿Sabéis quiénes somos? Somos compañeros de vuestro socio, Marcellus Wallace. Os acordáis por lo menos de vuestro socio, ¿verdad? Dejad que lo adivine al azar. Tú eres Brett, ¿no?
5: Sí.
4: Eso creía yo. Dime, ¿recuerdas a tu socio Marcellus Wallace, verdad, Brett?
5: Sí, me acuerdo de él.
4: Bien. Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis?
5: Hamburguesas.
4: ¿Hamburguesas? La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
5: Hamburguesas con queso.
4: No, no, no, no. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De dónde?
5: La gran hamburguesa Cajuna.
4: La gran hamburguesa Cajuna. Esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están?
5: Están buenas.
4: ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad?
5: Sí.
4: Es cierto, sí que es sabrosa. Vincent, ¿has probado una gran hamburguesa Cajuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas.
6: No tengo hambre.
4: Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor.
0: La Big Kahuna Burger. Això en anglès sona bastant millor, eh? Mm-hmm. Aquesta versió així gravada diu la gran hamburguesa Kahuna, no. Big Kahuna Burger. Què fa aquí en Tarantino? Mm-hmm. Doncs atura l'escena. L'atura en sec, sí, sí, posa sí. El fre de mà... carregadíssim d'atenció. Tu saps que en Samuel L. Jackson se va liar a tiros, però ja ho saps, lo sabes, però tot i així es posa a parlar d'una hamburguesa, i no de qualsevol hamburguesa, d'aquesta Big Kahuna Burger. Sona bé, no? Sona com americà.
1: Sona molt bé. Mm-hmm.
0: Sona, no, literal, Big Kahuna Burger.
2: Sí, amb potència.
0: Sí. Amb potència, sí? Sona cadena de menjar ràpid. De fet, la Big Kahuna surt a diferents pel·lícules. S'estrena a Pulp Fiction, però també en mengen a Reservoir Dogs, a Death Proof, a Four Rooms i Abierto hasta el amanecer. Tarantino és tan insistent que molta gent creu que és una hamburguesa real, però la Big Kahuna Burger no existeix. És ficció, és una ficció que s'inventa dins l'univers Tarantino. Clar, aquí podem aventurar què ha volgut fer en Tarantino aquí. Ha volgut no parlar de McDonald's o no pagar-la de Burger King. Mm-hmm. Aguanta'm el cubata que no pagarem drets de publicitat aquí de nadie. Això aquí ho farem com volem. Podria ser. Però, en tot cas, se'ls anomena també a les altres cadenes, sí, de menjar ràpids en aquesta mateixa escena, no?
2: Mariona, què més ens pots explicar d'aquesta icona gastronòmica?
0: Clar, Estats Units no té una llarga història en res, perquè els Estats Units són relativament nous. Mm-hmm. Tu quan vas als Estats Units vas a veure gratacels, no vas a veure el Coliseu de Roma, que té 3.000 anys, no.
1: Sí, sí, sí.
0: Vas a veure una història recent. I, per tant, hi ha cuina de tot el món, igual que hi ha Chinatown i allà pots menjar menjar asiàtic, igual que hi ha l'Itàlia i allà hi menjaries Itàlia, però si una cosa associem necessàriament a Nord-Amèrica, com heu dit tots dos, és això de les hamburgueses. L'hamburguesa i potser també el hot dog, eh? Per parlar de la història de l'hamburguesa, hauríem de mirar el nom que ja ens dona pistes.
1: Mm-hmm.
0: Hamburguesa, Hamburg. És senzill, eh? Hamburg, exacte, Hamburg. Durant el segle XIX ja existien preparacions de carn picada relacionades amb el nom d'aquesta ciutat alemanya, Hamburg. Als Estats Units aquesta idea es va convertir en el que avui coneixem com l'hamburguesa típica, que és servir-ho entre pans i fer-ne un entrepà.
1: Vale.
0: No té més, eh? Durant el segle XX, amb l'expansió de la restauració ràpida, l'hamburguesa es va convertir en una icona, doncs, universal. Avui es mengen hamburgueses entre pans a tot arreu del món. I això ens portaria a una altra conversa, també de Pulp Fiction. Una mica abans d'arribar a l'apartament, en Vincent i el Jules van parlant dins del cotxe. Mm-hmm. En Vincent acaba de tornar d'Europa i en Jules li pregunta què ha descobert Europa en aquests viatges. I tu penses, bueno, li parlarà del Louvre, no? Li parlarà del Sena, mm-hmm. Li parlarà de l'amor, la llum de la lluna... Doncs no, li parla de McDonald's. Li explico una cosa que s'ha convertit en una altra frase típica, icònica, de Pulp Fiction, i que també té a veure amb la gastronomia. A París diu un quart de lliure amb formatge, no es diu un quart de lliure amb formatge.
6: Okay, so tell me again about the hash bar.
7: Okay, what you want to know?
6: Yeah, it's just legal, man, right?
7: That's legal, but ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
6: No, the hash bar.
7: Yeah, it breaks down like this, okay. It's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
6: Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going.
7: No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
6: What?
7: It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different.
6: Example.
7: All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
6: They don't call it a quarter pounder with cheese?
7: Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
6: And what do they call it?
7: They call it Royale with cheese.
6: Royale with cheese.
7: That's right.
6: What do they call a Big Mac?
7: Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
6: Le Big Mac.
0: La diferència són petites coses, no? Com això de poder prendre cervesa si vas a Amsterdam dins del cinema, o que el quart de lliure amb formatge allà no n'hi diuen quart de lliure amb formatge. A París n'hi diuen Le Royal with Cheese, no? O Le Big Mac, que seria el que venen a dir en aquesta escena, que l'hem vist en anglès perquè les imatges eren tan dolentes en la versió en castellà, que he pensat, noi, si algú veient en visual, almenys que vegi aquests dos éssers humans fent aquesta magnífica escena.
2: Per què aquest Royal with Cheese?
0: Clar, això del quart de lliure és un sistema mètric de referència que nosaltres no fem servir, no? Un quart de lliure són aproximadament 450 grams. Ho fan difícil, d'acord?
1: Sí.
0: Per tant, no, una lliure són 450 grams, un quart de lliure serien 113 grams de carn. Als Estats Units aquesta referència s'entén perquè allà fan servir un altre sistema mètric, el sistema imperial de pes, amb lliures i amb quarts, en contraposició amb el que fem servir aquí a Espanya o a França, que és això que ha visitat aquí l'amic Vincent, que tenim el sistema internacional d'unitats amb grams, quilograms, fi, sí, això. Sí. Una hamburguesa també serveix, en aquest cas a Tarantino, per explicar diferències culturals en relació amb la gastronomia.
2: Què ens pots explicar del producte bàsic de l'hamburguesa?
0: Clar, és que és la carn picada. Aquí tampoc no hi ha més història. Agafes carn i la piques. Però sí que la carn picada, en tot cas, diríem que és una preparació molt senzilla. Carn picada, forma rodona, planxa o brasa, ja ho tindríem. Però precisament aquesta senzillesa fa que sigui molt important que el producte, que la qualitat de la carn sigui molt alta. Perquè cuinar-la, doncs la cuinaràs molt poc i la manipularàs també molt poc. Per fer hamburgueses a casa ens fa falta que tingui cert grau de greix la carn, val? Us diran moltes coses, però al final el greixet és el que fa bo. Ja està! Allò que si se t'enganxa les artèries és que és bo, sí?
2: Sí, totalment.
0: Si no se t'enganxa les artèries i passa tot color avall, és que no sabia nada. És així.
1: No, és que si no portés greix seria molt seca aquella carn.
0: Clar, em sap greu, però
1: és molt bona, tota la qualitat que vulguis.
0: Per tant, és important no treballar-la excessivament, que hi hagi una bona quantitat de greix, que sigui meitat vedella, meitat porc, o només vedella, o només porc, això cadascú a gust també una mica del consumidor. La piquem, i això sí, quan piquem la carn, o la molemos, que dirien, augmentem molt la superfície a la que ha estat exposada a l'exterior. Quan tu tens un bistec, només la part de dalt i la part de baix toquen a l'aire, toquen contaminació. En canvi, la carn picada toca per tot arreu perquè l'has picat.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, en termes de seguretat alimentària, hauríem de ser molt estrictes amb la carn picada, i l'ideal seria carnisseria de confiança, demanar que te la piquin i menjar-la aquell mateix dia.
2: Mariona, jo et volia preguntar, com podem fer un quart de lliure a casa?
0: Com vulgueu, sí. Poc no d'això. Ja que en Vincent Vega ens ha parlat d'aquest quart de lliure, una versió casolana seria, home, ja que anem a fer el friqui, fem un quart de lliure de veritat i anem a demanar a la nostra carnissera de confiança que ens pesi aquests 113 grams de carn picada de vedella per tenir exactament un quart de lliure. O sigui, si hem d'anar això a fer el friqui de Pulp Fiction, vamos a tope, sí? Anem a tot. Un paret d'hamburguesa amb sèsam, formatge tipus cheddar, cogombrets amb vinagre, ceba, sal, pebre i per acompanyar, doncs, ketchup, mostassa i si voleu posar-hi patates fregides, doncs també li posem. Li donaríem forma a la carn. No la compacteu gaire, perquè n'hi quedarà mazacote. Deixeu que respiri una mica la carn. Planxa, paella ben calenta, volta i volta, daurada per fora. A mi m'agrada crueta per dins i que això sigui una mica abierto hasta el amanecer, quan mossegues, eh?
2: Jo igual,
0: m'agrada,
2: Mariona,
0: que la cosa sigui sagnant de dins. Sí? Coincidim? No, tu no.
1: En sabeu molt, vosaltres dos.
0: Sí, tu no, eh? Tu t'agrada tot matat, eh?
1: Bastant anticarn.
0: Ai, anticarn, per favor. Fem-ho bé. Torrem una miqueta el pa, posem el formatge just quan comença a fer cri-cri-cri-cri, a segellar una miqueta la carn, i muntem la roguesa amb la carn, el formatge, el cogombret, una mica de ceba. La Big Kahuna en si portaria espècies cajun, per això diuen Big Kahuna, i aquestes dues tires de bacon cruixents i les dues rodanxes de pinya marcades a la planxa, que és el que el Vincent diu que té aquest to exòtic o que ve com de Hawaii, no? Perquè hi posa pinya. Jo crec que se n'en fot, també, de posar-hi pinya. O sigui, se n'en fot molt. Però vaja, la quart de lliure no té una salsa secreta, no és la salsa Big Mac, aquesta típica, que diuen, oh, salsa secreta. No, aquí no hi ha salsa secreta. Aquí t'agafes el teu ketchup, t'agafes la teva mostassa, remenes, remenarena, i ja tindríem més o menys la salsa, eh? Dues cullerades de ketchup, una de mostassa, posa-hi el líquid dels cogombrets en vinagre, si vols que tingui una miqueta d'àcid al final, una miqueta més d'amargor, el cogombret una miqueta més picat et farà que sigui crunchy, si t'agrada, ceba molt fineta i avall, ja ho tindríem.
1: Una bona hamburguesa, eh? És un bon sopar, també.
2: Sí,
0: m'encanta aquesta banda sonora.
1: Aquesta és brutal, és brutal.
2: Sí, t'he de dir que vinc grinyola una mica això de la pinya.
0: Bueno, però... perquè la Vic Cajuna té aquest toc d'exòtic, la pinya hi sobra, no? Com a la... Bueno, una mica com a la pizza, no?
2: Exacte.
0: Sí, jo crec que se n'en fot una mica, agafant també una mica aquest referent, no?
2: Però Mariona, Pulp Fiction encara hi ha més menjar,
0: mengen molt a Pulp Fiction. O sigui, moltíssim. Hi ha la Vic Cajuna Burger, hi ha la Royal With Cheese. Prenen cafè a tota hora amb aquests gots grans que porten el seu nom allí tota l'estona. Sí? Hi ha esmorzars i hi ha un altre moment gastronòmic. No és un moment gastronòmic, però sí que aquest moment del twist, del concurs de ball, amb Uma Thurman i en John Travolta, en Vincent Vega surt a sopar amb la Mia Wallace. Estan a Slim's, que és un restaurant inspirat en l'Amèrica dels anys 50, i demanen un batut. El batut és un altre element també icònic de la cultura pop dels Estats Units, igual que és l'hamburguesa. Li cobren $5 pel batut. Avui potser no seria impressionant, però anem al 94.
1: Sí, fa 30 anys, $5, pel batut, cuidado, eh?
0: Saps? T'han cobrat 1.000 peles. Ell és molt jove, no ho se'n recorda, però nosaltres que sí.
1: Nosaltres sí que ens en recordem.
0: Nosaltres que sí. T'han cobrat una pasta pel batut aquell, eh? I en Vincent fa l'única cosa possible, que és tastar-lo per comprovar si allò realment doncs val $5 o li han pres el pèl, que és el que ens sembla a tots i totes.
2: I Mariona, ja per tancar aquestes accions, podries explicar una mica com fa que el menjar acabi esdevenint un símbol de la cultura pop?
0: Bueno, és que en Tarantino converteix això, aliments quotidians, en elements memorables, com aquesta hamburguesa, com aquest batut, com aquest got de cafè, que pràcticament és un termo, però que està en aquella tassa de cartró, perquè el menjar també explica qui som a través de coses doncs, molt, molt senzilles, com deies a l'entrada, doncs és pràcticament testimoni de les evolucions socials que van passant doncs, una darrere l'altra. Són les marques que coneixem, també és allò que considerem car o barat, a través de Pulp Fiction podria ser una lectura de què ens gastem en allò que prenem, en la manera com anomenem els aliments i com els pesem, i fins i tot doncs, això, la manera que tenim de pesar-los. Jo ara, preparant aquesta secció, m'he adonat que m'agrada molt Tarantino. Jo ho sabia, eh? Però preparant aquesta, m'he adonat que
2: m'agrada. Ho has descobert, no? Se t'ha revifat aquest
0: sentiment. Sí, perquè a la llista de pel·lis que us vull explicar relacionats amb la gastronomia n'hi ha una altra que també és de Tarantino. Llavors, que dos, dius, home, Mariona, potser ens agrada molt Tarantino. Potser sí.
1: Segur que sí.
2: Què t'ha semblat, Blai, tot això que explica la Mariona?
1: Bé. La Mariona cada mes, amb les seves històries de cinema i gastronomia, ens sorprèn i estic segur que ens continuarà sorprenent.
0: Aviam si saps quina és l'altra pel·lícula de Tarantino de la que parlarem.
1: No.
0: Ho hauries de saber.
1: Ho hauria de saber, no. A veure...
0: Apple Strudel?
1: Aquesta.
0: Apple Strudel? Si dic Apple Strudel?
1: No.
0: Tarta de poma?
1: No hi cai.
0: No, sí, en Jake, sí, oi?
1: Tarta de poma.
0: En Jake, sí, gràcies.
1: Quina?
0: Malditos Bastardos.
1: Vale.
0: Sí,
1: vale.
0: En Christopher Schultz, menjant aquella pel
1: strudel.
0: Ja en parlarem de la pel strudel. En un altre deixarem córrer l'aire una mica de tant Tarantino, tant Tarantino. Però abans que acabi la temporada parlarem de la pel strudel que es menja en Christopher Schultz.
2: Doncs moltes gràcies, Mariona.
0: A tu, bonica.
2: La veritat que és una pel·lícula amb moltes curiositats i que de ben segur que això ens donaria per parlar molts altres més programes, però ho hem de deixar aquí. Així que desfarem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12 i ens anem explicant coses tota la setmana al perfil d'Instagram, @primersegonipostres. Un programa que fem a la taula el Blai Ferran, la Xili Malla i qui us parla, la Marta Castany, amb el Jake als fogons i la Mariona Álvarez a la direcció. Cuineu molt, mengeu bé i bona setmana.

0: Passen 2 minuts de les 9 del matí. Avui és dimarts 6 d'octubre. Bon dia, Rubí. Avui encetarem el programa, com sempre, amb les informacions més destacades fins ara i, com no podia ser d'una altra manera, amb la notícia que marcarà la política dels pròxims mesos, l'avançament de les eleccions generals el 29 de novembre anunciat ahir per Pedro Sánchez. Hem volgut saber com es rep aquesta convocatòria a Rubí i què en pensen els partits polítics de la ciutat, entre altres notícies. Bon dia, Toni.
1: Bon dia. Seguirem parlant d'habitatge amb el regidor Jordi Arnaiz, que ens explicarà el programa Parlem d'Habitatge, un espai de coneixement, de debat, de participació al voltant d'una de les qüestions que més preocupa la ciutadania.
0: També tindrem el Rubí en 2 minuts amb Mariona Jerez, que avui ens du la xifra de la setmana i la recomanació musical del Robert Fernández. Després arribarà la Tertuli amb Martí Pujol, Maria Àngels Ruiz i Francesc Hinojosa.
1: A partir de les 11 parlarem de salut mental amb Montse Cazcarra i mirarem també cap a la programació cultural de la ciutat. Ens acompanyarà la regidora de Cultura, la Marta Oliva, per explicar-nos què trobarem aquesta temporada al casino i a la sala.
0: I acabarem el dematí xerrant d'entitats i solidaritat amb Montse Grau, secretari de Frater Nadal, i l'Ali Sánchez, que és voluntari de l'entitat.
1: Política, habitatge, cultura, salut mental i compromís social.
0: Tots en les pròximes 3 hores del Rubí al dia. Començam.
2: Rubí al dia.

0: Molt bon dia a tothom.
1: Els partits polítics de Rubí valoren l'avançament de les eleccions generals el 29 de novembre, anunciat per Pedro Sánchez. El PSC considera que és una conseqüència de la falta d'acords al Congrés, mentre que PP, Junts, Comuns, Podem, Esquerra i Vots han exposat lectures diferents sobre els motius de la convocatòria i els seus efectes a la ciutat.
0: I l'estació de Rubí, Can Vall d'Honrat, continua sense servei ferroviari pels efectes dels aiguats dels darrers dies. La línia R8 està interrompuda en tot el recorregut i Renfe preveu activar un servei alternatif d'autobusos mentre DIF treballa per reparar les vies i comprovar-ne les condicions de seguretat abans de recuperar la circulació.
1: I el doctor Eduard Estivill ha tancat a Rubí la seva trajectòria com a divulgador amb una conferència sobre la son de les persones majors de 65 anys. 25 serien pocs. Més d'una centenar de persones van assistir a la xerrada a la biblioteca, on l'especialista va explicar les particularitats del son durant la vellesa i va advertir dels efectes que poden tenir els roncs i les apnees.

0: Entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica per a la jornada d'avui i com estan a hores d'hora les carreteres catalanes. Començant pel temps, com sempre, amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia. Si les últimes hores hem tingut una bona situació de pluges importants una altra vegada a gran part de les comarques metropolitanes, avui no s'ha de baixar la guàrdia. Per tant, tornarem a tenir episodis de tempestes destacables. Tot just aquest matí, fins a mig matí, migdia, aproximadament, no esperem que hi plogui. Sí que hi hagi aquests núvols baixos, amb boires, fins i tot, que hi ha en alguns racons del Llobregat o també del Vallès. A hores d'ara, boires que es desfaran, i ja al voltant del migdia, 12, 1, 2 de la tarda, de fet, doncs començaran a caure els primers ruixats, una altra vegada locals, però molt intensos, sobretot al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Llobregat. I ja aquesta tarda o vespre, a última hora de la tarda, de fet, escombrada de tempestes que en algun cas tornaran a ser aparatoses. Per tant, que consti en acte que tornarem a tenir possibles aiguats. Els d'avui, això sí, més passatgers que els d'ahir, no seran tan persistents. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I connectam amb el RAC, amb el Ferran Aràndiga, per saber com estan les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana. Recordem que per risc d'esfondraments queda tallada la C-14-15C a la Roca del Vallès a l'altura, com dèiem, a la Roca del Vallès, però volíem dir que obrà desviaments senyalitzats. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat aquest túnel per inundació. Per aquest mateix motiu a Sant Adrià de Besòs, recordem que també doncs, queda tallat l'enllaç entre la C-31 i la B-10 a la Ronda Litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara hem de destacar que tenim fins a 3 accidents actius. El primer, ahir a la tarda, a la C-25 de Santa Coloma de Farners, deixant direcció Girona un carril de circulació tallat. El segon ha estat a la C-17 entre Tona i Balanyà, en direcció Vic, amb un carril tallat. I també, en aquest cas, el tercer ha estat a la A-2 entre Pallejà i Castellbisbal, que en direcció Barcelona, doncs també tallant un carril de circulació. Cadascun d'aquests accidents deixant 2 quilòmetres de retencions. Per últim, també tenim una avaria a la AP-7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que en sentit nord, en direcció Girona, talla un carril de circulació i ja provoca 4 quilòmetres d'aturades. Pel que fa a retencions habituals, tenim també cert punt de congestió, aproximadament un quilòmetre a la C-16, en direcció Barcelona, al punt de Rubí i també en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. Això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Davant de l'anunci fet ahir per Pedro Sánchez, des de Ràdio Rubí ens van posar en contacte amb els partits polítics rubinents per conèixer la seva opinió sobre l'avançament i com afectarà tot plegat a la nostra ciutat, tenint en compte, a més, que el maig de 2027 hi ha eleccions municipals. El Partit dels Socialistes de Rubí creu que l'avançament electoral és una conseqüència lògica després de la caiguda dels decrets d'habitatge. Així ho ha explicat Rafael Hueto, portaveu del grup municipal socialista, que considera que PP, Vots i Junts han quedat retratats amb el seu sentit del vot.
1: S'ha vist clarament qui ha sigut qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent prengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
2: Des del Partit Popular, el candidat i president local, Juan José Giner, ha dit que veuen de manera positiva l'avançament electoral. El dirigent popular ha recordat la crisi de l'habitatge, la situació a Ceuta, la gestió de l'amnistia als líders del procés o els casos judicials de l'entorn de Sánchez, com part del context que ha portat aquestes eleccions anticipades, que ha volgut llegir també en clau catalana, assegurant que una victòria del seu partit suposaria millores pel país.
3: El acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Policía Local.
0: El vot contrari de Junts als decrets d'habitatge ha provocat aquest avançament electoral. Des de la secció local, la candidata Anna Casamian considera que votar no a un mal decret és fer política i és el que tocava fer, i assegura que no ha estat un bloqueig, sinó una negociació. En aquest sentit, insisteix en la línia del partit que el test dels decrets penalitzava els petits propietaris. Pel que fa a les eleccions anticipades, la Junta Ira Rubinenca les defineix així.
4: És una nova etapa i ara tocarà que parlin els catalans. Això és una oportunitat. El que també està clar és que les eleccions a nivell Espanya es veurà una confrontació, com sempre, dels dos blocs espanyols. Això està per veure què passarà. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i el centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
2: Per la seva banda, el candidat a Comuns Rubí, Jordi Arnaiz, actual soci de govern del PSC aquí a l'Ajuntament de Rubí, ha conclòs que l'avançament de les eleccions demostra que l'habitatge és un element clau en les actuals polítiques. Per tant, segons el regidor, la ciutadania ha de decidir ara si estan al costat de les polítiques d'esquerres o bé al costat dels especuladors. Per Arnaiz és necessari reafirmar l'esquerra transformadora per guanyar les eleccions del 29 de novembre.
5: Les esquerres han de tindre la capacitat per posar per davant, sobretot, l'objectiu comú de treballar conjuntament per parar, sobretot, les polítiques reaccionàries de la dreta i de l'extrema dreta que s'estan imposant arreu d'Europa i arreu de les comunitats autònomes de Catalunya. Per tant, nosaltres el que creiem que hem de garantir, les coses que la gent necessita, la mobilització es ha fet veure que la gent no està dormida, que la gent jove té els valors i té la capacitat solidària de manifestar-se.
2: El candidat dels Comuns ha remarcat que la coalició seguirà posant el focus en la ciutat, treballant per tirar endavant el seu programa electoral amb propostes molt concretes pel municipi de Rubí. Opinió que ha compartit Andrés Medrano, de Podem.
6: A nosaltres ens agradaria que no tingués d'entrada cap efecte distorsionador. A Rubí tenim un govern, que és un govern de coalició, on dins del govern de coalició hi ha una altra coalició, que és en Comú Podem. I nosaltres, el nostre propòsit, i segur que ho fem així, és treballar amb tota la normalitat. El que no podem estar pendents de si algú convoca unes eleccions sent un govern amb responsabilitats. Aquest govern continuarà funcionant i atenent els problemes del dia a dia.
2: Medrano ha remarcat que ha estat necessari convocar eleccions perquè l'actual aritmètica impedeix tirar endavant les polítiques. Ha afegit que la solució no són unes eleccions, sinó la pròpia solució als problemes. I també ha afegit Medrano que afrontaran les enquestes amb ambició i donaran la batalla per fer front els feixistes.
0: La portaveu d'Esquerra Republicana, per la seva banda, que és el principal partit de l'oposició a l'Ajuntament de Rubí, Montse Soler, ha subratllat que és lògic que Sánchez hagi convocat eleccions perquè ja no pot aprovar cap proposta al Congrés dels Diputats, volíem dir, posant com a exemple els decrets d'habitatge que el passat divendres van tombar PP, Vots i Junts. Soler ha afegit que aquest avançament tindrà afectacions a l'administració local perquè quan les eleccions s'atura i també acabarà afectant a les eleccions municipals de 2027.
7: I és veritat que hi ha eleccions municipals al maig del 27 i que això impacta, en certa manera, en la precampanya d'aquestes municipals i, per tant, també ens obligarà a replantejar algunes dates, algunes accions que teníem previstes en aquesta precampanya, perquè durant la campanya electoral hi ha certes coses que no es poden dur a terme, que no es poden fer, i, per tant, això ens obliga a replantejar algunes coses.
2: Més reaccions encara. La portaveu de Vox a l'Ajuntament, Nerea Andrés, ha subratllat que l'avançament electoral per part de Pedro Sánchez no els ha sorprès gaire, ja que les decisions del PSOE són per pura estratègia electoral i no per defensar els interessos de la població espanyola. Nerea Andrés ha citat la crisi de Ceuta, la presumpta corrupció que envolta Sánchez i també l'habitatge. I pel que fa a les enquestes que pronostiquen una possible victòria del PP i Vox, la regidora rubinenca ha afirmat que no se'n fien.
8: El caso es que nosotros, sea como sea, siempre vamos a trabajar ajenos a las encuestas, poniendo mucho énfasis ahora, sobre todo ahora, en el voto presencial, porque no nos fiamos absolutamente de nadie del Partido Socialista ni de sus tretas. De hecho, ya se ha ido viendo pues las intenciones, malintenciones que ha habido con el voto de nietos y demás.
0: I canviem, seguim xerrant de política, però canviem a la política municipal, més concretament a la del ple municipal, perquè el grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans de l'any 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i a la creixent demanda de activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones de més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població local.
2: Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai amb gairebé 50 anys d'història, que acull més de 70 activitats setmanals i acumula, a més, llistes d'espera. Jordi Hernández és el regidor d'En Comú Podem.
9: L'esperança de vida cada vegada és més gran. La gent, quan arriba a l'edat de la jubilació, doncs té moltes ganes de fer moltes activitats, moltes vegades perquè durant la seva vida laboral o cuidados de cura de la família no les ha pogut fer, i per tant ens trobem en aquesta mancança de que hi ha persones que volen fer activitat i només poden accedir a un casal que avui en dia està molt saturat.
2: Des d'En Comú Podem criticar, a més, la retallada en el projecte de la reforma de l'antic centre de dia, que finalment només sumarà una sala de 45 metres quadrats per la gent gran. La confluència compara la situació local amb la de municipis veïns, com per exemple Terrassa, que disposa de 12 equipaments d'aquest tipus, o Sabadell, que en té 8. Per resoldre aquesta manca d'espai, la moció proposa crear una comissió de treball entre Ajuntament i Generalitat per concretar la ubicació, el finançament i el calendari del projecte. La formació demana que el nou centre se situï en un barri amb menys oferta comunitària per facilitar l'accés dels veïns de la perifèria i combatre la soledat no desitjada. Així mateix, el text planteja que el futur casal ofereixi capacitació digital i suport a les activitats intergeneracionals, garantint la participació del Consell Consultiu de la Gent Gran en la definició dels seus usos.
0: I canviem de tema perquè l'estació de Rubí Can Vallhonrat continua sense servei de trens pels efectes del temporal de pluges dels darrers dies. La línia R8 de Rodalies està interrompuda en tot el seu recorregut i de moment no hi circulen trens. Renfe preveu posar en marxa aquest dimarts un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà tot el trajecte de la línia.
2: Adif, el gestor de la infraestructura ferroviària, continua treballant per reparar i adequar les vies afectades pels aiguats. Abans de recuperar el servei es faran proves amb trens buits tràmits per comprovar que tot el recorregut es troba en condicions de seguretat. La circulació reprendrà de manera progressiva quan no hi hagi risc per als viatgers ni tampoc pels treballadors ferroviaris. L'R8 és ara per ara l'única línia de Rodalies que està interrompuda en tot el recorregut. Tot i això, el temporal també provoca afectacions en diversos trams de la resta de línies.
0: I Rubí mantindrà fins al 2029 el reconeixement d'UNICEF com a ciutat amiga de la infància. L'Ajuntament ha renovat aquest reconeixement que posa en valor el compromís de la ciutat amb els drets dels infants i els adolescents. El nou acord, que estarà vigent fins al desembre del 2029, estableix diversos compromisos per continuar avançant en les polítiques municipals adreçades a la infància i l'adolescència. Entre aquests compromisos hi ha garantir els recursos necessaris per desenvolupar el pla local d'infància i adolescència i fer-ne el seguiment.
2: També es preveu formar el personal municipal en drets de la infància i reforçar les mesures per prevenir i combatre qualsevol forma de discriminació. L'acord posa una atenció especial en els infants, en les famílies també, que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, l'Ajuntament mantindrà els espais de participació infantil i adolescent perquè els més joves puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre les qüestions que els afecten. Amb aquesta renovació, Rubí continua formant part de la xarxa de ciutats amigues de la infància d'UNICEF durant els propers 4 anys.
0: I el doctor Estivill tanca la seva carrera com a divulgador a Rubí. En les persones grans, dormir 6 hores i mitja diu que és suficient. L'especialista en medicina de la son ha fet la seva última conferència sobre la son en majors de 65 anys a la biblioteca de Rubí, emmarcada en el curs de l'aula d'extensió universitària de Rubí, la EUR. Té més detalls la nostra companya Mariona Jerez.
10: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí Mestre Martí Tauler per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores de son a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen normal per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat l'experiència que ha cultivat en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.

0: Hem de xerrar d'esports, com sempre, amb el nostre company Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Matinal de dimarts amb un resultat ja confirmat en waterpolo i una nova derrota, la cinquena en Lliga del Club Natació Rubí, davant d'un rival potent i complicat com el Club Natació Sabadell a la Divisió d'Honor femenina, en aquest cas. El conjunt que entrena el Carlos Ligero visitava qui lidera la classificació, un habitual en la lluita pels títols i, evidentment, que superior en respecte a les nostres. El marcador ja va quedar clarament definit en el primer quart, amb el 0-0, i a partir d'aquí, doncs, el partit es va anar desenvolupant fins al 24-8 final, sense més història que aquelles proves que acostumen a fer els entrenadors, d'una banda i de l'altra, per quan arribin partits claus. Un club Natació Rubí que ja no torna a l'aigua per jugar Lliga Divisió d'Honor fins que sigui el 17 d'octubre, el pròxim cap de setmana. Han avançat aquesta jornada, aquest dilluns el tindran de descans, i 17 d'octubre tenen primer Atlètic Barceloneta, i després ja sí que amb l'Horta hi haurà una cita davant d'un rival directe en la lluita per la permanència. Avui és el torn del conjunt masculí, que a 3:15 visita el Terrassa. 3:15 del mateix que les noies, eh? Encara no han guanyat en els 4 partits disputats, però tampoc aquest és un rival amb el qual doncs l'aspiració de guanyar sigui ben clara. Els nostres que han de provar coses, el conjunt del Rui Tiago, davant d'un Terrassa que també lluita per les primeres places de la classificació en aquest waterpolo masculí Divisió d'Honor, i 3:15 del mateix que les noies, fins al 17 d'octubre, que no tornaran a l'aigua els nois. I avui recordem també que mirem cap a divendres, perquè tenim una vetllada de boxa espectacular a la nostra ciutat. Les entrades ja estan a la venda a través del Club Boxeo Vega, una doncs, cita amb dos combats professionals. Azahuague s'enfrontarà a Estrate i Lalo Pérez a Slavich, i a partir d'aquí 10 combats més amateurs en presència de fins a 3 dels components del Club Boxeo Vega en aquesta vetllada.

0: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
1: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
2: Efectivament.
3: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
2: Sí.
4: Ara s'ha agafat per sorpresa.
1: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
3: Tenim una edat ja, no?
4: Humana. No, que edat? Que som...
1: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
5: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
6: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
5: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
6: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
5: ¿Estás seguro?
6: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
5: Jejejeje.
7: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
8: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
7: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
8: Ara sé com és la gent normal.
7: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí. Amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i, sobretot, poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta d'una de les circumstàncies, no?, i els esdevinem els últims, però és un tema que ja vam fer unes primeres jornades al 2024, vam fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21, i ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Mm-hmm. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és la que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui, pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on es dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Mm-hmm. Avui precisament s'inicia el programa amb la projecció d'Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, i allà van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim, pues, ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer, no? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys, on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veurem que tenen encara més dificultat, i per això amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen, pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que ha fet molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquesta dificultat de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a les despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca el 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que es vulguin emancipar-se, i sobretot pels joves.
0: Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran, entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdran la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU. El POU que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys, i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí, pues, hem posat a disposició aquests solars, també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya, per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives... Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabent quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat, perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, doncs, és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, doncs, és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant, perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí, a aquesta taula, farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals a la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona, per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades, i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigeixen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen, i volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, el punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder jugar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració, perquè entre les dues puguem oferir, pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament, i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la a nosaltres.
0: Mm-hmm. Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguin cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demanda d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POUM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Mm-hmm. Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines mm-hmm. són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballem a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'engegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar amb temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar les despeses en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: Els recursos municipals que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-lo de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'engegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com les ajudes als joves, al gran, les despeses corrents... Bueno, també tenim per el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avança en el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatge de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí. Pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo, estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït. I això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens hauria agradat que aquell rat que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats de, sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: Uh-huh. El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó que al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar-se un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament d'intentar que aquesta despesa, no? El bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més enllà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: Uh-huh. El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, us treuen un ventall de pisos de lloguer. Després anar a una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen i que les immobiliàries les pateixen no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també... Si al final un propietari li diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses. I aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posava també aquesta qüestió, que tot i tindre ingressos, tindràs moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, es troben amb aquest racisme a les immobiliàries, que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà... I, al final són gent que està cotitzant cada dia, com tots nosaltres, per les arques de l'Estat i, sobretot, sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I, van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt ocult i que les persones que la pateixen també a vegades es troben en la... li dona com vergonya explicar aquestes situacions.
0: Mm-hmm. Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola, que tothom són igual, i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Uh-huh. Avui no puc obviar la pregunta, després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada es van tombar al Congrés. Com valora aquestes mesures un responsable municipal d'habitatge? Són suficients per començar a donar resposta al problema?
1: Són per començar a donar resposta al problema. No seran la solució definitiva perquè tenim una mancança general d'habitatge que no s'ha construït en els últims anys, això és una mancança que tenim, però com a mínim donarà tranquil·litat i seguretat a moltíssimes famílies. Es calcula que a Catalunya tenim gairebé 70.000 famílies que podran ser desnonades si aquest decret no està en vigor. A la nostra ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se el seu habitatge i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament i sobretot també per treballar des de l'ente municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regular els topalls màxim de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot en les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor, que tenen moltíssim molt més diners que tenim, per exemple, com nosaltres a l'ajuntament, puguin comprar els habitatges per sota del 70% del preu de mercat. Això és un frau molt important. Aquests habitatges, alguns en el seu moment eren habitatges de protecció oficial, que han perdut aquesta protecció i, per tant, estan especulant amb un bé bàsic, i que un bé bàsic a més en el seu moment es va construir amb fons públics.
0: Uh-huh. Un dels decrets planteja allargar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. És una mesura que pot tenir impacte també a la nostra ciutat?
1: Molt impacte. O sigui, aquí a Rubí tenim controlats certs processos que estan ara mateix aturats als jutjats, i que en qualsevol moment, en el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% amb els informes que van fer i les tasques que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
0: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
1: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a tota gent i a l'Indo Colacal, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. Mm. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
0: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
1: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no ho equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estem impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que genera cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
0: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest programa de Parlem d'Habitatge, que comença avui, que serà des d'avui fins al dia 21 d'octubre, i també per abordar les diferents qüestions d'habitatge que afecten a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, acordes y zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, acordes y zapateo, la pasión del flamenco.
1: Set ciutat, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
3: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: I ara és moment de conèixer la xifra de la setmana de la mà del Rubí en dos minuts i la Mariona Jerez.
1: Rubí en dos minuts, la xifra del dia.
2: La xifra del dia a Rubí és molt fàcil, 11. Però què representa? Són les 11 Stolpersteine que hi ha instal·lades a la ciutat en memòria de rubinencs que van ser deportats als camps de concentració nazis. Les Stolpersteine són unes petites llambordes metàl·liques que es col·loquen davant de l'última casa on va viure cada persona deportada. A Rubí, les 11 recorden 11 veïns que van marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que posteriorment van acabar deportats durant el nazisme. Els seus noms són Enric Aragonès Camp d'Arròs, Joaquim Aragonès Camp d'Arròs, Francesc Bartroli Creus, Gregorio Beltrán Jardiel, Joaquim

0: Avui és 11. 11 persones, 11 històries i 11 petites llambordes que fan que una part de la història de Rubí continuï present als carrers de la ciutat.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

0: És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música, atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana d'ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
1: Canto per tots els que rimen.
0: Amb la mirada podràs moure el videoclip i amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
1: És la una de la matinada.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bravo.
1: Jo no sé vosaltres, però succeeixen tants temes que l'aigua t'arriba al coll, no? Entre que 6 d'octubre, la culminació de l'amnistia, els aiguats, 29 de novembre, eleccions... O sigui, això és un no parar, És com tsunamis de notícies, que les infraestructures també... que arriben els aiguats, la Rodalies, la R8 aquí a Rubí, que tampoc està en servei. És un no parar de notícies que jo no sé vosaltres, però a mi em tenen una mica que no em dona temps a assumir tot el que està passant. Dels temes d'avui de la tertúlia que desgranarem, que hem anat dient des de les 9 del matí amb la Pamela Martínez, amb l'informatiu, amb les entrevistes, anem a escorxar-les, anem a aquest escorxador amb carinyo a parlar d'elles. Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: De què xerrarem?
2: Doncs, de què xerrarem? Eleccions, i que venen ja, que...
3: I pluges.
2: Eleccions i pluges, clar que sí, clar que sí. La R avui la tenim destrossada, però, prepareu-vos, que avui hora baixa més, Més pluja avui hora baixa, així que esteu tots preparats i tots avisats,
1: Hem de posar les botes d'aigua en el cotxe o portar-les.
2: Jo les duc, duc ses meves i ses dels meus fills. A més, els hi encanta.
1: Sí, haurien de recuperar, no?, aquella sensació de quan sorties i feies xop-xop. Bueno, clar, és que si ens plou molt no farem molt xop-xop.
2: No, si plou molt és un desastre. De fet, ha hagut bastants desastres a Catalunya, és una pena. Però, bueno, primer jo volia proposar-vos xerrar de les futures eleccions, com ho heu vist. Els partits de Rubí ja han dit la seva, ja estan... Bueno, ja ha començat la campanya electoral, ja ho sabeu.
1: Els escoltarem, ara.
2: Ara els escoltarem de ben segur, tot el que han dit, perquè ahir nosaltres ens vam posar en contacte amb ells i ens van explicar què era el que pensaven i com pensaven que anirien aquestes eleccions. A banda d'això, en Comú Podem també ha presentat, ja anem, deixem les eleccions i anem més al nostre ple municipal, perquè en Comú Podem ha presentat una moció, presentarà una moció al ple d'octubre per reclamar un segon casal de la gent gran Rubí, perquè diu que hi ha més gent gran de la que pot assumir el casal actualment. I ens anem de Rubí i volia proposar-vos també el fet de que Vergés i Argimon han estat absolts de discriminar policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació de la Covid, que ja sabeu que es va produir aquella polèmica que es queixaven, doncs al final han resultat absolts.
1: Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
2: A vosaltres.
1: Tots aquests temes els parlarem amb els nostres tertulians, que ara els ho presento.
4: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
1: L'alineació d'avui són 5 tertulians més, tots vosaltres, que voleu sortir al camp i trepitjar el camp d'aquesta tertúlia, però ara mateix, sobre el terreny, tenim el Lluís Jerez.
5: Molt bon dia.
1: Maria Àngels Ruiz.
6: Bon dia.
1: Martí Pujol.
7: Molt bon dia.
1: Francesc Hinojosa.
8: Bon dia.
1: I tenim, no aquí sobre la taula, sinó per videotrucada, Eric Lacerna.
9: Bon dia.
1: I tots vosaltres que podeu saltar a aquest camp a jugar, al telèfon del 93-588-5960, al telèfon del directe. 93-588-5960, el vostre telèfon, perquè doneu la vostra participació, perquè... doneu la vostra també opinió, traieu qualsevol tema, parleu dels temes que tenim aquí sobre la taula. És la vostra ràdio, és un mitjà de comunicació que està a l'abast només d'una trucada. Per tant, feu-lo servir, us agafarà el telèfon qui està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia des de les 9 del matí, que és en José Malagón. Doncs som-hi, anem al primer dels temes que estem... avui, que ho tenim al cap, bueno, tenim diversos, perquè és el que deia, és aquesta sensació de que es van produint un darrere de l'altre. Jo no sé si teniu vosaltres aquesta sensació de cert col·lapse de les coses que estan passant, que és com una sèrie, no?, en el que cada vegada el guionista està buscant un tema diferent i que et manté allà i que no et dona sensació una mica, o no et deixa temps suficient per aquesta reflexió, per acceptar-ho, el temps, bueno, per acceptar-ho, no que s'hagi d'acceptar, però el temps aquest de poder-ho veure una mica a distància, perquè quan ho estàs fent ja tens un altre tema sobre la taula. Us passa o no us passa?
3: És un guionista de culebrón, sí, d'aquests venezolanos típics, no? Sí. Que sempre hi ha alguna cosa i a més et deixen sempre... Lo important del dia t'ho deixen pel capítol següent. Sí. La sensació és aquesta, que a veure, què passarà demà? Sí, la sensació aquesta. No, avui ja sabem el que tenim avui, a veure què passarà demà, no? I mai s'acaba, això.
5: El que passa és que els que seguim molt l'actualitat, per diferents motius, pot resultar estressant. Però també sí. Jo crec que provoca l'efecte que una part de ciutadans i ciutadanes desconnectin, fins i tot desconnectin d'engegar les notícies, m'explico. És a dir, la saturació arriba a ser tanta, i jo crec que a més, i vull fer crítica dels mitjans de comunicació, no de Ràdio Rubí, naturalment. No,
1: pots fer-la també
5: els
1: de
5: altres.
1: Ràdio Rubí.
5: No, però a mi m'agrada dir-ho així.
1: I l'Albert Soler, el director escoltant, que pren nota.
5: Jo soc de la casa, com qui diu, i a veure, és un excés, és a dir, evidentment les televisions, els mitjans són fan un servei. Ara que hi havia les inundacions, és normal que visin d'on hi ha un problema, perquè si el tren no funciona, no funciona i tal, no? Però vull dir, cada vegada que hi ha un tema, el que sigui, la concentració, diguem, d'informació sobre aquell tema és monumental, i aquell tema, monumental en temps, en intensitat, en tot, i aquell tema tapa l'anterior. O sigui, si ara ens hi fixem, això que deies, fa no massa, parlàvem de Ceuta, on hi havia un problema que encara hi és. Que encara hi és. I ara sembla, no diré que no hagi existit, però ja no se'n recorda gairebé ningú, no? I així successivament, no? Van passant coses, sí. Ningú recorda, jo sí, per motius personals, però que hi hagi una guerra a Ucraïna o el que ha passat a Gaza i està passant encara.
2: Està passant.
5: No? És a dir, un tema supera l'altre per intensitat, per actualitat i tot això, i llavors, clar, ostres, entre poc i massa. És a dir, no sé, jo crec que s'hauria de rumiar un altre tractament diferent. Ara, clar, són les eleccions, òbviament. Qui ha de ser, si no,
1: sí,
5: no?
1: Nosaltres, com a ràdio local, com a ràdio pública, a les emergències som els primers que hem d'estar. En els plens som els primers que hem d'estar. En les eleccions som els primers que estem, perquè això és el que ens dota a nosaltres de servei, no? I que quan succeeix alguna cosa, per exemple, els aiguats, es pugui anar a les nostres xarxes socials, es pugui anar al nostre web i s'estigui llegint que, mira, Rubí no li ha tocat una part molt gran perquè ha plogut 127 litres perquè a Terrassa tal, i al voltant ha passat això mentre... Llavors, aquest punt de referència, aquest marc de referència, jo crec que té una ràdio pública i local, és el que li dona tot el sentit. Anem a Lluís Jerez, sí. A la Maria Àngels Ruiz i a l'Eric Lacerna.
6: A veure, hi ha una cita famosa, mal atribuïda a Lenin, que no ho va dir mai, que era allò de hi ha dècades no passa res, i hi ha setmanes on passen dècades. I sembla ser que portem unes setmanes on han passat diverses dècades, inclús diria un segle. Però, com deia el company, des dels mitjans hi ha gairebé... No, no vull dir intenció, perquè sembla molt... Però hi ha aquesta inèrcia de gairebé fer-ho semblar. És a dir, clar, el mitjà al final del dia s'ha de finançar. Estic parlant aquí dels grans diaris, estic parlant aquí de mitjans digitals, estic parlant aquí de...
1: Mitjans privats i públics.
6: Mitjans privats, especialment de la part privada, s'ha de finançar. I com ho aconsegueixes? Doncs donant les notícies que la gent està interessada en llegir, que la gent voldrà llegir, clicar, escoltar... I què passa? Que la gent acaba rebent... aquesta informació, busques el més nou que està passant, l'últim tema que ha sortit, enterres el que hi ha encobert. Què passa? Que el públic només sent el nou, no aconsegueix sentir la reflexió, potser la reflexió posterior, el desenvolupament de la notícia després, i això acaba generant aquest cercle viciós. El públic vol coses noves i només li oferim coses noves al públic.
1: Anem a cop d'X, a cop de Twitter, podríem dir, perquè van passant coses i ens quedem amb els titulars. Maria Àngels.
7: Bueno, és quan passen tantes de coses que aviam com ho fas, no? El que passa és que potser sí que caldria una mica remarcar que és excessiva la informació. A més, tu agafes diferents mitjans de comunicació i depèn, doncs clar, evidentment, de les ideologies, et podries tornar boig amb el tema de lo que és premsa a tots els nivells, no? Perquè cadascú et plantejarà el problema com el veu ell. I jo, amb la premsa, és una mica lo que sempre he dit, que, bueno, de tot el que agafis de cada lloc, creu-te'n el que et sembli, no? Mm. Jo, amb el que és el tema notícies, sí que és veritat que evidentment, és on ens informem de tot, no? Però que hi ha coses que cal agafar-les amb pinces, a vegades, eh? I no sé, i això, com deia el Martí, ara el tema Ceuta, que era un tema supergreu i tal, aquí ningú en parla, i això està per solucionar, com tantes altres coses. Llavors, pues, bueno, suposo que el tema eleccions al senyor Sánchez li ha vingut molt bé, també, perquè, clar, ha aprofitat a la vinentesa, perquè sí o sí algun dia les havia de convocar, i aquest ha sigut el moment ideal, que està claríssim.
1: Ara en parlarem. Eric Lacerna.
8: Totalment d'acord amb el que esteu dient, però al final aquesta acceleració de les notícies, aquest estar constantment bombardejats, no són només les notícies ni el periodisme, sinó que és una mica la tendència a la qual va la societat i com ho vivim tot d'una forma molt més intensa i probablement també de canvi polític. Vull dir, jo tinc 29 anys i el 29 de novembre votaré les meves 600 eleccions generals, el 15, el 16, el 19, el 19, el 23 i ara. Vull dir, això haurien de ser, si fossin legislatures senceres, 24 anys. Parlem d'11. Quan s'esgotés aquesta legislatura que començarà el desembre, 15. Però si fos una legislatura sencera, clar. Però aquí, doncs, a nivell polític hi ha una forma que tenim de viure-ho tot, d'acceleració dels successos, com dèieu aquí amb la falsa cita de Lenin, que és exageradíssim, que potser doncs, hauríem de fer un pensament com a societat de com vivim, de com transmetem les coses, de com ens les prenem, perquè sí, Ceuta és una situació greu i és un problema, però no s'acaba el món com per haver de parlar les 24 hores a la televisió. Al matí, a Telenotícies del vespre, a les tertúlies de la nit, quan realment no estem solucionant el problema. I això pot ser en Ceuta, això pot ser amb Ucraïna, amb el conflicte arabo-israelià, que aquest ja neix a finals dels anys 40, i amb tot el context en el qual estem vivint.
1: Mm. Clar, estàs apuntant també una idea, no? Que hi ha un càlcul electoral de l'únic que pot prendre la decisió d'avançar les eleccions. És a dir, quan va millor o quan va millor el nostre grup en funció del que està passant, del que són les enquestes que li estan dient, de les tendències a mitjà i llarg termini, què és el que em porta a perdre menys vots, què és el que pot sortir en els propers mesos i que potser em fa perdre més vots, dic jo, eh?
8: Toni, com a dada, d'això que
2: tu també
8: pot decidir les eleccions.
1: Espera, anem per part. Anem primer a l'Eric i ara anem... Digues. Digues, Eric, digues.
8: Sí, que d'això que estaves comentant, que el president és l'única persona que pot adelantar o decidir quan hi ha eleccions, és que en totes les legislatures que hem tingut a l'Espanya Democràtica, des de Suárez fins al dia d'avui, només hi ha hagut 4 legislatures senceres. Les dues d'Aznar, la primera de Rajoy i l'altra, si no m'equivoco, la de la Zapatero. Totes sempre han estat eleccions adelantades. Però sempre abans del que marcava la llei.
1: Martí Pujol i Maria Àngels Ruiz.
5: Jo crec que és just recordar, perquè per alguna cosa tenim memòria i per alguna cosa hi ha les hemeroteques, a més avui dia que és molt fàcil, que el senyor president del govern, Pedro Sánchez, al llarg dels últims temps, mesos, anys, ha dit 56 vegades, per dir alguna cosa, que les eleccions no s'avançarien i que es farien quan tocava. Quan tocava és el juliol del 2027, oi? Uh-huh. No sóc un ingenu, perquè fa temps que em dedico a això, però quedin clares les coses. Després de dir mil vegades que les eleccions serien quan tocaven el juliol del 2027, doncs no. Per què? Per molts dels motius que has apuntat tu ara en la teva intervenció, evidentment. el que té la potestat de decidir les convoca quan li interessa. Però llavors no cal que diguis 50 vegades que es faran quan toquen, si després les has d'avançar 9 mesos, més o menys. Per favor, això no ajuda, i ho he dit sempre, no ajuda a la credibilitat de la política ni dels polítics. Intentem tots plegats dir allò que creiem, que defensem, cadascú des de la seva ideologia, però no fem aquestes coses així perquè després els fets ens desmentiran, com és el cas que l'han desmentit. Naturalment les convoca ara perquè dins dels dolents escenaris que tenia de possibles de futur, potser aquest és el menys dolent, perquè potser més endavant, efectivament, hi haurà situacions més complicades per diferents motius d'actualitat que ja sabem, no? En tot cas, bé, té la potestat i, per tant, les pot fer quan cregui convenient. Ara, així molt ràpid, enganxa de passada l'espai a la seva esquerra encara per construir, amb la qual cosa això l'afavoreix amb ell, està per construir, està per designar candidat i, per tant, en aquest sentit és un bon moment. I els de la dreta ja són en una altra banda i ja no, amb ell no li interessen massa, però sí que ell li va bé per reagrupar forces a l'esquerra, per entendre'ns, entre cometes, perquè l'espai a la seva esquerra està trencat, enfrontat, pendent amb candidats que es postulen o s'autopostulen, i això amb ell en principi l'afavoreix perquè pot concentrar una mica més el vot d'esquerra. I queden 54 dies, recordo, avui ha sortit publicat al BOE, 54 dies són com això,
7: res,
3: més
5: res.
3: I mig,
5: això, res.
3: Més i mig.
1: Sí, Maria Àngels, no sé si volies dir alguna cosa.
7: Una mica volia comentar el que ja he dit abans, no? I ara ho acaba de dir el Martí, doncs que bueno, són interessos, està claríssim, i que s'ha tirat tot aquest temps dient doncs, això, que no s'avançarien les... Jo m'imagino que estava esperant el moment oportú i com aquest, doncs ara li ha vingut molt bé, que és el que ja he dit abans i que no em vull repetir. Però és així.
3: Sí, no, jo crec que com deia el Martí, les ha convocat quan amb ell li interessa. Vull dir, tots estàvem esperant a veure quan treuria el conill del barret, perquè ja sabíem que tenia un barret amb un conill a dintre i que el faria servir en el moment de màxima expectació, no? I és el que ha fet. I a més, amb els arguments, jo també coincideixo que això, els arguments de la dreta ja els coneix des de fa anys, des de l'endemà de les anteriors eleccions ja se sabia quin seria el paper de la dreta, de l'oposició de dretes durant tot el període, i bueno, ha estat evident que ha sigut una oposició molt superficial i molt dura. Molt dura en les formes, però sense cap proposta, al meu entendre, no? I això li ha permès aguantar tots aquests anys, també ho hem de dir. Vull dir, al final, tots els factors que han fet que prengui ara aquesta decisió és aquest atac per tierra, mar i aire, constant i gradual, constant i gradual, a més, mesurant molt bé els moments en què s'havia de preparar o de fer el següent atac, no? I jo crec que ha arribat en un moment en què tampoc no tenia gaires opcions més. I si tenim en compte el que hem parlat abans de la immediatesa de les notícies, vull dir, tens tota la raó, Martí. Vull dir, ho ha dit això de que la legislatura s'havia d'acabar, no sé què, no sé quanto. No sé quantes vegades ho ha dit. Però és igual, la notícia avui no és aquesta.
5: Efectivament.
3: La notícia no és que ho hagi dit, és que ha fet una altra cosa. Bueno, és la gràcia d'aquest senyor, a més, que quan menys t'ho esperes et treu el barret. Però que sí que jo coincideixo amb això, que li ha interessat molt fer-ho en aquest moment perquè l'espai polític a la seva esquerra, que podia aglutinar molt, molt vot de càstig d'esquerra, està en un procés de nova reconstrucció.
10: Enèsima
3: reconstrucció, i els ha agafat amb els pixats als ventres.
1: Qui ens estigui escoltant, ja sabeu que podeu trucar. Telèfon del directe 93-588-5960 per opinar d'aquest tema, per treure qualsevol altre. Hi ha una cosa que també m'està agradant, com que tenim l'Eric Lacerna, el tenim per videotrucada, podem escoltar també el soroll que hi ha
3: de fons,
1: que a mi m'agrada molt, perquè ens posa una mica, és allò de posar una mica els peus a terra, també. perquè el que escoltem són també una mica els nens, i això ajuda una mica, a mi em situa com a barri, com a poble, com a casa, com a... I això sembla que no, però a mi, jo no sé si la resta, si ho aneu escoltant, però és un so que també, no?, que està molt bé perquè et fa situar-te, estem parlant d'eleccions, estem parlant de molts temes que els tenim en el nostre dia a dia, però que els vivim, que els hem de viure també posant els peus a terra, escoltant que hi ha escoles, que hi ha també nens, que tenim el nostre dia a dia al carrer i que no cal oblidar-ho, no?, per justament poder-ho tractar i que no entrar en un terreny que sigui molt... molt de les idees i molt de la ment. Hi ha hagut una onada de reaccions per l'anunci de Pedro Sánchez, perquè els partits doncs, ja estan preparant la maquinària electoral, que jo crec que ja feia temps de mi setmanes que l'estaven preparant, per no dir mesos. Salvador Illa ha dit que ha donat el seu suport, que si hi ha eleccions ha dit que és el moment de decidir entre continuar avançant o tornar enrere, i ha afegit que més que mai Catalunya està amb Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, que està molt satisfet amb l'anunci de convocatòria d'eleccions, diu que per fi Espanya dirà el que pensa, per fi parlarà la majoria i per fi decidiran els espanyols. Aquests senyors també se li ha de recordar, perdoneu, que es fan eleccions cada cert temps, no? En convocatòries, i que allà doncs, Espanya diu el que pensa cada elecció, hi ha majories també, i hi ha el que decideix també, en aquest cas, aquella representació que es vota, no? El líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat no confiar en les enquestes i que els resultats seran incerts, i ha qualificat a Sánchez de candidat del Marroc, i que aquestes eleccions es votaran amb una Ceuta envaïda. De Sumar, doncs, que diuen que estan llestos per afrontar les generals, malgrat que, bueno, llestos, no sé, cap a aquest nou marc electoral, que és el Front Ampli, que encara no té candidat, però estamos listos.
10: Bueno.
1: Aquest és el missatge. Però ja
3: tenen el nom.
7: I aquest barret que tu deies amb tots, amb uns quants noms, a veure qui li toca, no?
3: Bueno.
1: La cap de files de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, li ha retret a Sánchez que hauria pogut convocar, o que hauria d'haver convocat eleccions molt abans, i que ha volgut tapar amb aquesta convocatòria la seva incapacitat de governar, perquè no té majoria, el seu fracàs en les polítiques migratòries, els casos de corrupció que l'envolten. Des d'Esquerra, la secretària general del partit, Elisenda Alemany, ha assegurat que Gabriel Rufián és el millor candidat per encapçalar la llista. Rufián, doncs, diuen que està valorant si serà el candidat de la formació. Els comuns, la líder Jéssica Albiach ha defensat el dret a l'habitatge i ha afirmat que les eleccions es votarà entre especulació o habitatge digne. La CUP decidirà aquest dissabte si es presenten a les eleccions. Aliança Catalana, que té clar que no ho farà. Oriol ha assegurat que sense sortir de Catalunya ha fet caure el govern espanyol, i que aconseguirà la independència també sense sortir de Catalunya. Isabel Díaz Ayuso, doncs, s'ha alegrat de l'anunci i ha qualificat Sánchez de maledicció, càncer, que ho ha corcat tot, i ha afegit que plega perquè no pot més temps amb aquesta farsa. I aquí, a la nostra ciutat, i ens ho deia la Pamela Martínez, hem preguntat què opinen els partits rubinencs sobre l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez, i anem a escoltar a Rafa Hueto, del PSC, Juan José Giner, del PP, l'Anna Casadimian, de Junts, Jordi Arnaiz, de Comuns, Andrés Medrano, de Podem, la Montse Soler, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i la Nerea Andrés, de Vox.
11: S'ha vist clarament qui ha sigut, qui ha trencat la possibilitat de poder avançar en els temes d'habitatge, i el que cal ara és que la gent, doncs, aprengui la paraula, dipositi el seu vot i decideixi si volem seguir avançant o, per contra, doncs això, ens trobaríem amb un altre tipus de govern en el que la qüestió de l'habitatge, com la resta de qüestions socials, no són una prioritat.
12: En el acceso a la vivienda, en la bajada de impuestos, no hay que olvidar que Cataluña tiene 16 impuestos propios, un tramo de IRPF más alto que el resto de comunidades autónomas, y que se necesita un cambio también para más seguridad ciudadana. Cataluña tiene los peores datos, necesitamos más policías, pero todos necesitamos Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Policía Local.
10: Es una nueva etapa y ahora tocará que parlin els catalans, això és una oportunitat. El que també està clar és que les eleccions a nivell Espanya bueno, es veurà una confrontació, com sempre, dels dos blocs espanyols. Això està per veure, a veure què passarà. Nosaltres el que hem de fer al final és posar el nostre enfoc i el centre a Catalunya i les necessitats dels catalans, el futur, etc.
13: Les esquerres han de tindre la capacitat per posar per davant sobretot l'objectiu comú de treballar conjuntament per parar sobretot les polítiques reaccionàries de la dreta i de l'extrema dreta que s'estan imposant arreu d'Europa i arreu de les comunitats autònomes de Catalunya. Per tant, nosaltres el que creiem que hem de garantir pues, les coses que la gent necessita, la mobilització es ha fet veure que la gent no està dormida, que la gent jove té els valors i té la capacitat solidària de manifestar-se.
1: Per tant, estem escoltant primer a Rafa Güeto del PSC, el segon era el del PP, Juan José Giner, la tercera Anna Casademian de Junts, Jordi Arnaiz de Comuns, anem a escoltar Andrés Medrano de Podem.
14: A nosaltres ens agradaria que no tingués d'entrada cap efecte distorsionador. A Rubí tenim un govern, que és un govern de coalició, on dins del govern de coalició hi ha una altra coalició, que és en Comú Podem, i nosaltres el nostre propòsit, i segur que ho fem així, és treballar amb tota la normalitat, que no podem estar pendents de si algú convoca unes eleccions sent un govern amb responsabilitats. Aquest govern continuarà funcionant i atenent els problemes del dia a dia.
1: Anem a Montse Soler, d'Esquerra Republicana.
15: I és veritat que hi ha eleccions municipals al maig del 27 i que això impacta, en certa manera, en la precampanya d'aquestes municipals i, per tant, també ens obligarà a replantejar algunes dates, algunes accions que teníem previstes en aquesta precampanya, perquè durant la campanya electoral hi ha certes coses que no es poden dur a terme, que no es poden fer, i, per tant, això ens obliga a replantejar algunes coses.
1: Anem a la Nerea Andrés, de Vox.
16: El caso es que nosotros, sea como sea, siempre vamos a trabajar ajenos a las encuestas, poniendo mucho énfasis ahora, sobre todo ahora, en el voto presencial, porque no nos fiamos absolutamente de nadie del Partido Socialista ni de sus tretas. De hecho, ya se ha ido viendo pues las intenciones, malintenciones que ha habido con el voto de nietos y demás.
1: Anem a fer una primera ronda. Què us ha semblat aquestes opinions dels nostres partits polítics, dels partits polítics rubinencs?
3: Jo, de totes les opinions o les intervencions que han fet, em quedaria com destacable amb aquesta última. Amb aquesta última.
1: Vull dir, Valeri Andrés, de Vox.
3: Sí, un partit, un partit que es presenta en unes eleccions dient que no se'n refia de les eleccions... Apaga i vámonos. Bueno, a què jugues? A què jugues,
1: però
3: realment?
1: Però sona, no?
3: Eh?
1: Això ho sona. Això ha passat, sí, sí. Home, passat en un país
3: evidentment,
1: gran, no?
3: Evidentment, no? Però que més que mai s'han tret la careta, no? I és un partit que no creu en el sistema democràtic. Vull dir, bueno, i la senyora Ayuso també ha fet esment del tema, no? Uh-huh. El vot per correu, sí, en aquest país ha existit des de les primeres eleccions democràtiques i mai hi ha hagut cap problema.
1: Sí. Digues,
3: no sé per què aquesta desconfiança... Sí, perquè ho ha dit el senyor Trump. Ho ha dit el senyor Trump als Estats Units i ara ells copien aquest argument sense basar-se en cap realitat. Però bueno... La resta d'intervencions no m'han sorprès, vull dir, no, tampoc no podien dir una altra cosa, no? És el que toca.
5: Diuen el que els toca dir, però si em permeteu, com a organitzador de 40 o 50 processos electorals dels últims 35 anys, puc garantir que el vot per correu i el que no és per correu i els escrutinis són sagrats, es fan amb la presència de membres de les juntes electorals que estan constituïdes per juristes, per jutges, però també per representants, un de cada organització. És a dir, les garanties hi són absolutament totes i no hi ha cap trampa possible actualment. Durant el franquisme a Estats Units, actualment, ni idea, no ho puc garantir perquè no ho sé, o a Botswana, no? Que vés a saber. En aquí les garanties són molt escrupoloses i sense cap mena de dubte els vots són els que són i el resultat és la voluntat de la gent. Sense cap mena de dubte.
3: Els vots
5: el 100%.
3: Totalment.
1: Els vots són els que són i és la voluntat de la gent. Això ha passat el partit Cadaqués, eh, que guanya les eleccions i promet un referèndum d'independència del Canadà el 2029, s'enfonsa la coalició Futur Quebec, que ha governat amb majoria absoluta al Quebec els darrers 8 anys, i l'independentista PQ passa de 7 a 59 diputats. Per tant, veurem si es fa al Quebec, doncs, aquest referèndum per la independència. Això és una notícia que ha passat.
5: Esperem que sí. Esperem que es faci.
1: No res, fa ni mitja hora.
3: Per la part que ens toca.
1: Per la part que ens toca, esperem que es faci.
7: Esperem que es faci.
1: Us dic perquè, clar, esteu vosaltres dos, doncs, volia també treure aquesta notícia. Acabem aquesta ronda i ara us plantegem una altra cosa. Digues, Lluís.
6: No, sí, a mi gairebé em dóna il·lusió que Vox estigui traient aquest argument, perquè aquest argument de, ui, les eleccions igual, el treus quan creus que les enquestes no donen la realitat, que creus que ho faràs, tens informació, tens la sensació de que trauràs pitjors resultats del que et diuen les enquestes. Si tu tens la sensació de que realment aquestes eleccions les guanyaràs, aquest argument no el treus. Perquè aleshores, de sobte, tot això que heu estat dient, de sobte ha quedat completament anul·lat. Bueno, també hi ha l'aposta de que no importi. És a dir, jo puc dir el que d'allò i després els events passen que demostren tot el contrari. I aquí, a mi, jo zero conseqüències. Que això, en la política actual, és més que corrent. Però a mi que comencin a minar les eleccions, home, a veure si amb un... a títol personal ho dic, amb una mica de sort, això vol dir que no ho veuen tan clar. A veure si és veritat això, que no ho veuen tan clar.
1: Vols dir que això és quan érem petits, que jugaven i a mi et tocava perdre i veies a mi que anaves perdent i deies, has fet trampa.
5: No jugo més.
6: Aquesta era la prova.
7: Sí, sí. Estic d'acord amb ell, però el que passa és que jo no ho tinc tan clar tampoc que Vox... A veure, guanyar unes eleccions no les guanyarà, però que està claríssim que pujaran, evident.
3: Poden ser decisius.
7: Exacte, això sí. I llavors, vull dir, per mi un partit que és decisiu, que faci aquest tipus de declaracions, tampoc ho entenc, la veritat sigui dita. El que passa que, clar, se suposa que aquestes eleccions ara les ha convocat qui les ha convocat, i ells desconfien, no? Comencen a desconfiar una mica d'ells, no? Que són el PP, recordo jo, quan anava a les residències a buscar els avis en furgoneta, doncs que els donava el vot a la mà. Sí. I llavors per això desconfien, perquè suposo que allò que diuen, no? Se pensa el ladrón que todos son de su condición. Pues no m'estranya en absolut, pues clar. Mm. I què han fet ells fins ara? Sí. Sí, sí, era un joc brut, total.
5: Històricament.
7: Per això et dic.
1: Eric. No sé si vols dir alguna cosa.
8: Ara sembla que t'escolto una mica millor, que he estat una estona que m'arribava molt, molt fluixet i una mica difús. Bé, sobre el que deia el Francesc, anava a fallir, però al final ho ha fet ell, que al final Vox, jo estic convençut de que no és un tema de que adoptin del sistema, i segur que no ho fan, però, com deia abans al principi, tot s'importa, tots els debats. I al final això del vot per correu és un tema que han dit els Estats Units i altres països. Vull dir, jo estic convençut que no és perquè pensen que poden perdre les eleccions, quan sabem que Vox pot aspirar només a quedar en tercera posició, però és un tema recurrent en aquests partits. Trump ho va fer quan va perdre, fa 6 anys, però fa 2 anys també comentaven el mateix vot per correu. Diumenge va haver-hi eleccions al Brasil, la primera volta de les eleccions presidencials que va guanyar el fill del president Bolsonaro. Sí. I era exactament el mateix. Vull dir, també parlaven d'aquests temes del vot per correu i és un mantra que simplement s'estan copiant les idees. Després, també he sentit que comentàveu alguna cosa del Quebec. No sé si és que hi ha alguna notícia que podria haver-hi. Sí. Algun nou referèndum. Entenc que passi el que passi allà, és sempre tenim present que el Canadà, com les antigues colònies britàniques, o pràcticament totes, tenen dret comú, és a dir, la sobirania està al Parlament i no al poble, i d'acord amb la llei de claretat que van aprovar el seu dia. És a dir, que tot i que un referèndum guanyés, el sí a la independència no és vinculant i tot s'ha de debatre al Parlament independentment del percentatge de vot que tingués l'independentisme. Entenc això. No he vist cap altra notícia del tema.
1: Sí, és la notícia que estàvem parlant de que el partit quebequès guanya les eleccions i promet un referèndum d'independència al Canadà el 2029. Clar, després està tot el que tu dius, no? Eric, volia recordar també que fa dos dies va sortir una enquesta que ha fet la Vanguardia i que posava aquest avançament de l'ultradreta, la caïda del PSC, sortien 30 diputats pel PSC, 30 per Aliança Catalana, 23 per Esquerra, i Junts, segons aquesta enquesta, doncs baixava i es quedava, a veure si ho veig, amb 16 de 35. Vox pujava d'11 a 18, el PP passava a 11, perdia aquí, de 15 a 11. I clar, aquí el sorpasso enorme, doncs aquí venia per part de l'Aliança Catalana, que suposa que seria, segons aquesta enquesta d'Ipsos fa dos dies, els mateixos diputats.
5: Les enquestes són tendències, i més quan falta per les eleccions catalanes, doncs seran, haurien de ser, si no s'avancen, realment al maig del 2028. Abans hi haurà aquestes generals, hi haurà les municipals, que tenen data fixa el 23 de maig. Per tant, som molt lluny, però sí que marquen unes tendències. No cal, no som cecs o no deixem d'escoltar quan parles amb gent, i sí que et trobes gent coneguda i no coneguda que et diuen que potser faran un canvi en el seu vot. Això és una evidència. Que després això es concreti amb això, una enquesta, tant temps abans, veurem a l'hora de la veritat què serà, però cal tenir-ho en compte. Són la gent, en definitiva, no tothom, però la majoria de la gent, quan li pregunten en una enquesta o et truquen a casa, jo he contestat enquestes d'aquestes vegades, no tothom diu exactament el que pensa. Hi ha gent, depèn de quines coses, les amaga. Per tant, les enquestes mai poden ser... Que ara al Brasil mateix deien que... Alguns deien que el Lula guanyaria la primera volta i el Bolsonaro guanyaria la segona volta pel tema de les majories i de... etcètera. No ha estat ben bé així, no? Vull dir que les enquestes aproximen, però no poden ser mai el 100%.
7: Jo amb aquest tema tinc una anècdota. Feien enquestes abans i anaven a cases, no? Jo va venir un senyor una vegada, doncs, a fer-me una enquesta a casa, vaig obrir jo, no està parlant, no sé què, li vaig comentar al partit, no sé què, m'ha preguntat que per qui votava, i em va dir que quants membres érem a casa meva. I vaig dir 4. I vaig adjudicar els vots justament a casa meva.
5: A tots quatre.
7: A tots quatre.
5: Okay. Justament, sí. Que precisament a casa teva no seria...
7: Per això t'estic dient.
5: No seria el millor lloc per fer-ho.
7: Per això t'estic dient. Llavors...
3: La uniformitat
7: A partir de llavors, com tu comprendràs, ja dubto moltíssim de les enquestes. Ah. Jo aquell dia vaig quedar una mica així. No vaig dir res, vaig dir que apunti el que vulgui, m'és igual. Però vaig pensar, si aquesta manera...
5: Quatre d'una tacada.
7: Sí, quatre d'una tacada, sí, exacte. Però bueno, clar, vaig estar per dir-li, escolti, perdoni, però a casa meva això del vot el mateix, vull dir, no es dona, i suposo que com a casa meva molts llocs, no?
1: Ja. Bueno, l'home va apuntar passat pel quart primera, tots quatre
5: tots
1: quatre, igual.
5: Sí,
7: tots quatre.
1: Ja, us volia plantejar una altra qüestió, i és que clar, abans de l'avançament electoral les municipals venien abans de les generals, i ara s'ha canviat. És a dir, primer vindran les generals i tot seguit les municipals. Com creieu que aquest resultat, si és que influeix d'alguna forma en clau municipal? El que passi a nivell d'Espanya pot influir a les municipals?
7: Home, amb el tema de... clar, sí. Sí, i tema de partits i marques, tots sabem que sí, però aviam. Jo sempre he dit que les municipals juguen paper important potser la persona, no? Vull dir, a veure, el candidat dels partits. Però que... Clar, evidentment, si hi ha tendència, doncs tots sabem, i ho hem vist, no? Vull dir que, a veure, quan el Partit Socialista doncs estava en ple apogeu, doncs a les municipals i a tot arreu, doncs sí, però aquí, per exemple, teníem el cas, parlo d'un cas molt antigament, que sempre havia guanyat PSC i guanyava Iniciativa. Per què? Doncs perquè el cap de llista a la gent li convencia, que era el senyor Llogany, i després, posteriorment, doncs, els que hi van haver per Iniciativa. Vull dir, Rubí era un partit socialista, tothom ho deia, doncs a vegades també, si et posen aquest personatge que realment tu et mereix confiança, ell i un equip una mica... La gent tampoc no... Jo no crec que estigui... Bueno, els que més o menys tenim idees de partit, evidentment, no? Però que la gent del carrer jo penso que es deixa portar més en més, ho has de veure.
1: Eric.
8: Sí. Bueno, de fet, en la línia que deia ara la Maria Àngels, aquest vot a Rubí sempre ha estat molt dual i fins i tot a tres bandes. Vull dir, el cicle electoral del 15 al 19, a les municipals les guanyava el PSC, les autonòmiques les havia guanyat Ciutadans i a les generals els comuns. El mateix 2015, sense anar més lluny, el maig va guanyar el PSC, el setembre Ciutadans i el desembre els comuns. Però, dit això, clar que influirà. Vull dir, d'una banda, si al final es vota en diputació permanent aquest decret de l'habitatge, una de les raons per les quals fa això a Pedro Sánchez és perquè sap que serà una de les primeres mesures que derogarien en un hipotètic govern PP-Vox, i això doncs generaria malestar i moltes protestes al carrer que, si pensem que el Congrés dels Diputats i el Senat es constituiran el dia 23 de desembre, podríem parlar de que al febrer-març hi ha un nou govern just abans de les municipals i això doncs influirà quines són les primeres polítiques que prendran, les decisions i després els candidats. Naturalment a les municipals no influirà tant, però també al final tenim un ple amb tres regidors de Vox que no tenien com a partit implantació a Rubí, però van treure aquest número de vots per ideologia, per partit, no per programa municipal. I segurament aquí, a nivell local, tret de l'Anna Maria, no hi ha cap polític que per nom pugui realment arrossegar vot més enllà de la situació nacional. I sobretot segons els partits que es presentin. Vull dir, dissabte al matí al mercat hi havia paradeta d'Aliança Catalana. Es presentarà a les municipals? Diuen que sí, que hi haurà un candidat que és un noi jove, no ho sé, són rumors que escoltes, però els hi donarà per entrar o es repartirà un vot nacionalista català de dreta si això pot fer que no entrin ni Junts ni Aliança. Clar, aquí hi ha doncs moltes variables. És més fàcil potser extrapolar unes autonòmiques a unes municipals que en unes generals, perquè no hi és la CUP, o sí, no ho sap encara, no hi serà Aliança, però segur que el fet de que hi hagi debat i hi hagi moviments polítics influirà. Ens podem trobar també davant d'una situació que sigui com la del 2023, i jo no la veig pas descartable, que el Partit Socialista i Pedro Sánchez aconsegueixi guanyar les eleccions. Recordem que al novembre ha de sortir la sentència del... de la Púnica, em sembla, no estic segur, d'un cas de corrupció.
3: De la Kitchen.
7: De la Kitchen, sí.
8: Correcte, gràcies. I ens podem trobar amb una situació on l'esquerra del PSOE no sigui totalment organitzada, PSOE guanyi les eleccions, però PP-Vox sumin absoluta. Podria donar també això una empenta als socialistes de cara a les municipals? Probablement sí.
5: Mm-hmm. El que és evident, tal com deien ara els que hem parlat darrerament, que influeix a nivell local. Com més petit és el poble, més influeix. Naturalment, si es presenta el metge del poble o el professor, el director de l'institut a un poble petit, doncs ja se sap que guanyarà aquesta persona, sigui del partit que sigui. Rubí és una ciutat ja mitjana gran, diguem, i no té tanta influència, però és veritat el que deia quan el PP estava governant a l'Estat, parlo de fa anys, el PP de Rubí sempre traia més regidors dels que li tocarien, estrictament. Quan el PSOE estava governant, sempre Rubí traia un plus. És a dir, un plus que et dona la part de ciutadans de Rubí que no coneixen ni els candidats i que els hi són igual i que vota el líder, no? També hi pot haver gent que voti el rufián, jo què sé, aquí a Rubí, no? I gent, efectivament, com deia l'Eric, que vota Vox encara que no tingui ningú a Rubí, o gent que potser votarà Aliança Catalana, si és que es presenten, que no ho sé, per l'Oriols, no pas pel xicot aquest que ignoro qui és, no?
6: Totalment.
5: Hi ha el vot dual, o sigui, hi ha les dues possibilitats que poden ser un percentatge més alt o més baix segons els casos, no?
1: Sobre l'horitzó, bueno, ara digues.
6: Sí, precisament es deia a la tertúlia d'ahir d'unes eleccions municipals on la gent preguntava on està la papeleta del Rivera? On està la papeleta del Rivera? Perquè volien votar el Rivera.
5: Per exemple.
6: És a dir...
5: Sí.
8: Això, jo he de dir que és un tema diferent, perquè a Ciutadans, al seu dia, a totes les eleccions presentàvem les fotos del candidat i del Rivera. Vull dir, a les autonòmiques del 2015 sortien al cartell de campanya tant el Rivera com l'Arrimadas. I a nivell municipal això també s'havia fet. Clar, una persona que no està posada potser realment creia que el candidat de Ciutadans a Rubí era Albert Rivera i no José Abadías.
5: Pot ser, pot ser.
8: Però això és lloc electoral dels partits.
1: Que, clar, a més tenim, hi va haver milers de manifestants a Barcelona reclamant una vaga general per l'habitatge amb comissions obreres, l'UGT donant suport a una manifestació multitudinària que segons hi havia milers de persones, això sempre passa, no? Segons qui compta, hi havia...
7: Ara, depèn de qui compti, no?
5: Clar, milers.
1: 20.000, segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors. I la idea seria una vaga general aquesta tardor. Jo no sé també com veieu aquesta vaga dintre d'aquest context d'aiguats sí, sí. que tenim per totes bandes. Que...
5: Un detallet puntual, no vull allargar, però vull dir, dins d'aquesta tardor una vaga general que encara no han fixat data als sindicats, que jo sàpiga, tenint en compte que hi ha eleccions el 29 de novembre, ara, perquè tot es precipita sí, i tot s'ajunta, m'agradaria veure qui és el guapo, i em perdó, que organitza una vaga general, evidentment no pot ser en campanya electoral, perquè la Junta Electoral no ho permetrà. No ho permetrà. Per tant, en tot cas, estan en el seu dret, evidentment, de fer-ho, però vull dir que es pot produir això, una concentració de fenòmens diversos que poden acabar bé o poden acabar molt malament, no?, tot plegat.
1: Sí.
3: Sí, a més que seria una vaga general amb un contingut polític
5: no sindical.
3: No? Llavors, penso igual, no crec que la Junta Electoral ho permetés, que els tribunals, vaja, en definitiva, permetessin, perquè entraria en conflicte directe amb la campanya. Una altra cosa és que, cuidado, la campanya són 15 dies.
5: Sí.
3: La campanya són 15 dies, llavors encara hi ha marge.
1: Anem a situar-nos.
3: Però jo no crec que...
1: Avui, 6 d'octubre, que és la publicació al BOE, del 21 al 26 són la presentació de les candidatures, del 13 al 27, o sigui, hauria de ser abans del 13, no? Perquè del 13 al 27, campanya electoral, dia 28, jornada de reflexió, dia 29, eleccions. Llavors, això... Què? Un mes i una setmana de temps? Per...
7: Jo penso que, bueno...
3: No arribaran a temps.
7: No arribaran.
3: No, perquè una vaga general és complicat. És complicat.
7: També...
3: És complicat organitzar una vaga
7: aquí
3: general.
7: Aquí està.
3: Vull dir, encara que en aquest cas per la immediatesa del problema, diguéssim, de l'habitatge que ara està en primera línia de mediàtica, doncs és fàcil dir-ho. Però organitzar una vaga general no és qualsevol tonteria.
5: El tema de l'habitatge, evidentment, que és gravíssim i ens afecta a tots, i als nostres fills, als nostres fills, per descomptat, i a tothom, no? És gravíssim.
3: Que raons n'hi ha.
5: I cal prendre mesures. De tota manera, diguem que el PSOE, diguem, porta 8 anys, 7 anys governant. 7-8. Tampoc es poden considerar aliens a la situació, que no depèn només del govern que hi hagi, d'acord, però aliens no ho són. Llavors, que els sindicats de treballadors...
8: 8 anys i 3 mesos.
5: No dic els estudiants. Que els sindicats de treballadors convoquin una vaga contra el govern no és la vaga.
7: No
5: és contra el govern.
1: L'Eric estava dient 8 anys i 3 mesos, no?
8: És de l'1 d'any que va ser
7: una moció de censura.
1: 8 anys, 3 mesos. Quan dius és gravíssim, els que tenim una edat, tu te'n recordes que deia és gravíssim,
5: Sí. Deu ser, això és l'edat que tinc jo.
1: Josep Lluís Núñez,
5: acumules.
1: Gravíssim, això. Era una frase que els que tenim una edat doncs la tenim allà gravada i que quan tu la dius... No?
7: Està terroritzada,
5: veus el Núñez, veus el Núñez i Navarro.
3: Però sense cantonades.
5: Sense, per descomptat, sense ni una cantonada.
7: Les cantonades sona molt malament, eh?
5: Edificis.
3: No, perdó, cantonades no. El Núñez era del xamfràs.
7: És el xamfràs.
3: Eres el xamfràs.
1: que... bueno, també tampoc tenen cantonades, s'han eliminat Vergés i Argimon, que han estat absolts de discriminar policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació de la Covid. Us en recordeu que l'Audiència de Barcelona absol això ha estat aquest dilluns l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, quatre càrrecs més per l'endarreriment en la vacunació de policies nacionals, guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. Els altres acusats eren l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez Guasc. Doncs que al final, doncs, absolts.
5: No. Bueno. Tothom pot presentar la denúncia que vulgui. Les denúncies eren d'associacions de policies i guàrdies civils. També tingueu en compte que cadascú presenta la denúncia que vulgui.
1: Sí. Però, el dos sindicats policials, el Jupol i Jusil.
5: Exacte. A veure,
1: per prevaricació, per haver endarrerit, a propòsit de la vacunació, van demanar 3 anys de presó, 15 d'inhabilitació.
5: A veure, jo no entenc la decisió judicial, i a més jo entenc que va ser un període extraordinari, que ningú hi comptava, i per tant jo m'agrada ser... no sé si dir-ne benèvol, respecte a les persones que van tenir la responsabilitat d'enfrontar-se política, a tot arreu, del partit que siguin, en aquest marrón que ningú sabia per on agafar-lo, no? I les vacunes que funcionaven bé per unes edats i les vacunes que anaven bé per uns col·lectius, a veure, una cosa que li venia de nou a tothom, i per tant jo no hi veig cap mala fe en aquestes persones, siguin del partit que siguin,
7: jo tampoc.
5: I per tant tothom va fer el que va poder. Vull dir, malauradament van morir molts avis, sobretot, i va ser un desastre absolut, però vull dir que no, jo no hi veig una mala fe, i menys poder condemnar a presó a unes persones per una cosa així. Sí. Vaja, no, jo,
7: Sóc de la teva opinió.
1: 5 minuts que ens queden de tertúlia, 93-588-5960. Avui no ens ha entrat cap trucada. En Comú Podem, que aquí tornem a la nostra ciutat, que reclama un segon casal per a la gent gran. El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre per demanar al Departament de Drets Socials d'Inclusió de la Generalitat que habiliti un nou casal cívic comunitari a Rubí abans del 2029. El casal de la gent gran nosaltres els tenim cada mes, parlant de les activitats. També tenim el Consell de la Gent Gran, veritablement es mou moltíssim, fan moltes activitats. Jo crec que el millor de Rubí és aquest teixit associatiu que té. I la proposta en el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i que té prop de 18.000 persones de més de 60 anys, una xifra que representa el 22% de la població total. I tota aquesta dimensió, doncs el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai gairebé 50 anys d'història que acull més de 70 activitats setmanal, i a més el que va passant és que va acumulant llistes d'espera.
3: Està bé, però jo crec que en aquest tema crec que s'han quedat curt en la moció. Evidentment que es necessita un altre casal de la gent gran, però també una segona residència, com la de Primer de Maig.
7: Exacte.
3: Vull dir, per un familiar, vam estar preguntant per portar-la al centre de dia. Ens van dir que hi havia 3 anys d'espera per un centre de dia, que no és ni residència. Jo entenc que les residències és molt més... Però un centre de dia... És que només que hi ha un centre de dia públic. A la ciutat. Vull dir, això sí que és una reivindicació que hauria d'acompanyar en aquesta reivindicació del casal.
1: Ens queden 2 minuts. Escoltem un moment Jordi Arnaiz en Comú Podem.
17: L'esperança de vida cada vegada és més gran. La gent, quan arriba a l'edat de la jubilació, doncs té moltes ganes de fer moltes activitats, moltes vegades perquè durant la seva vida laboral o cuidados de cura de la família no les ha pogut fer, i per tant es trobem en aquesta mancança de que hi ha persones que volen fer activitat i només poden accedir a un casal que avui en dia està molt saturat.
8: Sí, d'acord.
1: D'acord. Espera, que tenim a Erika a videotrucada, digues.
8: Que la demografia al final és la que mana, i la situació que tenim a Rubí és la que és, amb una població cada cop més envellida,

avui i t'esperem dijous. Dijous. Sí. I aquesta tertúlia, doncs gràcies també a José Malagón. Donem pas a la informació i després més Rubí al dia, en el que tindrem salut, tindrem cultura i tindrem solidaritat. No us podeu perdre el Rubí al dia d'avui.